0: Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
1: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben. Ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
0: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes, vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part. No? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de l'Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. En aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, aquells que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i alguna cosa, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a Evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'Evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'Evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no?, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
0: Pensem que esperava Ende que estava pintant figuretes de visigots, Alberto.
1: No, això no passa, no? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
1: Clar que sí, sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. I dius, que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me cachis.
1: Les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic. Sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona. Així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant. No?
1: No, però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents per un llibre de l'any, entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment. Altres, com el Beat de Girona, són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tots es parlen de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... de cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat il·lustrat per Ende, que es troba a la Catedral de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els beats que es conserven.
3: Les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsi, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I de fet, molt dels regnes del nord de la península. Començarem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780, no? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és el Manzor.
2: Efectivament.
1: El Manzor. Si pensem en apocalipsis, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba. L'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, d'aquest projecte polític que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot, no? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda, i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: Això.
1: No? Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen la figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis, i el posen de moda quan es converteix en el catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text que els, en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i bellaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no, si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, jo què sé, tampoc ho era. Tampoc hi havia tanta gent a la península Ibèrica al segle X. Vull dir, en una balança, 30 i pico manuscrits...
0: A veure,
1: fem el joc del tramvia. En una balança, 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic, mm-hmm, o...
3: poca cosa.
1: 3.000 persones.
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i abans de les coses començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos, mm-hmm, i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que dona una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: Sé. És una broma que fijo. Una referència que, com el meme del Capitán América, ha agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé, suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora, i de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que de cop i volta dirà jo no m'he fet cristià per això, que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monasterio dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale?, però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns. Com, per exemple, l'escriptorium, no?, l'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i, per tant, està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí, sí,
1: una
0: sí,
1: mena
0: sí.
1: de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de... Això sí, 3CAT, agafa la idea, mirem-nos. Si fent, ara fan realities de tot, pues, fent com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
0: On els posaries?
1: Al Collell, el Collell, per exemple.
0: Collell, que
1: on anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, veure què no? Passa.
1: Bueno.
0: Veia il·luminacions que surten.
1: Clar, després és normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10, són freqüents. Sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a València, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que és un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que, els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàcia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Qui és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no, en els llibres impresos, és la notació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Jo, aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. ¿Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a l'edat mitjana
0: i
1: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptori monàstic era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues, si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, que és sobre els colofons.
0: Exacte.
1: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven allà, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi. No?
0: Brutal.
1: Serà.
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, aquest no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No, diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat. No?
0: Com bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí
1: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En... i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com a Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix. No? Aquelles coses, doncs, de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Jo ja tens cadenes, un espai tancat i humit, doncs ja està. O jugues una partida d'Onyos and Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970

0: o tenim el matrimoni de no sé què, o... Clar, com treballem sobre el 8, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui. No? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom. El colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
1: I quines són aquestes coses?
0: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor. No? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta. No? Ai, el nom, No, bueno, l'important aquí, és digues, com es digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir, hi ha un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
1: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
0: Sí.
1: Perfecte, sí. Següent pregunta.
0: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a la mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? No una perspectiva òptica. Les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un pantocràtor o una majestas domini, Déu és molt gran. I els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o uns... un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a la mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com... abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevera m'ha ajudat a pintar. Llavors... podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
1: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir... l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
0: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, pues, evidentment, els nostres oients ja saben que no es pot respondre, però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
1: Molt bé.
0: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem, i precisament, ja us he dit abans, que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. Vale? Doncs, precisament, en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys, apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu pregunteu-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu el llegim i el compartim.
1: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
0: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del... una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut

0: encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i quatre, o sigui, no, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics i encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora novena, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale. Llavors, mira, tenim fins i tot, no, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Magius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Magius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. La mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis enllestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, bueno, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, bueno, t'arriba la mort, vas creues el mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
1: És, bueno, m'ha semblat brutal, o sigui, és una descripció com super... bueno, molt interessant.
0: Molt de verídica.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: molt,
1: sí,
0: molt personal,
1: sí, sí, sí,
0: molt,
1: sí, sí,
0: molt de dins.
1: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
0: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia o qualsevol, busqueu i colofó, Beato de Tàbara... on Amateri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? M'ha tingut aquí, este soy yo. Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu?
1: Ja els coneixeu, doncs, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT, amb en Tito, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan... Es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre de Meteri. No tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Meteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda de Meteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se del fet que considerem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Considerem tres obres semblants, produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptori de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no?, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. No? Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no?, un context polític, una informació documental, que podem, no?, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no?, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no?, els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots, introduir amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents, o jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi, no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també, això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu a tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo me l'acordo fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, un Beat de Girona, no? El Beat de Tàbara, perquè està... Sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. Està a la biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem quan va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X. Mira, al final
0: torna a sortir.
1: Aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona també.
1: No, a Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del X. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, copia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar. Sabem, comparant, no?, podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya.
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la Catedral de Girona, o un fet a la Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi, un fet a Quisgrà acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a la Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minutet.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona que és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia.
1: És un tros d'un... Sí. I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible, i la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Roche. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Roche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un programa dedicat al blues del desert, a la guitarra Tuareg, els homes blaus, els homes del desert, aquestes tribus nòmades Tuaregs que va canviar completament el seu folklore en el moment en què van descobrir la guitarra elèctrica. I, evidentment, havíem de començar amb la gent de Tinariwen, els més veterans i en actiu, completament en actiu. De fet, han estat a Barcelona fa pocs mesos, aquest mateix estiu del 25, i, doncs, és això, un dels grups de culte, veterans d'aquest blues del desert, Tinariwen, des de l'any 79, en què doncs, el seu guitarrista i líder encara, Ibrahim Al-Habib, doncs, s'ajunta amb una sèrie de, amb un col·lectiu d'altres músics tuaregs que, de fet, comparteixen el fet d'una instrucció militar i la participació en les diferents rebel·lions que el poble tuareg ha protagonitzat en aquella part del món que nosaltres anomenem el Sàhara i ells anomenen el Teneré, el gran desert del Teneré, que en llengua tamashek, la llengua dels tuareg, doncs és la que dona nom també en plural al grup Tinariwen, els deserts. Hem sentit del seu disc de l'any 24, que és una recopilació amb algunes preses de discos anteriors que no s'havien estat publicades, i alhora un recopilatori d'una llarguíssima trajectòria des dels anys 70 fins ara. Però ara anem a buscar un tema del seu disc potser més conegut, de l'any 2004. Es va dir Amasakul, i el tema és aquest, Amasakul Teneré.

0: Tinariwen van deixar tot el que era la lluita armada per dedicar-se exclusivament a la música des de, doncs, ja entrat als anys 2000. Però altres grups que també han portat la guitarra en una espatlla i l'escopeta a l'altra, doncs, i que han estat marcats per la guerra civil que va tenir lloc entre tribus tuaregs i l'exèrcit de Mali als anys 90, doncs van ser el grup Tamikrest, també del nord de Mali, de dins del desert, però al nord de Mali, doncs el grup de Tamikrest, doncs és també no tan veterà, perquè van començar el 2006 en aquells disturbis que, això, que tenien lloc després d'aquella guerra civil, però ells van decidir quedar-se només cridant l'atenció dels drets del poble tuareg des de la música. Tamikrest, que, per exemple, l'any 2013 van gravar amb el prestigiós segell Glitterbeat, i ho feien amb un disc que es va dir Chatma, amb temes emblemàtics com aquest.
1: وهنا وين دار طردان نرجشاش كانوا يرجشاش الوين نرجشين كاور يجرون بدنا الحورية لكن نسنا نرجش رغزوات

Tammy Crest, que de la mateixa manera que Tina Riwen, però uns quants anys després, doncs, incorporaven al folklore de la gent Tamashek, dels Tuareg, doncs, el rock. I ho feien havent escoltat amb cinta i amb MP3, després, doncs, Hendrix, o Bob Marley, o Pink Floyd, o Mark Knopfler. Molt important l'influència de Mark Knopfler en tot aquest blues del desert. I, de fet, doncs, en el cas de Tammy Crest, doncs, va ser el fet de conèixer Chris Eggman dels Walkabouts, això és una banda americana de Seattle, doncs, qui els va permetre gravar el primer disc, alhora començar a fer gires a Occident, etc, etc. Tammy Crest. Doncs bé, ja hem escoltat dos bandes importants, Tina Riwen en els més veterans, Tammy Crest després, però ara venen els nebots d'aquells primers Tina Riwen, i realment ara l'evolució és importantíssima. Imar Khan.

i Marhan són coetanis de Tammy Crest, també a mitjans de la dècada del 2000, durant aquells disturbis importants al nord de Mali que fa que totes les tribus tuaregs vagin cap a Algèria i al desert, a Tamraset. Algèria és on d'alguna manera neixen aquestes bandes que prefereixen la guitarra i l'altaveu del rock, el fet de inclús acabar participant en grans festivals de rock, doncs a la lluita armada i als Kalashnikov. I Marhan i aquesta manera, també, doncs, aquesta evolució del que era inicialment el rock tuareg, doncs també ve de la mà d'una discogràfica alemana, que semblen, tot i que uns anys després de Tammy Crest. En aquest cas va ser City Slang qui va publicar aquest debut d'Imarhan i que va ser un disc amb un impacte enorme perquè doncs, la música ho mostra, com el tema homònim, Imarhan, que vol dir companyonia.

i Marjan. Realment aquí l'essència del blues del desert doncs es reuneix també amb una capacitat per fer unes melodies molt més, era molt més clar, era molt més, diguem-ne, obert. I Marjan, que això es va publicar l'any 2016. Dos anys després, el 2018, va arribar el segon i esperat disc de I Marjan. Aquest es va dir Temet, i hi havia un tema com aquest, Azaman.

Aquest és Bombino, Bombino, que li deien Il Bambino i se li va quedar Bombino. Des de Agadez, al nord del Níger, i que és una de les ciutats històriques dels Tuaregs i alhora la porta del Sàhara, tant des de l'edat mitjana i les caravanes fins ara, amb les migracions des de l'Àfrica subsahariana cap a Europa. Agadez, una ciutat que és la porta del desert i que alhora era la protagonista va ser la protagonista d'un documental que es deia així, Agadez, The Music and the Rebellion, i del qual el protagonista era Bombino. Aquest noi que, igual que tots els, la resta de protagonistes del programa d'avui, doncs, amb les seves famílies, i val a dir que els Tuaregs són nòmades, però

doncs, es van moure per tota aquesta àrea des de Burkina Faso i el Sahel, Níger, Mali, fins a Algèria i Líbia. De fet, la major part d'aquests moviments van ser forçats pels conflictes armats que hi havia a la zona i que encara hi ha avui amb tot el que és Estat Islàmic i això, les milícies islamistes en les quals lluiten tots contra tots, els tuaregs contra l'Estat, contra els islamistes, etc, etc. Bé, deixem estar això. Parlàvem de Bombino. Bombino torna a Agadez, és protagonista d'aquest documental i això crida l'atenció d'un senyor que li produirà el seu tercer disc. Aquest disc es dirà Nomad. I aquest senyor que li produeix el disc, doncs, és Dan Auerbach, dels Black Keys. I el resultat aquest, el disc Nomad.

Bombino, que segueix molt actiu, igual que la resta, que Tinariuen, sobretot, i alhora doncs, la resta d'artistes que hem escoltat, però ningú amb tant de reconeixement com en aquest moment, pel que fa al blues del desert, diríem un rock desatado, com és Mdou Mokhtar. Mdou Mokhtar, aquest guitarrista també de la ciutat d'Agadez, al Níger, és actualment qui més reconeixement té en el món del rock. I potser és en bona part gràcies a un disc com aquest Afric Victim.

Mdoum Mokhtar representa avui millor que ningú la rebel·lia dels Tuareg, alhora la defensa dels drets i de la llengua tamashek, la llengua dels Tuareg, i alhora doncs, aquest esperit rebel que alguns parlaven, doncs es deia, de Tinariwen i del seu líder, doncs que era un Jimi Hendrix del desert, Ibrahim al-Habib. Doncs bé, actualment el Hendrix del desert és Mdoum Mokhtar. D'alguna manera, doncs, aquest blues del desert, que parteix també d'un Ali Farka Touré, doncs en mans de Mdoum Mokhtar, i en el cas d'aquest disc Africa Victim, doncs queda clar que això és realment més rock dur que una altra cosa. Això podria ser un Jane's Addiction al desert, perfectament, però també, doncs, evidentment, Hendrix. I és que amb Mdoum Mokhtar, doncs, les seves lletres són molt punyents, des dels títols fins, evidentment, tot allò que diu. Però, doncs, crida l'atenció, és un crit d'atenció que en el seu darrer disc, que es diu nada más y nada menos que Funeral for Justice, en el qual crida cap a aquesta cultura, al respecte d'aquesta cultura Tuareg al Níger. Al Níger i arreu, perquè ells no en tenen de fronteres. Funeral for Justice. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I a aquesta hora parlem d'acompanyament perinatal i de diversitat cultural. Ho fem amb el lema Obrint la mirada, i és que precisament amb aquest leitmotiv l'ICSCAT ha reunit més de 200 professionals de la salut per mirar de millorar l'atenció a famílies amb nadons hospitalitzats d'orígens culturals diversos. Actualment, 4 de cada 10 nadons ingressats pertanyen a famílies amb contextos culturals diversos, i és per això, per aprofundir més també doncs, en aquests nous protocols, que ens acompanya la Dolors Esteban, que és adjunta de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Per començar, què ha significat no, per vosaltres aquesta jornada, Obrint la mirada, i quin era el seu principal objectiu?
5: Doncs per nosaltres aquesta jornada ha estat molt important perquè ens ha donat eines pels professionals per poder treballar amb les famílies de nadons d'origen cultural diferent, entendre les diferents cultures, sempre mirant la particularitat de cada família, perquè cada família és un món i no podem fer estereotips, i el nostre objectiu és tenir l'excel·lència en la cura d'aquests nadons.
4: Hi ha una dada que crida l'atenció, no? Una dada que de fet és un reflex de la realitat de la societat, que és que 4 de cada 10 nadons ingressats pertanyen a famílies d'orígens culturals diversos. Com impacta aquesta realitat en el dia a dia d'una unitat neonatal?
5: En el dia a dia impacta en tot, el vincle que fan les famílies amb els seus nadons, la cura del nadó, la lactància materna, que depèn de la cultura és diferent, l'apego, les visites a familiars. La veritat és que hi ha moltes diferències i per això és tan important saber-ho, no? El poder-nos amoldar a cada família i a cada necessitat cultural.
4: De fet, en situacions d'ingrés neonatal, no? L'impacte emocional per les famílies doncs, també és molt intens, no? Són moments importants d'aprenentatge, no? També d'afrontar noves realitats. Segurament necessiten les famílies un suport emocional també doncs, més acurat. No? Com supereu la barrera lingüística, si és que en alguns casos es dona, no? Sent famílies també d'altres procedències, per poder acompanyar-los en aquest procés?
5: Clar, imagina't el que és, no? Tenir un familiar hospitalitzat i que sigui el teu nadó, no? El teu nadó, el que tu esperes és que estigui amb tu i de cop està hospitalitzat, no? Llavors, sí que és veritat que nosaltres tenim la figura dels mediadors culturals, que se'ls diu agents comunitaris, ara que fan una mica de pont, no?, entre la societat i els serveis de salut. És molt, molt important, però ja no només a nivell cultural, sinó a nivell general, la comunicació no verbal, vale? Perquè això, realment, quan tu vas al metge, et quedes amb un 20% de la informació i només una mirada, un somriure, un acompanyament, això per les famílies és molt important. I després, si no disposem del mediador cultural, podem buscar famílies de confiança, però és molt important que ens van dir aquesta jornada que no podem fer servir els seus fills grans. Els seus fills grans sí que saben el català, no? Molts saben català, però els donem una responsabilitat que ells no estan preparats per això. Llavors hem d'intentar buscar algun familiar adult i sobretot això, la comunicació no verbal és essencial.
4: I es forma el personal de la unitat de neonatologia en aquesta comunicació no verbal?
5: Cada cop més. La comunicació no verbal és molt important i als residents els hi diem molt i cada cop estem fent més cursos, més ensenyament perquè és molt important, no? Jo crec que la carrera cada cop també es fa més, però és un tema relativament nou i molt important per la comunicació de tot, de males notícies, de la cura del nadó, de tot el que ens envolta.
4: La jornada posava també el focus en el paper fonamental, no?, de les famílies en el tractament del nadó. Abans parlaves de l'apego, no?, d'aquesta proximitat. Per què és tan important que família i professionals treballin com un únic equip, no?, que malgrat aquesta doncs, barrera idiomàtica en alguns casos, no sé si mal dir-li cultural també en d'altres, doncs és important que la presa de decisions sigui conjunta, que la informació arribi sense, diguéssim, equivocacions possibles, no?
5: Clar, nosaltres tenim una filosofia que no és només el nadó no? És el nadó i la seva família. La família és la cuidadora principal, seran els que són els cuidadors d'aquest nadó. Llavors és molt important que aquesta família prengui les decisions conjuntament, que no es vegin coaccionats, que ho entenguin bé, i per això és molt important que nosaltres, aquella figura antiga del paternalista, del metge, que donava la informació i la família acceptava això, ja és una cosa que està totalment passada. Som un equip i anem tots a la una per cuidar aquell nadó i que, sí, que estigui el millor possible.
4: Quan parlem d'ampliar la mirada, no? des del respecte, d'oferir una atenció que estigui doncs, lliure de judicis o de prejudicis, d'aquests estereotips, no? Que ens deies, cada família és un món. De què parlem exactament? Quines diferències pot haver rituals pel que fa doncs, als rituals, a l'atenció al nadó, pel que fa a l'alimentació?
5: Sí. A nivell concret, hi ha moltes particularitats, sempre dient, no?, que cada família és un món, que el que no podem fer és estereotips, no?, aquest, pues, la cultura musulmana, tal, no?, però que realment, per exemple, un exemple és el nom del nadó, no?, aquí a la cultura occidental,
4: sí,
5: una persona es queden embarassats i ja busquen un nom pel seu fill, filla. Llavors això sembla que sigui com una part de l'apego, del vincle. I hi ha cultures que no ho escullen fins la primera setmana de vida, perquè depèn de l'horòscop, perquè és l'imant que ho decideix, poden canviar el nom, i això, com a la cultura occidental, penses que no hi ha vincle amb aquest nadó, i és que és així, no? O, per exemple...
4: Això suposa...
5: Problemes?
4: No, un terrabastall pensava més aviat a nivell administratiu. Doncs, administratiu, sí, de tràmits per registrar la criatura i, a més, com a mínim, a l'hospital, no? Vull dir, mentre no té un nom... que tampoc pot ser tan problemàtic, però potser sigui s'identifica aquella criatura com a través d'un codi de...
5: O fill de... O realment tens temps per inscriure el nadó, no ha de ser immediat. I llavors sí que és veritat que antigament dèiem com pot ser que no tingui nom, o insistíem, no? Però que ara realment pues, li pots posar fill de, o nadó, o pots tens altres recursos i després ho canviaràs.
4: I no es pensa en aquesta manca de vincle, perquè el vincle pot ser... existeix de totes maneres, malgrat no hi hagi...
5: Exacte.
4: Un nom, no? I pel que fa a l'alimentació, parlaves de la lactància. Hi ha alguna comunitat, diguéssim, que sigui reàcia a la lactància materna?
5: La lactància materna en general està ben acceptada, però sí que és veritat que el calostre, que és la primera llet, hi ha alguna cultura, per exemple la cultura musulmana, que a vegades pensen que no és del tot bo, saps? I del tema de lactància materna en nens prematurs, que és molt important, nosaltres tenim la llet materna de banc, que és de mares donants que donen aquesta llet. Això és com un medicament, és molt bo pel nen prematur, i hi ha algunes cultures que no poden acceptar aquesta llet perquè si reben llet d'una mare d'un nen de sexe diferent, pot ser que en el futur es casin, i això no està ben vist del tot. De tota manera, al final ho acaben acceptant. Com tot, explicant-ho bé... i al final les famílies ho acaben acceptant.
4: Perquè entenc que el calostre té uns beneficis...
5: El calostre té uns beneficis brutals, sí.
4: I a més és la primera presa de contacte que no retardes, diguéssim, aquest alletament, no? Que sempre afavoreix... Doncs,
5: té propietats immunològiques, té propietats al sistema digestiu, és...
4: Pel que fa a les cures, vull dir, la implicació també de l'altre membre, no?, del pare de la criatura, no sé si es treballa de manera diferent segons també l'origen cultural de cada família hospitalitzada.
5: No és tant l'origen cultural com la particularitat de cada família, perquè sí que és veritat que hi ha pares que ja tenen el rol de portaveu de la família, però no es dedica a les cures, i en altres pares que, tot i que siguin d'una cultura determinada, ja estan més implicats. Sobretot és el respecte, no? El no jutjar aquell pare que no vol canviar un bolquer, perquè potser és la seva manera de pensar, no? És la mare la cuidadora i és el pare el que porta el portaveu de la família.
4: A nivell emocional, com viuen les famílies migrades l'ingrés d'un nadó? Ho dic pel fet d'estar lluny també de la seva xarxa de suport, no? Xarxa familiar, en alguns casos...
5: Clar, hi ha situacions molt complicades, perquè també s'ajunta el dol migratori, no? Són famílies que estan lluny de... O sigui, són dones que estan lluny de la seva família, a vegades el
4: que
5: pare...
4: Que troben a faltar en un moment com aquest, clar, també, diguéssim, el tenir una mare o un pare a prop, no?
5: O fins i tot el pare del nadó, no? La seva parella està en un altre país. Llavors se senten soles, per això és molt important preguntar qui et pot acompanyar, aquí tens per fer-te recolzament, no? Una miqueta veure la realitat de cada família.
4: Hi ha algun tipus de voluntariat en aquests casos?
5: De voluntariat, clar, nosaltres tenim famílies de nadons prematurs que venen, que és l'associació de Som Prematurs, que ells també fan un acompanyament a totes les famílies, no? Això és molt important, perquè són pacients experts, no? Perquè han tingut el, nens, el seu fill ingressat a neonats i després els poden ajudar. I també una miqueta els ajuden per buscar acompanyament, per ajudes socials, per...
4: No sé si ha estat necessari, no?, en alguns espais que puguin ser compartits, que tampoc és que siguin molts a l'hospital, no? Però ara pensava, potser hi ha dones que estan molt habituades, no?, o cada vegada estem més habituats a veure una dona alletar el seu nadó en espais també compartits, no? No sé si heu hagut d'adequar alguns nous espais perquè les mares puguin extreure's llet amb més intimitat, en aquest sentit, perquè potser hi ha persones que són més reàcies.
5: Sí que és veritat que hi ha mares que tenen pudor, però és molt important que l'extracció de llet ha de ser al costat del seu nadó, perquè així augmenta la producció. Llavors, el que fem nosaltres és intentar habituar biombos o buscar intimitat. Hi ha hospitals que tenen habitacions individuals, però sempre l'extracció de llet i l'amamentament ha de ser al costat del seu nadó.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Dolors Esteban, adjunta de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, per haver-nos acompanyat i haver-nos donat a conèixer també aquesta realitat d'una unitat com la vostra.
5: Moltes gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: I de música i de català i les nostres dites i expressions, doncs passem a parlar de literatura. I ho fem amb l'Àngela Zorrilla. Què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia.
4: Que avui ens recomana un llibre que es diu Els nostres infinits dies comptats.
0: Mira, comencem. Tu imagina't que tens 8-9 anys i que un dia el teu pare et diu, vine, anem a viure, marxem al bosc, no? Primer tu t'ho prens com una superaventura, uns dies de vacances, i després te n'adones, no?, que no, que la teva vida a partir d'aquell moment serà aquesta, viure en una cabanya aïllada del món i al mig del no-res, sense absolutament res tampoc, no? Aquest és el punt de sortida d'aquest llibre, que jo el trobo, com a mínim, com la premissa ja, bastant potent. O sigui, és una idea que, bueno, que et dona com per molt, per explorar molt. Tot això, que t'he dit que t'imaginessis, en realitat li passa a la Peggy, que és la protagonista d'aquest llibre, i el seu pare, en James, forma part d'una organització que jo crec que això és molt americà, no?, o l'imaginari de les pel·lícules americanes, d'aquestes organitzacions obsessionades amb la fi del món, amb la supervivència, no?
4: Totes es conspiren, oies possibles,
0: sí,
4: no?
0: Sí, que és molt americà, no? Molt, molt de pel·li americana. Doncs el pare d'aquesta pobra noia, doncs...
4: Es deixa endur perquè està corrent, no? Podríem dir.
0: I de fet, quan encara vivien com una família normal, perquè tenia aquesta nena, té la mare també, el pare l'obligava, per exemple, no, tens un minut, 30 segons per fer una motxilla amb tot el que necessitem per sobreviure, no sé què. O sigui que ja d'entrada... És bastant asfixiant, no?, el clima de casa, diguem-ne. Llavors, doncs això, el que li dic, de cop, més enllà d'aquestes anècdotes, el pare decideix que sí, que de veritat s'emporta la nena a viure al bosc. Llavors, allà li promet viure una gran aventura i la nena de seguida veurà que no, perquè sobretot quan ve doncs, l'hivern, no?, que no... Clar, han de recol·lectar fruits, han de matar animals...
4: Clar, ha de ser molt dura aquesta vida al bosc.
0: Clar, en realitat, ells buscaven com una cabanya que li havien venut al pare, que estava preparadíssima, però no. O sigui, estaven enmig de la muntanya i no hi ha res. Llavors, aquesta novel·la, que està editada per Les Hores i traduïda per la Josefina Cavall, ens trasllada, doncs, això, no?, un bosc on els hiverns són molt freds i els estius també són molt calorosos i també són complicats. I allà, doncs, pare i filla hauran de sobreviure. Decideixen fer-ho sense regles, sense horari, sense calendari, no? Es deixen endur. De fet, hi ha un moment que la nena la pregunta a l'hivern, no?, que està nevant, diu, papa, quan és Nadal, no? O, pues podem fer que sigui avui, doncs, ostres, pues fem un àpat, no?, un sopar de Nadal i no tenen res per menjar tampoc així especial.
4: Ara em recordaves a la pel·lícula aquesta, tan bonica, que és el Captain Fantàstic, també d'aquesta família que s'aïlla durant uns anys a la muntanya per viure això, la supervivència, no?, i alhora aquest aïllament de la resta de la societat.
0: Tothom. De fet, el pare, per convèncer la nena, al principi comença com una aventura, però després li diu que en realitat tot el que coneixien com el món ha desaparegut, tot, inclòs la mare. Perquè penseu que només va el pare amb la... O sigui, la nena es pensa que la seva mare ha mort i que tot el que ella coneix, no, el seu poble, els seus amics...
4: Per tant, aquí hi ha una mentida...
0: Enorme.
4: Sí. Uh-huh.
0: Llavors, per anar desgranant tot això, la Peggy... bueno, el llibre està narrat com en dos tempos, no? El passat, diguem-ne, que és quan la Peggy està al bosc i té 8, 9, 10 anys, i després, quan la Peggy està al present, no, són uns anys després, amb la seva mare. Torna amb la seva mare, una mare que a més ha tingut un altre nen, llavors torna amb la mare, amb un germà, i com és també... O sigui, les dues parts són dures, no? De passar de viure en una ciutat, en una casa, amb totes les comoditats, a bosc, i al revés, no? A tornar a acostumar-te a la societat, a uns horaris, clar, a uns sorolls... És bastant difícil. Jo crec que precisament un dels punts forts d'aquesta novel·la és això, és la veu narrativa, que és la nena, més veiem com hi ha un canvi de to, de llenguatge, en les dues peguis, no, diguem-ne, uh-huh, perquè, clar, ella ha madurat i ha viscut unes coses que tampoc, jo crec que amb 9 anys,
4: clar,
0: tampoc...
4: La gent no viu habitualment.
0: No hauries de veure. Llavors, doncs, bueno, doncs això, es va teixint aquesta història entre passat i present, i és una filla que passa de desconfiar, doncs, a sobreviure. I, de fet, li he volgut preguntar a la Maria Santperes, que és l'editora d'aleshores, què en destacaria ella de com la Peggy explica aquesta història. I aquesta és la seva opinió.
6: La veu de la protagonista, de la Peggy, és central en aquesta història. L'autora el que fa és combinar-nos... La Peggy és qui ens explica com és la seva vida durant aquests 9 anys que està al bosc amb el seu pare aïllats, i també és qui ens explica en un altre tipus de capítols com és la seva arribada a la civilització 47. De manera que veiem molt bé, i l'autora tracta molt bé, i veiem molt bé l'evolució d'aquesta nena, amb una veu inicialment, no?, més infantil, quan té 8 anys, confiant que anem amb el seu pare, creient la visió del món que el pare li ha fet creure, i veiem com això evoluciona a mesura que es va fent gran i comença a qüestionar aquesta realitat, a mesura que comença a veure que les coses no li encaixen allò que igual para i amb allò que ella comença a descobrir o comença a intentar esbrinar.
4: Creus que és portada al bosc sent una nena, uh-huh, i retornada, diguéssim, a la ciutat, a la societat, amb 17 anys, en plena adolescència, quan és tan important, doncs, també aquesta, el viure
0: que
4: en comunitat.
0: És complicat,
4: no?
0: Per si, no? Però malgrat que és cert que és un llibre amb moltes llums i amb moltes ombres, perquè és com molt, molt extremista, no? Uh-huh. Malgrat això, també trobo que és un llibre molt equilibrat, que això és difícil d'aconseguir, uh-huh, perquè al final nosaltres, com a lectors, sabem on estem en cada moment, ens arriben molt bé els sentiments i les, no, les sensacions, més que sentiments, les sensacions de cada protagonista. I jo també li preguntava a l'editora si érem capaços d'empatitzar, no, amb aquestes decisions que prenem els adults a vegades pels nens i tal. I ella ho té molt clar, ella ens ho diu així, mira.
6: Un llibre amb una trama molt potent, com deia, manté el lector realment inquietant, no, i seguint què li està passant a la Peggy i al seu pare en aquest bosc, i realment jo crec que seria difícil poder empatitzar amb el pare. És un senyor que ja des del primer moment agafa, arran d'una discussió amb la seva dona, agafa la nena i se l'emporta a un bosc i l'enganya i li diu que el món s'ha acabat i que només quedarà ells tots dos allà, de manera que és difícil empatitzar amb ell, tot i que a mesura que avança la novel·la veiem que, bueno, mentalment comença a tenir algun desequilibri, i això ens pot fer en certa mesura empatitzar una mica amb ell, però realment és molt difícil empatitzar amb aquest pare, i més pels esdeveniments que es van succeint. Amb la Peggy sí, jo crec que amb la Peggy absolutament des del primer moment estem amb ella, amb això que li està passant, amb aquest engany que ella ha de viure, i amb aquesta innocència que a poc es va despertant, no?, a la realitat que l'envolta.
4: Per tant, estem amb aquest personatge que és enganyat des de tan petitó, no?, i que segurament, doncs, no empatitzem amb una situació tan extrema com la que viu, però sí amb aquestes mentides piadoses, no?, que sovint, doncs, diem als nostres fills i filles, segurament pensant en el millor.
0: Segurament ho fem així, els pares, no? I suposo que en aquest cas aquest pare tan extremista, en el fons, el seu cor també ho faria així, no? Però és veritat que és això, amb el pare costa molt empatitzar, tot i que se't presenta sense entrar-hi ella no jutja, l'autora no jutja, però amb la Peggy, doncs, jo no sé si és perquè és una nena i al final, no?, tendim a protegir els infants, però bueno. Uh-huh. En resum, és un llibre equilibrat, però no espereu ni acció, malgrat que visquin al bosc, no és un llibre d'aventures, no té girs de guió d'aquells que et fan estar allà, no?, amb la pell de gallina, uh-huh, ni res, sinó és un... Tot el contrari, és una novel·la molt pausada, molt calmada, molt tranquil·leta, però que ens deixa reflexions, no, prou interessants, perquè al final, no, fins a quin punt un adult, uh-huh, té tanta decisió, no, amb el que passa amb els seus fills.
4: Doncs ja ho sabeu, Els nostres infinits dies comptats, de la Claire Fuller, editat per Les Hores. Àngela, fins la pròxima. Fins que vagi molt bé. Gràcies per aquesta recomanació.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I ens acompanya aquesta vegada la Rosa Sánchez, a aquesta hora del matí. Ja sabeu doncs, que amb ella donem pas a la secció de petjades i avui ho fem després, un dia després, Rosa, d'aquesta passada de Sant Antoni Abat a la ciutat de Badalona.
7: Exacte, molt bon dia, Núria. Doncs sí, aquest diumenge, o sigui ahir, va tindre lloc la passada de Sant Antoni a Badalona, una de les tradicions més arrelades del nostre poble i antigues, que ho van remarcar molt. Però no he vingut a parlar de la passada en si.
4: Avui no posarem... se sent bé, la Rosa? Sí?
7: Sí?
4: Va, et sentia molt fluixeta i tenia el dubte.
7: Val.
4: Digues, digues.
7: Avui posarem el focus en tots aquells animalets que amb les seves famílies esperen pacientment al marge del carrer. Gossos, gats, conills, ocells, el que vulguis. Mirades nervioses, cues que no paren de moure's i braços que els abracen fort mentre passen els cavalls. Sobretot jo, que la meva petita, quan ser els tambors, treu un Doberman de dintre i se'ls menjaria a tots. Tots ells tenen un objectiu comú, arribar fins al mossèn perquè els beneixi. Un moment breu, però molt especial, perquè moltes famílies és un gest de protecció, estima i tradició, i una manera de reconèixer que els animals formen part de casa.
4: Amb la canalla, amb els nens i nenes, anem a veure la cavalcada de Reis i amb els animalons... amb els animalons, la passada de Sant Antoni Abat.
7: Exacte. Per això avui he convidat a mossèn Andreu Uller, arxiprest de Barcelona i rector insolidum de Badalona Centre, i el Jordi Carreter, actor de teatre i col·laborador de la casa, entre altres seccions del Badalona Matí.
4: Mm-hmm. I un apassionat dels gossets.
7: Exacte. Eh? Exacte.
4: Que hi té passió pels passió. Gossos.
8: I tant, què molt tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, benvinguts.
9: Hola, com bon esteu? Dia.
4: Molt bé. Doncs, primer de tot, expliquem què se celebra per Sant Antoni Abat, no?
9: Sant Antoni Abat ve el 17 de gener, que és un dia especial, que l'Església recorda aquest sant, que va ser un sant eremita, que va estar molt a prop de la natura i dels animals, i se'ls va estimar molt. Llavors, cada any aquí a Badalona hi ha aquesta tradició de que, ara ho deia aquí, que es fa el segon diumenge de febrer, es fa la passada. Uh-huh. Suposo que també per repartir-se amb altres ciutats i pobles, que alguns cavalls, alguns van passant per diferents llocs. I aquest segon diumenge de febrer toca aquí a Badalona. Uh-huh. Llavors celebra aquesta passada de Sant Antoni Abat, que és una tradició molt antiga aquí. I ho deien que és la més antiga de Badalona com a festa popular.
4: Uh-huh. L'any que ve celebren les 150 edicions, ja, 150a edició, i ja ens parlaven també des de l'organització de la passada, aquesta setmana passada que en fèiem la prèvia, que estan doncs, mirant de fer alguna col·laboració amb el museu, a veure si es podria fer alguna exposició i alguna activitat, diguéssim, doncs, expressament per aquesta celebració, que 150 anys no es fan cada dia,
7: no.
4: Déu-n'hi-do.
7: No, no.
4: I també parlaven d'aquesta sincronia que hi ha, diguéssim, amb altres municipis, no?, que com que hi participen uns 150 cavalls, una quinzena de carruatges, ben bé, no? Doncs van passant de municipi a municipi i per això la passada, diguéssim, de Sant Antoni, tot i que Sant Antoni Abat se celebra el 17 de gener, doncs s'allarga ben bé un parell de mesos, eh? Mm. Què representa, no? Un dels actes segurament, diguéssim, més significatius de la passada, que és aquesta benedicció, mossèn.
9: Sí, jo crec que representa que estimem els animals, que i avui més que mai fan un gran bé de companyia, d'estar al nostre costat, de moltes persones, les llavors ve molt soles, i un animalet d'aquests, un gosset, un gat, doncs li dona vida, no? Per tant, representa un moment d'encontre i de valorar-los, estimar-los molt, no? I reconèixer que ens fan un bé. Mm-hmm. Fan un bé a les persones i ens ajuden a tot. I la benedicció vol dir això. Beneir vol dir que fa bé i fa la seva missió, no? Que és fer-nos companyia, ajudar-nos, estimar-nos, estar per nosaltres. Vull dir que jo crec que... I després uneix tradició i uneix la tradició d'aquí catalana, mm-hmm. que és reconèixer també la feina que han fet tots els animals, les bèsties de càrrega, en el món de la feina, del treball, que aquí hi ha aquesta tradició dels tres tombs, però aquí a Badalona té aquesta particularitat que es diu passada, passada de Sant Antoni Abat. Per tant, és una tradició molt catalana i molt, molt nostrada.
7: I com viu vostè, veient tantes famílies que venen tots amb els seus animalets perquè vostè els beneixi? En aquell moment,
9: Pues amb il·lusió, perquè allà on hi ha vida, on hi ha estimació, on es valoren les coses, i les coses de la creació, de Déu, no? Jo soc un dels més que pateixo, no?, per totes les coses que hi ha avui en el món contra la natura, no?, i la malversació de béns i recursos, no?, i pateixes, no?, i és un dia, no?, de dir, mira, per fer un homenatge a la natura i fer un homenatge a tota aquesta realitat, no?, que tenim al nostre costat, no?, i donar gràcia a Déu, no?, jo he vist des de la meva fe, de que Déu pues, ho ha fet tot i ens ha donat tot perquè ho administrem bé i perquè fem, ens faci bé. I, per tant, ho agraeixo. I, a més, agraeixo pues, això que deia abans, no?, aquesta tradició, no?, que és catalana. Jo tot el que és català m'agrada molt i ho hem de potenciar i ho hem d'animar, perquè se'ns venen moltes coses de fora i se'ns emporten. I els catalans, a vegades, són una miqueta maldestres amb això, eh? Vull dir, estem abandonant les nostres tradicions.
4: No sabem cuidar, cuidar el que tenim.
9: A vegades no cuidem prou les coses nostres.
4: Jordi, tu a casa tens 5 gossos.
8: 5 gossos, tinc.
4: I fa molt que els beneïu?
8: Pues fa ara, clar, és a dir, el primer que teníem, sí, que vam començar amb un, doncs sí, fa 5 anys. Després, l'altre any, que en teníem 2.
4: Cada any ha anat caient dos.
8: Cada any, i ara ja en són 5. Sí. No, llavors, per mi, aquest dia, vull dir, és... aquí ho sento molt davant del mossèn, de dir que nosaltres som ateus, no creiem. Sí. Però, clar, aquest dia el vivim com molt especial, no? Perquè és un dia on els protagonistes no som nosaltres, sinó són les nostres mascotes. Tant siguin gossos, gats, ocells, conills, el que siguin, no? I clar, és un dia que encara que tu no siguis creient, és un dia on tu vas a donar com les gràcies a la teva, les teves mascotes, per el que deia el mossèn, no?, per la companyia que ens donen, per l'estima que ens donen, perquè clar, som part de la nostra família. I poder tenir un dia on ells són els protagonistes, doncs això és molt maco.
4: Per tant, es viu més des de l'agraïment que no pas des de anem a demanar una protecció pels nostres animals.
8: Clar, jo en el meu cas és el que et dic. Per mi és un agraïment, no? Anar a portar les meves mascotes per dir gràcies per tot el que ens doneu a nosaltres.
7: Creus que aquesta tradició s'hauria de cuidar, mantenir i potenciar molt més?
8: Sí. Sí, sí, a veure, jo he tingut la sort, no, que he nascut en una família on hem sigut molt de tradicions. Vull dir, a casa meva totes les tradicions es fan, totes. Vull dir, fins i tot havíem anat a Vilanova i la Geltrú a veure els Tres Tombs, no, al principi, que allà també és molt important. Llavors, clar, aquesta tradició no s'ha de perdre, perquè arriba un punt que el món va tan ràpid, vull dir, passa tot tan ràpid, que tenir aquestes tradicions, que és aquell moment que estàs amb tot el veïnat de Badalona, amb tota la gent... Mira, hi ha una parella que tenen un galgo que només els veiem el dia de la passada de Sant Antoni.
7: Hi ha gent que només la veus
8: aquest dia. És fort, perquè són de Badalona, són del centre, i durant tot l'any no els veus. Però, en canvi, aquell dia, vull dir, els trobes. I, clar, és un moment on et trobes tota la gent, el veïnat... Vull dir, i és un moment que dius que fa poble, perquè per mi Badalona encara és un poble, no? Llavors, clar, totes aquestes tradicions, com deia mossèn, catalanes, no es poden perdre. Vull dir, al contrari, s'han de fer perquè la més gent vingui, per el que et deia, perquè passa el món tan ràpid que aquests moments et fan desconnectar.
4: Mossèn, quin paper tenen els animals, no?, en els passatges de la Bíblia? Ho dic perquè aquest matí pensava i dic, mira, la serp, no?, una mica el sinònim també, doncs, que encarna doncs, aquesta maldat, no?, aquesta... Ara no em surt la paraula, aquest...
7: El pecat.
4: Ja sortirà, el pecat, exacte, el pecat, eh?
7: El pecat.
4: I alhora, gràcies, Rosa, i alhora, doncs, no sé, el colom, no?, amb l'esperit sant, perquè tenim de totes bandes.
9: Sí, sí, bé, els animals sempre han tingut aquest sentit simbòlic, no?, dels seus trets característics i, doncs, ens han recordat pues valors, no? Valors i coses que contràries, no? A la vida, no?
4: Serveixen com alegories.
9: Sí, com alegories, sí. A la Bíblia, a veure, el gran text és el de Gènesis, no?, que reconeix, no?, que tot és bo, no?, i Déu va fent tota la natura i tot és bo, no?, i els animals, i per tant estan fets tot a fi de bé, eh? I tots van néixer en Déu, tots els animals. Es diu això, no? Per què van néixer en Déu? Perquè fan allò pel qual estan fets. Fan, els animals són aquells que fan allò que és... cuidar-se, lluitar per la vida, alimentar-se i estar al servei de la humanitat. Fan el bé, els animals. Els que fem el mal som els homes. Som nosaltres els que fem el mal. Els que no fem allò que pel qual estem fets, que és per estimar. Estem fets per estimar. I llavors ens demana que venim Déu estimant, ajudant i col·laborant, no? És la nostra missió. En canvi, els animals estan cridats a fer el que pel qual estan fets. Per això beneixen Déu i els beneïm, donant gràcies a Déu perquè fan una labor. la seva labor, que la fan bé, la fan bé, que és estar al nostre costat, ajudar-nos i seguir els seus instints també, no?, per, de supervivència, de lluita...
4: I quin protocol, si és que hi ha un protocol, no?, diguéssim, adient per la benedicció dels animals el dia de la passada, es du a terme? Es fa lectura d'algun passatge, algun verset de la Bíblia que faci referència?
9: Sí, aquí... Anem molt per feina aquest dia, no?, perquè hi ha moltes coses i a mi m'agradaria fer més protocol, eh? Vull dir, ja fes per mi, dones idees, eh? Si jo vinc d'una missa, també, a la missa ja ho tenim present, i és com un colofó de la missa que hem fet abans, i alguns venen de la missa amb mi, m'acompanyen, eh? Per tant, vaig lluitar al gra i dic unes paraules, no?, per animar la gent a donar gràcies a Déu pels animals i per ajudar-nos a viure-ho, no? Ahir vaig recordar aquest tema del baptisme, no?, aquest tema dels animals ens recorden que hem de recuperar també aquesta tradició, no?, de baptejar els infants, que tenim una perduda aquí al centre de Badona, aprofito per dir-ho, no?, hi ha una baixada molt forta, no?, de batejos, no?, abans la família era un moment de trobada familiar, de batejar l'infant, inclús els fills, encara que a vegades no fossin massa creients, ho valoraven, no? Bé, ho vaig aprofitar per dir, bueno, pues, tot ens ajuda, no?, i per tant el protocol és simplement fer una lectura i tal, i després a continuació van ahir els animals, no?
4: De fet, és un dia en què hi ha, diguéssim, molt d'ambient al carrer. Ja no només, diguéssim, pel brugit, no?, de les pròpies carrosses o dels cavalls, sinó també per tota la gent que surt a esperar, com jo feia abans, a similitud amb la cavalcada, no?, pel soroll. No?
7: I Jordi, com reaccionen els teus gossets enmig de tanta gent i tant de soroll?
8: Clar, és que és molt fort, no?, perquè, clar, diguéssim, tenint-ne 5, i a part 3, que són germans, que vol dir nascuts del mateix dia, vale, és molt fort veure els diferents caràcters de cada gos, no? Vull dir, a veure, el que sí que aquí m'agradaria dir, que un moment jo entenc, vale, que passi una orquestra i facin timbals,
7: sí,
8: però això, clar, no sé si es podria suprimir, perquè la part dels timbals,
7: buah,
8: pobres, es tornen bojos.
7: Sí.
8: Vull dir, a veure, quan passen els cavalls, els carros i això no, però la part de moment dels timbals és sí, que és horrible.
4: O sigui,
8: horrible.
4: Que en aquell tram de la plana, aquest és un suggeriment, no, Jordi?
8: Sí.
4: El soroll es minimitzés.
8: Sí. Sí, perquè veus molta gent que agafa el gos i se'n va corrents cap enrere, cap a altres carrers, perquè sí, el pobre
4: es
8: torna boig. I l'altra banda, llavors, clar, hi ha moments, no?, jo en tinc un, que és en Pep, vale, que aquell pobre tota l'estona l'has de tenir braç, vale, perquè està espantat i va com, ostres, no sap on està. Però nosaltres tinc la Lilian, que és la boja, i aquella va saludant a tothom. Aquella la podria deixar i se n'aniria amb tothom, perquè aquella va xafardejant a tothom. I llavors, clar, l'Oriol és aquell que, saps, va saludant i tot, però és el més...
4: Clar, en un moment en Jordi ha dit els noms dels seus gossos, sí, i a mi m'ha fet pensar en el meu cunyat i en el meu nebot, Oriol i un Pep. I he pensat, clar, què deu estar pensant el mossèn, que el veia també que anava a obrir els ulls? D'aquesta, al final, certa humanització, sí, no?, que segurament es veu molt durant la passada dels animals de companyia.
9: Sí, sí, a veure, és una realitat actual. Aquest any també hem tingut l'anècdota que el dia de Sant Antoni Abat, jo mai m'ho havia trobat, eh? Vam estar tot el dia trucant gent i preguntant-me quin dia seria la benedicció dels animals, no? A quina hora seria? I va dir, no, aquí a Badalona, explicant la tradició. Hi ha la tradició de beneir-los el segon

0: gossos després no existeixen, els gossos queden morts.
1: Creu que aquesta benedicció també té un valor emocional per les persones? O sigui, hi ha gent que hi creu, hi ha gent que no hi creu, però emocionalment...
2: Evidentment, jo crec que sí, és molt emocional. Vull dir, et dona molta força, no? I aquest moment, no?, de reconèixer que aquell animalet té un valor. Jo crec que li dona el valor que té, no?, que d'estimació i de col·laboració a casa, d'ajuda, de companyia, no? I per tant, jo crec que la gent surt molt animada i molt emocionada, no?, vull dir, d'aquell moment, no?, vull dir que l'ajuda molt. Vull dir que poses molt en el centre de la teva vida, que veus que no és un objecte, sinó que és algú en tu, no?, que t'ajuda, no?, a viure, no?
0: Sí, sí, exactament, és el que jo també he dit al principi, no?, que jo, tot i no ser creient, per mi aquest dia és super emocionant i super maco. I quan veus, diguéssim, el meu marit i jo amb tots els gossos, i que el mossèn ens va beneint, ostres, és un dia molt emotiu, més que res pel que et diu, perquè tu dones les gràcies a les teves mascotes, no?
1: Donar les gràcies és bo.
0: Sí.
3: Jordi Carreter, mossèn Andreu Guller, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i compartir amb nosaltres també com es viu, no?, des de dins aquesta passada de Sant Antoni Abat. I Rosa, moltíssimes gràcies també a tu. Acabem molt ràpidament amb la curiositat de les petjades del dia.
1: Doncs sí, el 14 de gener va ser el dia del gos vestit. Un dia ideal per recordar que darrere d'aquests jerseis, abrics i fins i tot impermeables, no és tot postureig que cani. Els gossos petits, amb poc pèl, la roba els ajuda de veritat a passar millor el fred. I l'atenció, perquè alguns gossos ja ho tenen claríssim. Si veuen l'abric, saben que toca passeig, igual que quan veuen les corretges, i ho viuen amb entusiasme. Ara bé, res de disfresses impossibles. La roba ha de ser còmoda, deixar-los moure bé i fer un pipí amb dignitat. Perquè sí, a la moda d'hivern, però sempre en respecte pel benestar i orgull del gos.
3: Per tant, un Pep, un Oriol, vestits ben encamisats, però alhora còmodes, eh?
0: I tant.
3: Tots.
0: Això sempre.
3: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu,
3: per
1: venir.
0: Bon dia.
4: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: ha arribat el moment, amb aquesta sintonia, ja ho haureu intuït, de donar la benvinguda a en Jordi Martí. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, bona hora, content d'estar aquí.
0: Com va? Vinga, situem-nos al març del 1924. Fem-ho?
1: Sí, avui farem una repassada del que haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia qualsevol d'ara fa 5 anys, del març de 1924.
0: Doncs, sens dubte, haguéssim parlat de la crisi que es vivia a l'Ajuntament de Badalona, perquè el director militar de Primo de Rivera va canviar el mes de març de 1924 els regidors del plenari badaloní. Era el quart govern que tenia la ciutat en només un any.
1: Va, situem-nos amb el temps. Estem parlant del que passava a Badalona al març de fa 100 anys. Espanya estava immersa en una dictadura, la de Miguel Primo de Rivera, i des de Madrid, des del directori militar, es feia i es desfeia els ajuntaments. Quan un govern municipal no els agradava, senzillament el canviaven. A Badalona, el mes de març de 1224, va haver-hi un canvi de govern. Era el quart govern en un any. L'editorial de l'Eco de Badalona era molt dura amb el canvi de regidors. Escoltem.
2: Por diversas circunstancias, han desfilado por la casa consistorial cuatro ayuntamientos. O sea, la friolera de 92 ciudadanos dispuestos a sacrificarse por el bien común. Debemos lamentarnos de ese continuo ajetreo en el que parece se tienen en cuenta muchas cosas, menos una. El supremo interés de Badalona, la pobre cenicienta que no gana nada con este trajín.
1: El nou alcalde de Badalona va ser Pedro Sabater. L'alcalde i els regidors van ser designats pel governador civil i sota la presidència del delegat governatiu, un militar, el comandant González Mora. L'editorial de l'Eco era pessimista en relació al nou govern de Badalona.
2: El ayuntamiento que acaba de tomar posesión por mandato gubernativo tiene un camino bastante espinoso a seguir si es que quiere servir de veras a la ciudad, la cual, a pesar de no haber elegido ni haber podido escoger, tiene el derecho a exigir se la atienda leal y fielmente.
1: Però atenció, molta atenció. El més important va ser el discurs del nou alcalde quan va prendre possessió del càrrec.

0: Escoltem-lo.
1: El señor Sabaté pronunció frases de agradecimiento por su elección, manifestando que el ayuntamiento, que se acababa de constituir, laboraría en pro de la ciudad, haciendo obra puramente administrativa y dejando la política aparte, con el objetivo del bien de Badalona.
0: Ho hem escoltat bé. El nou Ajuntament de Badalona només faria obra puramente administrativa y dejando la política aparte. La dictadura de Primo de Rivera en ple apogeu.
2: I ja que estem parlant de política, no deixem aquest tema perquè la dictadura de Primo de Rivera va decidir clausurar el Centre Regionalista de Badalona per, senzillament, donar un objecte guarnit amb una bandera catalana.
0: La repressió de tot allò que era catalanista desfermava, com veiem, les ires del directori militar de Primo de Rivera. En tenim un exemple amb el que va passar en aquest Centre Regionalista de Badalona. El Eco explicava la situació perquè la dictadura decidís clausurar-lo.
1: El martes a l'anochecer, mientras se celebraba un baile en el centro regionalista, fue clausurado por orden gubernativa la referida entidad, con motivo de ser repartido a los socios el típico vals de quintus, que eran unos bibelots adornados con cinta catalana. De la clausura se encargó la policía y la Guardia Civil.
0: A veure, una cosa tan innocent com repartir les butlletes per sortejar els vals de quintus i que aquestes butlletes portessin enganxada una bandera catalana, doncs això va ser motiu suficient per clausurar el Centre Regionalista de Badalona. Aquest era el clima polític que es vivia a la ciutat al mes de març de fa 100 anys.

0: Recordo, Jordi, que ja al mes de gener vas parlar de la greu crisi també de feina que vivia Badalona. Tres mesos després sembla ser que la situació havia encara empitjorat, si és que podia, i a Badalona el març del 1924 hi havia més de 1.000 obrers sense treball.
1: I aquests 1.000 obrers, Núria, eren només de les fàbriques més importants, les més grans de Badalona. No hi havia demanda de productes i, per tant, les màquines es passaven moltes hores aturades. Com a conseqüència de tot plegat, els obrers hi havia dies que no anaven a la feina i que, per tant, no portaven tot el jornal a casa. A la portada de l'Eco se'n parlava amb aquests temes.
2: La crisis actual. Un millar de obreros sienten en esa ciudad las consecuencias de la crisis. Actualmente son 628 los obreros badaloneses que trabajan jornada reducida, o sea, 3 o 4 días semanales, y 315 más los que se encuentran en paro forzoso por falta de trabajo, haciendo un total de 943 obreros los que notan las consecuencias de la crisis actual.
1: El directori militar va obligar totes les empreses a informar mensualment quants treballadors estaven sense feina o amb jornada reduïda. El més preocupant de tot, però, és que no es veia una sortida imminent de la crisi.
2: La crisis presente, de la qual por ahora no se ve el término, hace ser anotada por todos. Ojalá se pueda pronto volver a la normalización absoluta de trabajo por el bien general.

0: Ara fa 100 anys era normal el treball infantil, nens i nenes treballant a les fàbriques, una realitat de 1924 que avui ens sembla doncs esgarrifosa, però això era considerat una bona notícia, que una fàbrica dediqués temps a donar classe a aquests infants.
1: El 1924 el treball infantil a les fàbriques estava molt estès, especialment a empreses tèxtils o cordeleries, que a Badalona n'hi havia. El març del 24, la cordeleria Francisco Marc va crear una escola dins mateix de la fàbrica. Així ho explicava El Eco.
2: Como consecuencia de los trabajos y escrupulosidad demostrada por el auxiliar de la Inspección de Trabajo de esta ciudad, en lo que se refiere al trabajo de menores, en la cordelería de don Francisco Mar se acaba de establecer una escuela donde se da una hora diaria de clase a los muchachos que trabajan en aquel establecimiento industrial.
1: Aquesta cordeleria seguia els passos d'una altra gran empresa de Badalona, Cordeleries Domènec, que ja feia uns mesos havia creat una escola dins de la seva fàbrica. Ara bé, d'acabar amb el treball infantil, a Badalona ni enlloc ningú en deia res. En fi...
0: I recuperem un altre tema que ja vam anunciar el mes passat. Es tracta del projecte de construcció d'un segon tren que uniria Barcelona i Badalona i que tenia previst travessar cel obert als barris ja ordenats de la ciutat.
1: I la novetat aquest març del 24 va ser que el ple de l'Ajuntament s'hi va mostrar totalment en contra. El curiós del cas és que el projecte el presentava un ciutadà particular. Des del setmanari El Eco, el projecte es va considerar inadmissible per la destrossa que faria de la xarxa urbana. L'Ajuntament també s'hi va oposar frontalment. Així ho explicava El Eco.
2: El Ayuntamiento de esta ciudad acordó por unanimidad oponerse a tal proyecto del nuevo ferrocarril. Acuerdo que también ha adoptado el Ayuntamiento de San Adrià del Besòs.
1: Expliquem que a Badalona ja hi havia un tren que anava de Barcelona a Mataró, el tren que passava per la costa i que és el que avui funciona. Aquest segon tren, que mai es va construir, uniria la plaça de Catalunya i el barri del Clot de Barcelona de manera subterrània. Però a partir del Clot, i venint cap a Sant Adrià i Badalona, ja ho faria a cel obert, travessant el que avui seria l'avinguda Alfons XIII i trinxant la trama urbana del barri del Progrés. El Eco va fer una campanya en contra d'aquest tren, una campanya duríssima.
2: Nosotros no dudamos que el gobernador civil resolverá conforme demandan los intereses generales de las poblaciones afectadas, las cuales ven en este asunto una maniobra para adquirir ciertos derechos que puedan hacerse valer el día de mañana con otra empresa.
0: Curiós, perquè la història doncs ens ensenyaria, anys més tard, que davant d'aquesta negativa que hi va haver per un segon tren a la ciutat de Badalona, que la travessava doncs, partint també la ciutat en dos, no hi hauria aquesta mateixa oposició frontal pel que fa a l'autopista C31, actualment doncs, encara en vigència. I seguim parlant del tren de Badalona, però del que ja funcionava i que fa 100 anys ja passava pel mateix lloc que avui.
1: I en parlem perquè cada cop eren més els badalonins que el feien servir per anar a Barcelona. L'estació s'havia quedat petita i el servei també, perquè no s'hi podien posar més trens, o trens més llargs, vaja, perquè el pont del riu Besòs no hauria aguantat el pes dels combois. Per això, El Eco de Badalona, del març del 94, parlava de millores de l'estació i del reforç del pont sobre el riu.
2: Están muy adelantadas las reformas que se realizan en la estación del tren, con objeto de intensificar el servicio entre esta ciudad y la vecina capital. Actualmente se trabaja en cubrir los nuevos andenes destinados exclusivamente a los viajeros de Badalona a Barcelona, así como se realizan los trabajos previos para ensanchar el puente sobre el Besós.
0: I seguim amb el que era notícia ara fa 100 anys a Badalona i ho era la construcció del cementiri nou de Sant Pere, una construcció que no parava de topar també amb problemes. En aquest cas era la presència d'una mina d'aigua que passava pel mig dels terrenys d'aquest futur cementiri.
1: Situem-nos 100 anys enrere. A Badalona hi havia el cementiri vell, el cementiri de Sant Crist, el que avui tenim situat al costat del parc de Can Soleil i que en aquella època ja s'estava quedant petit. I per això fa un segle s'estava començant a plantejar i construir un nou cementiri en terreny rural. extracte del cementiri nou o cementiri de Sant Pere, que hi ha avui sobre el barri de Pomar. La seva construcció va topar amb el recorregut d'una mina d'aigua situada a 20 metres de fondària i que servia per regar horts i camps de la zona. L'Eco explicava així la notícia.
2: Enojoso asunto el de la mina que pasa a una profundidad de 20 metros por el subsuelo de los terrenos adquiridos para el cementerio. Los técnicos han intervenido en el asunto y entre ellos ha habido también disconformidad, pues mientras unos sostenían no haber peligro alguno poniendo las cañerías conductoras de agua en determinadas condiciones, mantenían otros su criterio de que siendo aquel terreno una zona de captación de aguas, el peligro era siempre inminente, salvo en el caso de hacer unas obras costosísimas.
1: El tema d'aquesta mina d'aigua no era gens menor. Aquella zona de Badalona, la muntanya on avui hi ha el barri de Pomar, era una zona agrícola molt fèrtil i necessitava l'aigua de la mina, sempre l'aigua. D'altra banda, hi havia el perill que el pes de les construccions del nou cementiri enfonsés el terreny.
0: I amb tot, quina va ser la solució?
1: La solució va ser, com faríem avui, el 2024, no ens enganyem, crear una comissió de seguiment consistorial.
0: Aquestes que serveixen de tant.
1: Exacte. Una comissió per estudiar el tema i buscar una solució. A la comissió hi hauria l'Ajuntament i els propietaris dels terrenys afectats. Esperem que els propers mesos que ens porten de notícies per saber si aquesta comissió va servir d'alguna cosa o no.
0: I obrim ara un capítol destinat al que en podríem dir fets i gent, és a dir, coses que passaven a la nostra ciutat al març del 24, del 1924. Així que comencem parlant d'una nevada al municipi.
1: Sí, perquè a finals de febrer es va produir a Badalona una nevada de considerables dimensions. No deixa de ser curiosa la manera com l'Eco va presentar el tema en la seva edició del dia 1 de març.
2: El miércoles 22 de febrero amaneció nevando. El espectáculo era hermoso, más aún por no ser aquí corriente. La nieve fue cayendo alcanzando un palmo de altura. A consecuencia de la nevada, se produjo más tarde un barro asqueroso, convirtiendo nuestras calles en barrizales.
0: I una explicació més gràfica, impossible, ho hem vist. També reanudaven les obres de la nova església de Sant Josep.
1: I la novetat és que després d'un temps aturades aquestes obres, el capellà de Sant Josep, mossèn Rifé, sí, el mateix que avui dona nom a la plaça que hi ha davant de l'església, la plaça del doctor Rifé, doncs aquest mossèn va dir que els treballs es reanudarien. Potser la raó de tornar a començar les obres de l'església va ser la següent.
2: El dignísimo prelado de esta diócesi, doctor Guillamet, ha donado 10.000 pesetas para las obras del nuevo templo parroquial de San José.
0: I 10.000 pesetes l'any 1924 eren moltes i moltes pessetes. No m'estranya que també reanudessin les obres de l'església de Sant Josep. I també acabem aquest apartat de fets i gent parlant d'un rellotge.
1: El que es va situar a la façana de l'Ajuntament. Quan avui passem per la plaça de la Vila, tots tenim tendència a aixecar el cap i mirar quina hora és el rellotge de l'Ajuntament. Doncs heu de saber que fins al març de 1924 no hi va haver cap rellotge a la façana de l'Ajuntament. L'Eco ho explicava així.
2: En la fachada de la casa consistorial ha sido colocado un reloj, mejora esta que ha sido recibida con agrado por el público.
0: I parlem ara d'un badaloní il·lustre. Es tracta de l'actor Enric Borràs, que el mes de març va agafar un vaixell i va partir cap a Buenos Aires.
1: Sí, efectivament, el dijous 6 de març, el vaixell de vapor Tomaso di Savoia va sortir del port de Barcelona en direcció a Buenos Aires. Entre el passatge hi havia un viatger il·lustre, l'actor badaloní Enric Borràs. Enric Borràs marxava a passar 9 mesos a l'Argentina i al Brasil, representant diverses obres de teatre. Així va relatar la seva partida l'Eco.
2: Después de realizar una brillante campaña en Barcelona, anteayer por la tarde, embarcó para Buenos Aires el vapor Tomaso de Savoia, nuestro paisano, el ilustre actor español don Enrique Borràs, quien actuará en uno de los principales teatros de aquella ciudad y luego de otros de diversas ciudades argentinas. A mediados de noviembre regresará a España después de haber dado una serie de representaciones en el Brasil.
1: Enric Borràs va néixer a Badalona el 9 de setembre de 1863. Va fer carrera teatral a Barcelona i a Madrid, interpretant els grans clàssics catalans, espanyols i de la literatura universal. Enric Borràs, badaloní universal i il·lustre, va morir el 4 de novembre de 1957.
0: d'Enric Borràs, un altre nom en lletres majúscules de la música catalana que no ha tingut mai el reconeixement que es mereix. Parlem de la guitarrista Rosa Lloret.
1: Quants dels nostres oients han escoltat ara, fa un instant, de veu de la Núria, per primera vegada el nom de Rosa Lloret? De ben segur que molts. Doncs hem de saber que Rosa Lloret, nascuda a Barcelona el 1909, ha estat una de les grans concertistes de guitarra de Catalunya. Tot i això, se li perd la pista l'any 1934 i ni tan sols se sap quan va morir. Rosa Lloret va venir a Badalona el març de 1924 i va oferir un concert privat íntim. Així ho va explicar l'Eco.
2: En la morada de nuestro distinguido convecino, don Francisco Galera, dio un recital de guitarra la jovencita Rosita Lloret. De la niña Lloret no sabemos qué ponderar más, si su técnica, mecanismo y escuela, o su seriedad de estilo, su fidelidad de interpretación y su temple que la coloca con justicia en lugar distinguido. Rosita Lloret se revela una artista excelente.
1: Rosita Lloret, de la que també en parlarem el proper mes d'abril. I amb el record d'aquesta concertista de guitarra, Rosa Lloret, de la que Badalona en va poder gaudir, si més no en aquest concert, doncs acabem, Núria, el repàs de les notícies més destacades que es van produir a Badalona el mes de març de 1924.
0: Ha estat un plaer, com sempre, Jordi, fins al abril de 1924.
1: Gràcies.
0: Ens retrobem.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de racors. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Bona tarda a tots i a totes. Estem a l'Inspira't. Avui venim amb aquella energia que queda després del 8M. No la del soroll ni de les pancartes, sinó la que et queda dins quan pares un moment i penses tot el que hem avançat i tot el que encara queda. És una energia que no va de lluitar cada dia, sinó de ser-ne conscients, de mirar-nos i dir, som aquí i no ens aturarem.
1: Hi ha dies que et lleves i notes que portes una llum diferent, una llum que no és teva només, que ve de totes les dones que t'han fet forta, les que t'han criat, les que t'han inspirat, les que t'han sostingut sense fer soroll. Aquesta setmana és això, recordar-nos que la força no sempre crida, però sempre hi és. I amb aquesta llum obrim l'Inspira't d'avui, un espai per respirar, per escoltar històries que mouen i per donar veu a qui parla des de la veritat.

0: avui, amb aquesta llum que arrosseguem, arriba una dona que està vivint un moment molt especial. Una dona que ha trobat la seva veu després de transitar, de créixer i d'atrevir-se. Ella és Jess Torres. Potser la vau descobrir amb dos covers que van començar a circular pels mitjans. L'hem tingut alguna vegada per aquí, a algun programa, a Ràdio Rubí, però avui ve amb una cosa molt més seva, molt més íntima. El seu primer single, Sempre seràs luz, compost per ella i produït per Carlos Maestro. Una cançó que li canta la seva filla, una cançó que és promesa, memòria i llum. I avui, doncs, la tenim aquí amb nosaltres, a la ràdio, al nostre programa, per parlar d'això, de música. Benvinguda, Jess.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, Jess Torres és el teu nom artístic.
1: Correcte, ho has dit bé.
0: Jessica Torres,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs, com estàs vivint tot això, això que estan
1: comentant? Bueno, primer de tot, donar-vos les gràcies, molt agraïda d'estar aquesta tarda aquí amb vosaltres. A més, compartint aquest 8M, no?, de l'empoderament femení, aquesta força de les dones. I bueno, doncs, molt contenta d'estar aquí avui. La veritat, de tornar a Ràdio Rubí.
0: Doncs explica'ns aviam com ha sigut aquest, perquè clar, vas fer dos covers és interpretar a uns altres artistes, però ara arriba a un tema sí. que neix de tu mateixa, a part amb la circumstància que va néixer en el moment que va néixer la teva filla.
1: Sí, correcte. Doncs, bueno, tot va ser l'any passat, jo estava embarassada, la cosa va començar que a mi la música m'ha agradat de tota la vida, però és algo que no havia materialitzat mai, doncs perquè a vegades no tens les oportunitats, no? I aquest és un món també que és molt important donar amb les persones correctes. I bueno, la veritat que vaig anar acompanyant a una amiga meva a una ràdio on presentava el seu llibre i jo li cantava una cançó de Mecano, que vam acordar que bueno, pues feia molt pel llibre, no? Per la seva història, la de Mujer contra Mujer. Total, que en sortir d'aquella ràdio, de l'estudi, hi havia una persona, un senyor ja dels seus 70 i pico anys, esperant fora, i la meva sorpresa va ser que em van dir: hi ha una persona aquí que vol parlar amb tu un moment. I vaig dir, vale. Total, em va dir que m'havia escoltat un trosset d'aquesta cançó, que no era ni meva, va ser la de Mecano, no? Que, bueno, que va veure algú especial, i resulta que era un senyor que ha treballat tota la seva vida a Jazz Music, una companyia molt important de música. Em va començar a ensenyar fotos en el mòbil amb els Beatles, amb Elton John, una sèrie de cantants importants, Camarón de la Isla. Jo al·lucinant, i dic, on està la càmera oculta? I em va dir, tu et dediques a això de la música? I li vaig dir, no, m'encantaria, és algo que, bueno, m'apassiona tota la vida, però no ho faig com a hobby. De fet, tenia por escènic, perquè fins fa res, o sigui, amb la pandèmia va ser que jo em vaig començar a animar a penjar en les meves xarxes a alguna cosa cantant, algun vídeo, i els meus amics i el meu cercle em deien, ostres, eres una caja de sorpreses, d'on ha sortit tot això, no? Perquè em feia molta vergonya inclús cantar davant dels meus pares. Total, que li vaig dir, pues, no m'he dedicat mai, i em va dir, a tu t'agradaria que et presentés a un company meu que té una productora a Barcelona i grava alguna coseta per veure com surt, per veure una mica l'impacte de la gent, si agrada. I jo me'n recordo que li vaig dir, m'estàs dient de veritat, perquè a mi això és algo per mi molt en sèrio i és un somni per mi. Sí, total, en dos dies em va trucar, en una setmana crec més o menys em va portar a Barcelona a presentar-me amb aquest productor on hem gravat tot això, i aquí va començar. O sigui, vam pensar, sobretot jo guiada pels seus consells, no?, i la seva experiència, doncs en començar amb dos covers. Em va dir que escollís dos cantants que a mi m'agradessin. En aquell moment va ser Malú, que per mi és una referent de tota la vida, i la cançó de Tejiendo Alas. Jo estava embarassadíssima i aquella cançó plasmava totalment el meu moment. I l'altra cançó que vaig escollir és de Samira Zambrano, Bienvenida, i és que també la clavava perquè deia, en un par de meses va canviar-te la vida, o sigui, em quedaven dos mesos per donar llum, i bueno, va ser molt especial com es va, bueno, com va passar tot això, no? Aleshores, pues, va començar així, ho van penjar a xarxes socials, les produccions, tal, i bueno, i vam dir, pues, agradat, va començar a pujar el tema de seguidors a les xarxes, i vam dir, va, pues ara, algú teu, que era, pues, el que jo realment volia, no? I amb aquest primer single, pues, Sempre seràs luz, que és el meu primer tema, però no últim, perquè estem ja treballant en altres cosetes, i bueno, i el de Sempre seràs luz ha sigut molt especial perquè el vam llançar justament, pues, no sé si la meva filla tenia un mes o sigui, acabada de tenir-la.
0: O sigui, pues, la teva filla ha vingut amb un disc sota el braç.
1: Sí, en comptes d'amb un pa, amb un disc. Sí, no, a mi, sobretot, bueno, jo canto per sentiment, o sigui, no he fet mai classes de veu ni tinc estudis musicals, però el sentiment és el que em mou per cantar. Aleshores, a mi el que m'agradaria és que li quedi com algo bonic a ella, perquè la cançó de Sempre seràs luz per mi és com cantar-se-la a ella directament, no?, el que diu. Parla una mica, doncs, bueno, coses de la vida, no?, que li dic, no?, d'aquesta fortalesa que s'ha de tenir moltes vegades, i m'agradaria que quan ella creixi o escolti i tal, pues, o quan he anat a la televisió, doncs, que vegi la seva mare. Vaig anar a un programa embarassada i després vaig tornar acabant de donar a llum amb aquest single.
0: Podria ser el Toni Rovira?
1: Sí.
0: Que he vist alguna coseta.
1: Correcte, correcte. El Toni Rovira.
0: Tenim una connexió per aquí amb el Toni Rovira, total, sí, últimament.
1: Sí. Doncs sí. Vaig anar a presentant els dos covers, embarassada. Va ser, crec, bueno, l'estiu del 2024. I després vaig anar, pues, acabava de donar a llum i presentant el nou single aquest, no? Aleshores, que quan ella creixi, pues, vegi a la seva mare, pues sàpiga que tot això ha sigut impulsat per conèixer persones en el camí que t'impulsen, no?, que és com un àngel de la guàrdia, no?, per mi, però també per ella, perquè ha sigut en un moment molt vital, molt important i bueno, i una transformació,
2: jo,
1: que és la maternitat.
2: M'ha impressionat molt aquesta trobada màgica, no?, que vas tenir amb aquest productor. Tu creus en el destí?
1: Mira, abans de connectar, no?, que parlàvem de les sincronicidades, us he de dir que el dia que vaig anar a la ràdio i vaig trobar-me amb aquesta persona que és Toni Palau, i el nombro perquè és que estic superagraïda, era un dia que no era un bon dia per mi. És a dir, em van donar l'opció de fer l'entrevista per Zoom. I jo, com sóc una persona molt compromesa i responsable i tal, no?, vaig dir, ostres, no, que a mi m'agrada estar a la ràdio, fer-me allà la foto amb la persona que em fa l'entrevista, i vaig dir, no, ja hi vaig. I aquest ja hi vaig, bueno, va ser, bueno, que aquella persona estava allà i jo havia d'estar allà aquell dia, no? O sigui que quan vaig parlar amb ell, de fet, és que em vaig emocionar, ho recordo, perquè li vaig dir, és que no em trobava bé per venir, he passat una nit dolenta i havia d'estar aquí perquè ens coneixéssim. I amb la qual cosa, no sé si és destí, no sé si... Jo crec que sí, no? Que hi ha coses que ja estan escrites que no les sabem i acaben passant. I sembla com, per això deia, i la càmera oculta, no?, on està.
2: Clar, sí.
1: Però, bueno, són com petites píldores o... Bueno, com una recompensa, potser, doncs mira, el meu esforç de que vaig fer l'esforç d'anar-hi i bueno, i havia de ser així.
2: Sí, en el fons, bueno, estaves buscant tu dins teu, doncs, que això passés també, no?
1: Bueno, és que un somni, i quan em va dir que treballava amb Jazz Music, i ara no que ja està jubilat, no?, però que tenia tanta experiència i tal, bueno,
0: això és, vaig quedar... Això és, com parlem moltes vegades aquí, és tirar-te cap al abisme, no?, sortir del teu sofà, de la teva comoditat.
2: Sí.
0: Moltes persones que passen per aquí, per l'Inspira't, aquesta és la primera referència. És enfront... Jo l'altre dia feia un post en una de les meves publicacions, perquè vaig fer alguna cosa que... Bueno, faig sovint moltes coses en aquest sentit, i poso... ¿Quién narices me manda a meterme en este lío?
1: Sí.
0: ¿Ho penses?
1: Bueno,
0: ¿ho
1: jo
0: penses?
1: Això ho he pensat moltes
0: moment,
1: vegades.
2: Quin vertigen,
1: jo sóc,
2: no?,
1: una persona que... Digo, ¿cómo me he liado la manta a la cabeza d'aquesta manera, no? Perquè sóc una persona que diu... o sigui, em llanço, lo hago, no sé com lo voy a hacer, sí, però ja m'he liado.
0: Clar, ja
1: ara
0: no
1: pots, ja ho he de fer.
0: Ja no pots dir que
2: m'he
0: no.
2: compromès,
1: sí,
2: i ja ho he de fer.
1: Total, que després al final ho acaba sortint, no? Però amb mal de panxa i és lo de hazlo con miedo, però hazlo.
2: Transitant moltes pors,
1: sí,
2: no?, que també hi sona. M'imagino el teu artigen en el moment en què aquesta persona et diu vés aquí a fer això,
1: sí,
2: tu t'estàs exposant o potser... la por aquesta, no?, de ho faré bé,
1: totalment,
2: serà com s'espera...
1: O una primera vegada a la tele, o... Bueno, les meves amistats, el meu cercle, no?, em diu, és que tens molt don de comunicació... Bueno, sí, és cert que sempre improviso, però és que els nervis que porto jo dins, és que em diuen, és que no se te nota. No, però és tant.
0: Però això és l'art de la comunicació.
1: És tant.
0: I... Perquè si connectes amb el públic,
1: sí,
0: encara que tu tinguis els nervis, això és el
1: respecte.
0: I a
1: més, és que
0: tens.
1: És com un pellizco,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que quan perds això, dedica-li a altra cosa perquè ja no et mou.
0: Exacte.
1: Aleshores, jo ara mateix estic aquí, estic supercontenta, estic tranquil·la, relaxada, però estic nerviosa perquè, bueno, és algo que mai s'acaba de perdre, perquè com no és algo preparat i és natural, pues al final és improvisat.
0: Doncs relaxa't, perquè aquí la nostra paraula màgica és inspirades.
1: Sí.
0: I ens agrada més la de... inspirades que la d'inspirades.
1: És el meu tarannà que hi ha, com que agafo aquests petits
0: relaxa't
1: nervis.
0: Relaxa't i gaudeix de la xerrada, perquè al final l'únic, el propòsit del nostre programa és inspirar.
1: Sí, que a vegades passa, no?, que una està nerviosa i després passa tan ràpid la cosa que dius, ai, m'agradaria haver-ho disfrutat, gaudir-ho més.
0: Sí.
1: Això, doncs, estic treballant en això. Sí.
0: Jess, tu ets treballadora social, sí, i a sobre tens un projecte de bellesa, que
1: sí,
0: es diu Belleza con Propósito.
1: Sí.
0: I clar, ens ha sorprès, perquè clar, ara també aquest projecte sumat a tenir una nena de 6 mesos i
1: mig. Que
0: és
1: el meu projecte vital de vida, no?, ara mateix,
0: però
1: la maternitat,
0: com
1: el més gran.
0: Com conviuen totes aquestes versions?
1: Bueno, amb il·lusió, amb ganes i pas a pas. És a dir, el projecte de Belleza con Propósito és una cosa que jo des dels 18 anys m'hi estic dedicant, no?, perquè vaig conèixer el tema amb aquestes edats, que mentre acabava la carrera ho compaginava treballant en molts comerços i maquillant, no? Aleshores em vaig treure un curs de maquilladora i vaig tenir un local al centre de Terrassa. Després, amb la pandèmia, coincidint amb un canvi de domicili, vaig muntar-me el local dintre de casa. I sempre he estat fent cosetes així, no? És un... Belleza con Propósito, m'agrada dir-ho, és un títol que he posat jo, perquè no és maquillar per maquillar o explicar un pas a pas de la cura de la pell, que és el que faig. Jo ho relaciono molt amb el tema de treball social, no? Perquè hi ha gent que diu, com relaciones un tema social amb unes cremites, no? Bueno, pues és que ho relaciono amb aquesta Belleza con Propósito, perquè jo no és unes cremites, no, jo tinc una persona al davant que quan em ve a l'estudi, no, de bellesa, pues intento que porta un cartell que digui "hazme sentir importante". Aleshores em centro en el que necessita aquella persona, és algo personalitzat, és un assessorament que pues la Carmen no necessitarà el mateix que la Cuca, no? I si veniu, pues a cadascuna us donaré un tracte personalitzat, perquè al final competència hi ha moltíssima, productes hi ha milions, de millors, de pitjors, de més econòmics, de més cars, però el que distingeix el producte ets tu, o sigui, és l'assessorament que tu li donis a la persona. I jo el que vull és que aquella persona quan marxi contenta i se'n recordi de la Jessica Torres, no de la crema hidratant, no. Saps què et vull dir? Mm. Aleshores, la distinció és aquest tracte, i aquesta personalització que quan vas a una botiga, pues, bueno, per logística no te la poden donar, no? Perquè és un client d'entrar i sortir i prou.
0: O sigui, l'organització és el teu principal dia a dia, no?
1: Ho intento. Ara ho tinc una miqueta més parat perquè, bueno, amb tota la maternitat, tot i que tinc la facilitat de poder tenir-ho... jo tinc una agenda, jo em poso les cites per agenda, és a dir, quan a mi em van bé, i a la persona, per suposat, no? Sempre els hi pregunto pues, si és millor al matí o tarda, o busquem el hueco, aquest no és un problema. No és com una botiga que has d'estar oberta sí o sí. Però ara amb la maternitat ho he deixat una mica també... Bueno, no aparcat, però una mica de costadet, no? I sí que tinc les clientes que em coneixen de sempre i estan, bueno, que quan em necessiten saben que sóc aquí, però, bueno, estic molt centrada en aquest projecte vital que és la meva filla i tot lo de més, pues, bueno, el treball social, porto 8 anys treballant a l'Ajuntament de Terrassa, estic molt contenta i molt agraïda també amb aquesta feina que tinc, és molt vocacional també, i la música, pues ara s'adentra com a un hobby que no sé realment on ens portarà. No m'hi fico en plan que venga lo que tenga que venir, saps què et vull dir? O sigui,
0: home, després de l'experiència...
1: La idea és gaudir del procés. Si es queda com a hobby, es quedarà com a hobby, ho hauré gaudit, quedarà com un record per la meva filla molt maco i una anècdota que podré explicar quan sigui àvia. Així que no sé on em portarà, però bueno, el que sí que tinc és la il·lusió, perquè al final la música és una forma de connectar, d'expressar-te, i bueno, i són sentiments, que és com una manera de poder plasmar, no, els teus sentiments també i el que dius.
2: Jo em quedo la reflexió també de que pensem normalment que de vocació se'n té una només, i jo crec que ho acabes de desmentir tu, Jess.
1: Sí, tant, perquè... a més que estem en un dia, no, com ha sigut ara el 8 de març, no, el dia de les dones, tant dona com home, però ara que estem parlant d'això, una dona podem tenir mil facetes perquè som mares, filles, germanes, cosines, àvies, o sigui, i podem tenir mil projectes i servir, sí, per mil coses. O sigui, exacte, que no és, se t'ha de donar bé una cosa i prou, no.
0: I ara estàs parlant, t'he vist així com una mica tímida a l'hora de parlar del teu projecte musical.
2: Veig així... Anem, jo anava a dir, enfoquem de nou, no.
0: Però jo la veig així com una mica retreta, no? De dir, no, vaig a per totes. O sigui, trepitgem fort, ens ho hem de creure.
1: Mira, m'agrada que em facis hincapié en això, perquè tothom que em coneix em diu, tienes que creértelo más. O sigui, sempre m'ha passat que la gent del meu voltant creu més en mi que a vegades jo mateixa. Però és una cosa que estic treballant molt en mi mateixa perquè m'ho mereixo i perquè sí. O sigui,
0: clar,
1: perquè
0: sí,
1: jo lo valgo.
0: Perquè ara començarà a
1: venir... Però és veritat que vaig com pas a pas, no? Una
0: però
1: mica...
0: mira, sí, nosaltres sempre donem una... Tenim com una vareta màgica aquí a l'Inspira't. La Carmen,
2: veritat,
0: a mi ens encanta fer així clink i després comencen a passar coses.
1: Vinga, pues...
0: I ens encanta que la gent que ve i passa per aquí tornin i ens ho expliquin. O sigui que ja tens una obligació de tornar i explicar-nos què passarà la resta del temps, perquè jo crec que en aquests mesos començaran a sortir bolos, sortirà alguna banda... Busques banda?
1: Bueno, banda o no banda, si és en solitari també, o sigui, m'és igual, ja et dic, jo me lanzo i després dins de, a dalt de l'escenari metiem-la en les piernes.
0: Et proposo una cosa, fem una coseta. Ens fas alguna cosa a capella així, ja?
1: Vinga, va.
2: Sí? Jo no volia que marxés sense cantar.
0: Fem una crida, no? Així a la gent que pugui...
1: Sí, quan he vingut li he dit, estic una mica congestionada de nas,
0: però... jo dono molta canya, jo.
1: Vinga, va.

0: un faro encendido que te alumbrará.
1: Pels de punta, eh? Ja estem amb l'inspira amb els pels de punta.
2: És que si no ho fem, no podem acabar.
1: No passa.
2: No?
1: Si no
0: ho demanem, mira que he anat ràdios ja, doncs sempre és un moment que em poso com molt, molt tímida.
2: No, però al final...
0: Són aquests nervis que diem.
2: Jo t'estava dient aquí apretant i a veure... Consejos doy que para mí no tengo, ¿eh? O sea, que también aquí... Ho estàvem parlant abans d'entrar, que totes les dones... Jo, quan parlo de sororitat, parlo d'això, que ens tindríem que donar una miqueta de canya entre nosaltres perquè cada una de nosaltres tregui el millor de nosaltres mateixes.
0: Sí que és veritat, perquè...
3: Per brillar, no?
0: Aquestes coses són... Bueno, les que et treuen del teu estat de comoditat, bueno, pues són les que realment t'impulsen, i sempre que em demanen així cantar a capella, tot i que em fa vergonya o em poso nerviosa o em faci mal la panxa, pues és el que al final queda i dius, gràcies per haver-me impulsat, no? Perquè si no potser jo pues me retraigo i no ho hagués fet.
1: I ja es vens a fer covers, quina diferència hi ha quan tu cantes una cançó que l'has parit tu, mai millor dit?
0: Bueno, és com molt especial perquè és pues això, no? Com haver-la parit, pues és un projecte nou i és algo pues que surt de tu, que ja no és d'un altre cantant, no, és la teva cançó,
1: la teva veu també,
0: i...
1: no?
0: És
1: com
0: sí,
1: la teva veu.
0: Sí.
1: La veu, vull dir, a nivell metafòric i literal,
0: sí,
1: no?
0: Sí, expresses lo que realment pues estàs volent en aquell moment o en aquell tema expressar, i sí, la finalitat pues és que arribi, bueno, que la gent es pugui sentir identificada, siguin mares o no, que per suposat pues, en les mares i a més primerizes tal, pues, s'identificaran més, però és molt maco, per exemple, jo que sé, un pare o un avi, en el Toni Rovira, per exemple, que es van emocionar i em van venir a dir, ostres, m'ha agradat molt, i no són mares, no, com a tal, no han de tenir per què ser dones, no, el maco de la música és això, que et mogui, i com parlar de coses de la vida també, doncs que et faci sentir coses.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem, Jess, un artista que arribes amb llum, amb molta veritat i amb un projecte que neix des del lloc més honest, des del cor. Gràcies per compartir tot aquest moment amb nosaltres, molt agraïdes.
0: Gràcies a vosaltres i espero tornar-nos a veure aviat. Quan torni a tenir un nou tema que estem treballant, que volem fer-ho com un gir, no? Serà molt diferent perquè ja hem parlat de la maternitat, però us convidaré i us escriuré.
1: T'esperem amb els braços oberts.
2: Aquí t'esperem.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Si ets una persona nascuda al mes de juliol, és molt possible que els teus pares t'encarreguessin el mes d'octubre anterior. I si no és ben bé així, el que és segur és que ho van fer, et van encarregar a la tardor. Avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un apartat que titularem Productes de Tardor. Músics nascuts al mes de juliol. I comencem amb Billy Eckstein, un cantant de veu de vellut que va néixer el juliol de 1914 i que ens porta un blues. She's got the blues for sale.

She's Got the Blues for Sale, la veu de Billy Eckstine en una gravació de finals dels anys 40. Seguim pràcticament amb un coetani de Billy Eckstine. Ara tindrem el trompetista Cootie Williams, que va néixer 3 anys abans i que és un músic que sempre relacionem amb Duke Ellington. Va formar part de la seva orquestra en 2 períodes, el primer entre 1929 i 1940, i aquest primer període va acabar quan Cootie Williams va fitxar per l'orquestra de Benny Goodman, en una operació que podríem comparar amb els fitxatges de jugadors de futbol que passen d'un equip a un altre sense cap mena de remordiment. Poc temps després d'haver estat amb Benny Goodman, Billy Eckstine va fundar la seva pròpia orquestra, però la crisi de les big bands de finals dels anys 40 li va complicar molt la vida. Va tornar amb Duke l'any 1962 i s'hi va estar fins a 1974, quan Ellington ja havia mort. Ara l'escoltarem en una gravació de 1958 titulada In High Fi, és a dir, En Alta Fidelitat, un títol molt recurrent en aquells moments en què aquest sistema de gravació era la novetat. Aquí teniu Summit Ridge Drive.

Summit Ridge Drive, interpretada per Charles Melvin Williams, o el que és el mateix, Cootie Williams, i el seu octet. I si hem definit a Cootie Williams com un músic lligat a Duke Ellington, el que també ostenta aquest títol és el saxofonista Paul Gonsalves, nascut el 12 de juliol de 1920. Els seus pares eren de nacionalitat portuguesa i nascuts a Cap Verd. Tot i que també va estar 3 anys amb Count Basie, la seva figura va quedar unida de manera inseparable amb la de Duke Ellington l'any 1956 en el Festival de Jazz de Newport, quan Paul Gonsalves va protagonitzar un solo de 27 estrofes que va fer embogir literalment el públic. Va tenir tant de ressò aquesta actuació que Ellington, que estava patint també la crisi de les big bands, va veure com la seva carrera gairebé renaixia. El solo de Gonsalves va formar part de la cançó Diminuendo en Crescendo in Blue, i el propi Gonsalves, l'any 1958, va gravar un disc com a líder titulat Diminuendo Crescendo and Blues. Hi ha una subtil diferència de títols. Aquest darrer disc, aquest que va liderar Gonsalves, sona així.

I per acabar aquest primer apartat de jazz tenim encara un altre trompetista, 18 anys més jove que Paul González. Paul González, que és el que acabem d'escoltar. Ara parlem de Lee Morgan, músic excepcional, exemple de seguidor de l'estil hard bop i, com a tal, membre de l'escuderia Blue Note, la discogràfica més representativa d'aquesta tendència de jazz durant els darrers anys 50 i tots els anys 60. Hem escollit el disc Cornbread, que vol dir pa de blat de moro, i que havia de ser, en certa manera, la continuació de l'èxit que va tenir Lee Morgan amb The Sidewinder, un disc que es va editar a començaments de 1964. El que passa és que Cornbread, que es va gravar el 65, no es va editar fins a 2 anys més tard. Aquesta que escoltem ara és la cançó que li dona títol. Cornbread, Lee Morgan.

0: Hola, soy Carlos Arduy. Estáis escuchando Just Eat.
1: El Festival Mas i Mas segueix endavant a Barcelona i arriben les tres veus més esperades del seu cartell. Tres veus molt representatives de per on es mou el jazz vocal actualment. La primera veu és masculina, és la de José James, una de les grans estrelles del jazz d'avui. Un home obert també al blues, al rhythm and blues i a tot el que li convé. Actuarà a la sala Paral·lel 62 el proper diumenge 14 de juliol i així interpreta una cançó tan coneguda i tan escoltada com Ain't No Sunshine. José James.

Després de José James, les dues veus restants que formen part de l'edició actual del Festival Mas i Mas són les de Cecil McLaurin-Salvant i la de Cyril Aimé. McLaurin està considerada una de les millors cantants actuals de jazz, podríem dir, de jazz en sentit estricte. És la més experimental sense moure's gaire del terreny jazzístic i actuarà a Barcelona a la Sala La Paloma el dijous 25 de juliol. Del seu disc Woman Child, aquí teniu I Didn't Know What Time It Was, és a dir, no sabia quina hora era.

I després de Cecil McLaurin Salvant arriba Cyril Aimé, la veu més delicada, més sensual i també més mestissa del jazz, ja que és filla de pare francès, mare dominicana i viu a Nova York, la qual la converteix també en la veu més poliglota, ja que canta en anglès, francès i espanyol, i mostra, a més, influències molt diverses. Cyril Aimé actuarà a la sala 3 del Club Jamboree el diumenge 28 de juliol. I aquí teniu del seu darrer disc, A Fleur de Peau, la cançó Beautiful Way.

0: Hey, this is John Medeski, and you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim a BTV, a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra amb el temps de jazz. Seguim amb Jazz It. L'estiu de l'any 2012, un quartet liderat pel percussionista Roger Blàvia va gravar el disc Rhythm Complicity. Hi havia Eduardo Penz en el baix, Jordi Bonell a la guitarra i Reinald Colom a la trompeta. En Roger Blàvia, el líder d'aquesta sessió, desgraciadament ens va deixar el novembre de l'any 2017, víctima d'un càncer amb 54 anys, i va deixar un buit molt important en el jazz de casa nostra. Avui hem recuperat aquest disc per recordar la seva figura i el seu art. En Roger era un músic tot terreny que va posar ritme a desenes de discos d'estils i autors molt diversos. Era una persona de les que es diu que es feia estimar i va ser una mort molt plorada per tot el sector. Aquí teniu una composició amb aires brasilers que signa el baixista, l'Eduardo Penz, que el coneixem com a Dudu. La cançó es titula Levando a Bossa.

I d'aquesta composició tintada de bossa nova que ens han interpretat el quartet de Roger Blàvia, anirem a una versió molt personal que van fer també d'una composició de Kenny Wheeler, un bopper canadenc. Aquí teniu Song for Age.

0: Hola, sóc Jordi Bonell, esteu sentint Jazzet.
1: Fa poques setmanes vam dedicar una part de Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, a Phil Woods, un dels més grans saxofonistes alts del jazz modern. Woods va començar com a seguidor fidel de Charlie Parker, però ben aviat va trobar la seva pròpia sonoritat i el seu propi estil. Va tenir força relació amb el nostre continent, amb Europa, inicialment amb França, però ja en l'etapa final de la seva carrera va venir a Barcelona per col·laborar amb la Barcelona Jazz Orchestra en la gravació del seu disc, homenatge a Benny Carter, titulat Our Man Benny, en el que Phil Woods hi va tenir un paper fonamental. Comencem els minuts que li dediquem a Phil Woods per París, després ja vindrem a Barcelona. Tenim de moment un disc de la sèrie American Swinging in Paris, que és de 1968, que compta amb una rítmica 100% europea i, lògicament, amb Phil Woods com a líder indiscutible i com a solista principal. Ens interpreten Stolen Moments, que és l'obra mestra que va compondre Oliver Nelson.

Acabem d'escoltar Stolen Moments, interpretada pel trio europeu del pianista suís George Grons, més el saxofonista Al Phil Woods, a qui dediquem aquests minuts. Com hem dit abans, ara us el portem dirigint i fent de solista principal de la Barcelona Jazz Orquestra en el seu homenatge a Benny Carter. La cançó que ens interpreten es titula Romping at the Reno.

0: Hola, sóc en Gerard Nieto i us recomano que escolteu Jazz It a BTV 91.0.
1: Acabarem el Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un parell de gravacions força recents, de moltes altres que n'hi ha, en què un músic de jazz, en aquest cas dos trompetes, visiten terrenys dominats pel funky, el hip-hop, els teclats electrònics i fins i tot els ritmes ballables. Primer escoltarem a Roy Hargrove, que en el seu disc The Air Age Factor hi té aquesta cançó, How I Know, i a continuació, si tenim temps, tindrem a Nicholas Payton amb Sonic Trends, deconstruint i tornant a crear un ragtime de Scott Joplin que titulen Cannabis Leaf Rack. I amb elles us direm adeu a l'equip habitual de Jazz It. En Jordi Bortomeus, que és el tècnic, la Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

Els antics romans, que tenien una deïtat per qualsevol cosa imaginable, també tenien una deessa que decidia sobre la bona o la mala sort dels humans. Era Fortuna, que es representava com una dona cega i amb els peus alats. És a dir, la Fortuna és cega perquè pot afavorir o maltractar a qualsevol, sense distinció. I les ales als peus simbolitzen lo ràpid que sol actuar Fortuna. Un dia tenim bona sort, la vida ens somriu, i l'endemà tot el nostre món s'enfonsa. Als gravats antics, Fortuna sempre portava, a més, una roda que girava a l'atzar repartint bona o mala sort. I també se la representava amb la cornucòpia, una mena de banya enorme, símbol de la riquesa i l'abundància. Tothom a la vida té cops de bona i de mala fortuna. La fortuna no és aliena a ningú, i tampoc als artistes. Alguns d'ells fins i tot han pres la idea de la fortuna o de la sort com a objecte de la seva inspiració. Avui, doncs, tindrem fortuna, fortuna artística, i la tindrem, com no, amb l'ajut de la bona música.

Al segle XII també hi havia hippies, o si més no, alguna cosa que se li assemblava. Es deien gouliards i eren sobretot clergues errants, imaginem que no massa devots, o també estudiants penques amb poc interès pels llibres, estudiants que anaven a buscar més aviat diversió. Ells, sembla ser, aquests gouliards, van ser els autors d'uns poemes que es van trobar al monestir alemany de Beuren, a la Baviera, i que es coneixen amb el seu nom llatí, Carmina Burana, els cants de Beuren. Això en una època en què la religió controlava absolutament la vida i els pensaments de la societat, des del bressol a la tomba. Doncs bé, sorprèn llegir que en aquesta mateixa època aquests textos prístinament anticlericals parlen sense embuts dels plaers de la vida, de l'amor, de la llibertat, dels diners, del poder dels diners, de l'alcohol i també de la fortuna, com sentien amb l'exemple amb què hem començat l'espai d'avui, aquest O Fortuna, exemple musical que, com diu el text, mai està quieta, sempre creix o decreix. Ara sembla que detesti la nostra vida i ara ha decidit afavorir-nos. Els Carmina Burana, els textos del Carmina Burana, van ser escrits al segle XII, com dèiem, però no va ser fins al segle XX que el compositor alemany Karl Orff li va posar música, la música que avui coneixem i que tantes vegades ha sonat en bandes sonores de pel·lícules èpiques.

0: No tinc res al meu nom, només el fado que canto, amors que van i venen, i la fortuna que va fer que guanyés tant com vaig perdre. Aquesta història, aquest text que ens canta el cantant de l'Alentejo, Antonio Zambujo. És una autèntica institució, aquest home a Portugal, un home que va començar estudiant clarinet al conservatori, però que aviat va sentir la crida del fado, que és avui la seva vida. Un fado, però, potser ho heu intuït, bastant amanit amb altres essències i estils. Hem sentit el tema titulat, com no, com el programa d'avui, Fortuna.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Efectivament, com dèiem, la fortuna era o és la forma en què els humans donem forma, donem nom a l'atzar. És la inevitable part de les nostres vides que no podem controlar i fa que tant la nostra riquesa, la nostra salut o tot el que ens passa sigui de sobte sensacional o terriblement dolent. En general, però, quan es parla de fortuna, s'ha tendit sempre a associar-la amb la bona sort, de manera que quan desitgem la bona sort, podem desclamar com feia Johnny Hartman: si jo fos un home de sort, if I am lucky. If

Hem sentit a Johnny Hartman, aquest fantàstic baríton de jazz, cantant If I Am Lucky, és a dir, si jo tingués sort. Tema escrit per Eddie DeLange, amb música d'un compositor, fixeu-vos, molt interessant. Sobretot va treballar als anys 40-50 i que es deia, o que es feia dir, més aviat, Joe Miro. Diem que es feia dir perquè, en realitat, ell es deia Joseph Miro i era rus. Havia nascut, efectivament, a Rússia, però es havia traslladat als Estats Units de jove quan tenia només 12 anyets i allà es va canviar el nom a Joe i va acabar fent carrera com a compositor, sobretot de bandes sonores.

Quan apareix la paraula sort, sorte, en una òpera italiana del segle XVIII o del segle XIX, generalment va associada la paraula cruda, de manera que la frase que trobem en bastantes àries és la cruda sorte, és a dir, la mala sort o aquesta sort, aquest destí, que m'ho posa molt difícil. En aquest cas, el fragment que hem sentit portava aquest títol, precisament, Cruda sorte, i era d'una òpera de Vivaldi, l'òpera Bassaget, que explica una història d'aquelles ben embolicades que es feien al segle XVIII i ambientada, això també, en això també es complicaven bastant la vida en aquella època, no a qualsevol moment, ho ambienten a l'obscura època de la caiguda de l'imperi otomà, i aquest, la història, aquest tal Bassaget és un sultà vingut a menys, en fi, que en aquest cas es canta tot queixant-se de la seva mala sort. En fi, no entrarem en l'argument, que és força complicat, però sí hem volgut destacar una de les moltíssimes àries que en l'òpera, sobretot l'òpera italiana, apareix aquesta frase, cruda sorte. Bé, quan la fortuna no ens acompanya, és bàsica, reacció humana, lamentar-se, sentir a la pell un cop de mala sort, sigui en amors o en qualsevol aspecte de la vida, evidentment ens condueix a queixar-nos, al plany. Una queixa que en els artistes es pot transfigurar molt fàcilment en una poesia o una cançó. I si som argentins i aimants del tango, ens pot portar a cantar d'aquesta manera la nostra mala sort.

0: Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo. Això cantava Julio Sosa, uruguaià de naixement, però argentí d'acollida i d'ànima, un home que va ser anomenat el barón del tango i que va ser, sens dubte, un dels grans noms del gènere cap als anys 40. Ho va ser per la passió que ell interpretava i també per una dicció que es destacava com a gairebé perfecta. Sosa va ser un dels grans intèrprets d'aquest tango que hem sentit, el tango Mala Suerte, escrit per un compositor i tanguista i violinista també, que es deia Francisco Canaro. I mireu, si deixeu comentar una petita anècdota, aquest senyor Francisco Canaro diuen que podia ser que inspirés alguns dels gags dels Luthier, sabeu, aquest grup argentí humorístic, ja que Canaro havia arribat a construir el seu primer violí ell mateix amb una llauna, com farien els humoristes argentins uns bastants, diguem-ne, anys després. La història del cantant que hem sentit, Julio Sosa, té a més un punt tràgic en la seva mort. Mort que alguns diuen no va ser totalment accidental, no va ser una mala sort, sinó volguda voluntat de morir, perquè Sosa va estavellar el seu cotxe a més de 100-120 km per hora, anant pel mig de Buenos Aires, anant com un boig pel mig de la ciutat, es va estavellar i es va matar. I això va ser poc després d'un sopar, o just després d'un sopar amb amics. Un sopar on els assistents van destacar que, curiosament, Sosa, que mai cantava en sopars, a les trobades, no volia cantar fora d'escena, aquell dia sí que ho va fer, va ser l'únic. Va cantar i molt. Era com si volgués acomiadar-se dels seus estimats cantant per darrera vegada els temes que l'havien fet famós.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: I hi ha qui pensa que la sort, sigui bona o dolenta, està escrita d'antuvi. Potser escrita a les estrelles, com deia la cançó Reaching in the Stars, que cantava també la Fitzgerald. Potser el destí ve dictat directament de la providència d'alguna divinitat, o vés a saber on. Segons els antics, estava escrit o dictat per l'oracle, un personatge que vivia a Delfos, a Grècia, i que podia fer les prediccions de tot el que havia de passar. El destí, segons els antics romans, es deia fatum, l'inevitable. I fixeu-vos, ara us presentarem la música d'un compositor que estava convençut d'aquest fatum, d'aquest inevitable destí, en el seu cas un negre destí que la vida li havia reservat, segons pensava ell. Ens referim al rus Piotr Ilyich Txaikovski, que després de patir una sèrie de daltabaixos emocionals que el van portar al límit de la resistència, va decidir escriure una sinfonia, la seva quarta, on expressava tot el seu dolor, el dolor que el destí, el fatum, li havia deparat.

0: La quarta sinfonia en fa menor de Tchaikovsky va ser escrita el 1878, poc després, molt poc després del seu fracassat i dolorós matrimoni fake, diríem, un matrimoni que no va ser més que una escenificació per ocultar la seva homosexualitat. Sabem que aquesta obra va ser la manera d'expressar aquest cop del destí, aquest fatum que deia Tchaikovsky, perquè el compositor mateix ho va explicar en detall a la seva amiga, confident i també mecenes, Nadezhda von Meck, amb qui es cartejava molt sovint. Hem sentit, per cert, la versió d'aquest primer moviment de la Quarta Simfonia a càrrec de l'orquestra Ànima Eterna, que toca amb instruments suposadament originals, dirigida per Jos van Immersel.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Bé, no sé si vosaltres creieu en la fortuna, en el destí, o més aviat creieu, com va dir el gran investigador Alexander Fleming, aquell senyor que va descobrir la penicilina, que la sort només existeix pel qui la busca i pel qui té a més els coneixements per entendre les seves senyals. És a dir, que si estem de braços plegats és molt difícil que la sort vingui a nosaltres perquè sí. Fleming, de fet, va descobrir la penicilina sense buscar-ho. Uns fongs van créixer accidentalment en una placa de cultiu del seu laboratori i ell va ser prou brillant per pensar el que ningú abans havia pensat i entendre que en aquell mateix moment acabava de fer un descobriment on altres només hi veien unes taques florides. Doncs bé, això el que li va passar a Fleming és el que els anglesos anomenen serendipity. Serendipity és un mot molt difícil de traduir que ve a voler dir trobar alguna cosa excepcional quan no es busca. Una mena de cop de sort que surt d'allà on menys t'ho esperes. Això et pot passar a la ciència, com li va passar a Fleming, a l'amor o a qualsevol altre àmbit. Alguns dels millors amors també poden sortir quan i on menys s'esperen. Això és serendipity, com ho és també el títol del següent tema que us proposem.

Hem sentit el tema Serendipity, escrit pel pianista i compositor Patrick Hamilton, un home format com a pianista clàssic al Conservatori de Bruges i que ha col·laborat com a músic i productor amb diferents grups fins que finalment ha decidit explorar la seva pròpia creació, com heu vist, amb un caràcter bastant new age. En qualsevol cas, ens ha anat molt bé per lligar aquest tema amb el concepte Serendipity, concepte que el mateix Hamilton vol expressar com aquella felicitat que arriba quan no te l'esperes. I ell, que fa una mica de filòsof, també diu que perquè això no passi cal tenir una actitud determinada davant de la vida, davant dels altres, una actitud que ha de ser sempre positiva, de respecte i d'amabilitat. Després, diu, tot flueix. Bé, estimats i estimades, de vegades no és fàcil, us ho asseguro, encaixar la nostra xerrameca, que la tenim, amb el timing de les presses que us preparem. Tot ha d'encaixar al final amb aquests 55 minuts. Avui hem tingut, a més, la quarta sinfonia de Tchaikovsky, una mica llarga, i per això crec que no ens donarà temps a posar un tema que havíem preparat inicialment, que s'esqueia força bé amb el tema de la sort i de la fortuna, que era el Lucky Man d'Emerson, Lake and Palmer. Però no podem, no ens dona el programa. L'haurem de deixar per un altre dia.

I estem sentint la versió molt personal, val a dir, que va fer l'experta en música antiga, però aficionada a les fusions, Cristina Pluart, d'una de les àries més boniques de l'òpera barroca, extreta del Juli César de Händel. Aquesta òpera són 3 hores de profunda bellesa on se'ns explica la relació amorosa i també de poder entre Juli César, emperador de Roma, i Cleopatra, faraona d'Egipte. Uns fets, evidentment, històrics, però també absolutament novel·lescs, uns fets que van permetre a Händel escriure una de les òperes del barroc que han estat més representades al llarg de tota la història. Encara avui en dia és força representada i on trobem algunes de les millors àries del compositor, com la que estem sentint, arranjada adequadament, com dèiem, i que porta per títol Piangero, la sorte mia, ploraré la meva sort, ària que canta suposadament Cleòpatra en l'obra i que, segons s'ha dit, expressa a la perfecció la indefensió femenina en un món dominat pels homes. Bé, i amb la música de Händel i de Cleòpatra planyent-se del seu infortuni, us deixarem per avui. En Pere Sánchez, des del muntatge tècnic, i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa, us desitgem el millor, com sempre, i us diem que us estem preparant ja per la setmana que ve, i si la fortuna ens acompanya, una selecció d'històries explicades, com no, a través de la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I estàvem escoltant fa un moment el president de la Generalitat, Salvador Illa, responent d'aquesta manera al líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, en un debat sobre immigració. Posava com a exemple d'integració a qui avui és el nostre convidat al Mirador, l'Ahmed Mansour. Ell va arribar a Catalunya després d'un procés migratori molt complicat, travessant diversos països africans. Ara ens ho explicarà, també en parlarem. I va estudiar 2 anys a l'Institut Barres i Ones de Badalona. Per tant, coneix la ciutat i el territori. El seu somni era poder estudiar com ho fan els blancs. Ahmed, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
4: Escoltàvem Salvador Illa, et va rebre el mateix president de la Generalitat. Què et va dir i de què vau parlar en aquell moment? Com ho recordes?
5: Jo recordo aquell moment com a únic i és un moment que el president em va donar un encoratge i no, el motiu per continuar, el fet de que m'agradava estudiar, llavors, clar, va ser un moment tu a tu on ell m'explicava, no?, certes situacions i jo també explicava les meves i era una animació i també fer-me saber que podrà inspirar altres persones amb la que he aconsegut.
4: Doncs amb aquest exemple, amb aquesta inspiració, no?, que deia el mateix Mansour i també el president, nosaltres arrenquem avui al Mirador, però ja sabeu que aquest espai sempre ens agrada acompanyar-lo de música que inspira en certa manera, que agrada o que ens diu alguna cosa dels nostres convidats, i avui l'Ahmed ens proposava aquest tema.

0: És un tema de Morat, no? No sé si hem de la Fuente en aquest cas. Molt inspirat també com a música d'extra radi, no? Per què aquest tema?
1: Perquè quan estàvem al centre i quan jo estudiava, diguem-ne, no, la llengua castellana i catalana...
0: Al centre de tutelats?
1: Sí, al centre de menors. Clar, sempre, no, estava rellent de persones que tot eren menors. Llavors, clar, escoltàvem aquesta música i per mi estudiava les lletres, no, per poder millorar com parlo l'idioma, no, tot això. Llavors, clar, per mi estudiava les lletres d'algunes cançons i llavors aquesta és la que em vaig quedar. I a més també és una música que jo com a coordinador d'un espai de persones amb discapacitat, cada vegada que ficava aquesta música se recordava els nens de mi i llavors clar, per mi era important, no?
0: Perquè t'associaven, no, amb, sí, amb aquesta cançó. Fa 8 anys que ets a Catalunya, és així, 8 anys?
1: Sí.
0: Vas marxar de casa de Ghana per estudiar, dius.
1: Sí.
0: Explica'ns com era el teu dia a dia a Ghana, no? D'on ets, de Ghana? Ghana és un país molt gran, no?
1: Sí, jo soc d'un poble de Ghana que es diu Kumasi, i dintre d'aquest poble, doncs, el nostre dia a dia era, doncs, aixecar-se al matí, entre setmana, vas a l'escola, i per la tarda faig futbol amb amics i tal, per la nit dutxes i normal, no? I clar, arribava un moment que econòmicament els meus pares no podien pagar els meus estudis a Ghana i no podrà entrar a l'escola per poder estudiar, perquè allí pagues uns diners per poder estudiar durant un semestre. Llavors, clar, arribava un moment que la meva família no podia pagar i això em va fer fora de l'escola. I arrel d'això, doncs, veia com que els meus germans també estaven a casa i no fèiem res. Llavors, clar, vaig sortir de casa per poder, doncs, intentar ajudar els meus pares perquè els meus germans, almenys, que puguin estudiar.
0: Era difícil estudiar, Ghana, dius, per les condicions econòmiques també de la família. I buscar una feina, també?
1: Sí, buscar una feina també és molt difícil. I llavors, clar, són feines, això de netejar cotxes, ajudar les persones a pujar les seves maletes als camions i coses així.
0: Feines, diguéssim, de poc valor afegit, no? I tu, sí, aspiraves, doncs, a aquesta formació. Jo abans deia, volies estudiar com ho fan els blancs. És, sí, així? Com pensaves, sí, que estudiem els blancs?
1: Sí, perquè quan érem petit, sempre, no, cada estiu venia gent de fora que ens venien, ens impactaven amb uns cursos perquè feien voluntariat i tal. Però, clar, mai havíem imaginat, no? Perquè sempre venien amb una intel·ligència, amb uns instruments digitals i coses així que de fet no teníem a casa ni a l'escola. Llavors, clar, per mi era com que aquestes persones...
0: Tauletes amb ordinadors,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquestes persones són intel·ligents que nosaltres, sí, sí.
0: I com ha estat la teva experiència una mica? Com arribes a Catalunya a través de, doncs, d'un procés que abans ja deia que complicat, travessant molts països, no? Com va ser la teva sortida? O com són les possibilitats de sortida d'una persona com tu a Ghana cap a Europa?
1: Sí, bueno, amb 16 anys, arrel d'amics que vaig trobar al capital de Ghana, que em van explicar la situació de que, mira, aquí al carrer no tens més possibilitat. Però si marxéssim un dia a Europa, podries aconseguir el teu somni. Però clar, Europa no es defineix per Espanya ni per res. Em van dir Europa i jo geogràficament no ho tenia molt clar.
0: A on d'Europa?
1: A on d'Europa. Llavors m'ho explicaven com si fos un trajecte molt curt, sense saber que em va costar dues vegades, no, a poder sobreviure a aquesta situació. Llavors va ser travessar Ghana...
0: A peu, parlem de peu.
1: En bus. Puges en bus des del capital i vas al nord de Ghana i creuràs la frontera del nord de Ghana cap a Burkina Faso. Llavors a Burkina Faso, per poder creure algunes fronteres, has de pagar una altres persones per poder continuar el viatge. Llavors, clar, jo vaig quedar-me com 3 mesos a Burkina Faso perquè no tenia els recursos suficients per poder pagar el viatge.
0: Aquestes persones són màfies?
1: Sí.
0: Es dediquen també a aquesta recaptació de diners?
1: Sí, perquè fan tràfic de persones i et fan arribar al destí que vols anar, no? Llavors, clar, jo a mi m'han ensenyat que quan tens el diner, doncs contacta amb aquesta persona i ell te farà no sé què. I llavors em van fer com una documentació per creure les fronteres. Però,
0: i
1: clar,
0: estan buscant feines per aconseguir aquests diners,
1: sí,
0: entenc.
1: Sí, sí, treballava a Burkina Faso fent el mateix. Tu omples, doncs, sacs de cebes, de tobacs i coses així i dorms a la mateixa estació per poder, doncs, sobreviure, no? I establir per poder pagar aquesta gent.
0: De Burkina Faso,
1: A Mali. I des de Mali, doncs, a Algèria. Algèria, doncs, em va costar la meva vida.
0: En quin sentit?
1: A punt de morir. Estava, diguem-ne, en coma. Una família em va acollir pel carrer.
0: Al desert?
1: No, no, a la ciutat, a l'Algers. Estava allà una cantó del carrer i estava ja inconscient, diguem-ne, no? Uh-huh. I aquesta, jo vaig aixecar-me, que estava dintre d'un hospital que m'havia fet una operació perquè tenia apendicitis.
0: Apendicitis.
1: Sí.
0: Tot aquest periple, que dura?
1: Va durar
0: fins a arribar a Algèria.
1: Fins a arribar a Algèria ja va ser com uns 6 mesos.
0: 6 mesos. Mm. I tens contacte durant aquest temps amb la teva família?
1: No. Va ser un viatge sense avisar.
0: Sense avisar. Vas marxar sense acomiadar-te.
1: Sí. Sí, vaig ja...
0: Perquè tenies por que et diguessin que no marxessis.
1: Sí, perquè ja estava al capital, la meva mare no l'agradava, que tan petit, que estàs allà, tot i que ja no em podia donar, doncs tampoc l'agradava que jo estic fora.
0: Ets l'únic dels teus germans que ha marxat?
1: Sí.
0: Ets el gran?
1: No, sóc el tercer, sí.
0: El tercer, l'aventurer.
1: Sí.
0: No? Deuen pensar. I d'Algèria, com arribes fins a Espanya?
1: L'Algèria, doncs, aquesta família em van ajudar, i em van ajudar a travessar a la frontera de Marroc per poder entrar. Llavors jo estava a Fas. Des de Fas és quan estava treballant en un forner, com és això,
0: en un obrador,
1: sí,
0: no?
1: Que intentava ajudar, i llavors em pagaven uns diners. Llavors amb aquests diners la família em deia que he d'estalviar i que algun dia aquesta persona m'ajudaria a creure el mar Mediterrani.
0: En pastera.
1: Sí, en pastera. Però realment no sabia
0: les
1: què
0: condicions.
1: Vol dir creure el mar Mediterrani. Fins al dia que estava ahí a punt de pujar a la pastera i no tenia
0: saps
1: ni 5 minuts. No, no sabia nada ni res. I no tenia ni 5 minuts per pensar si ho faig o no, perquè estava fugint de la policia. I al mateix moment és com que si puges o no puges. Fugint de la policia, perquè si t'arresten, doncs et tornen cap a gana. Uh-huh. I clar, en 5 minuts he de decidir. Llavors vaig pujar sense saber realment la situació, no? Uh-huh. I amb la pastera, doncs, vam arribar a algunes platges de Les Palmes. Uh-huh. I doncs, a Les Palmes, el típic era, doncs, corre per la teva vida, perquè si t'agafen aquí ja et tornen un altre cop.
0: Et tornen a deportar.
1: Llavors sempre ha segut al port de deportació. Uh-huh. I doncs a Les Palmes és quan vaig acudir a una mesquita buscant ajuda, no? Per menjar, per dinar, per fer tot, per netejar-me una mica. I llavors a la mesquita és quan em van intentar explicar que si ets menor, tens una protecció legal que podràs estar dintre del país durant un temps, aconseguir el teu somni i poder fer el que t'has de fer. Però clar, has de justificar que ets menor... Amb
0: tu tenies 16.
1: Sí.
0: I no tenies documentació.
1: No tenia el passaport ni res.
0: I com ho vas aconseguir?
1: Llavors, clar, van trucar a l'ambaixada de Ghana per poder fer-me el passaport. Mm-hmm. I llavors l'ambaixada de Ghana va dir que arribaran un dia a Almeria per fer els passaports als nens i nenes que estan allí a Almeria sense passaport. Llavors, clar... No sabia que no estava dintre d'Espanya encara, sinó que em van dir que he d'agafar un avió per poder venir allí, però clar, sense el passaport i la residència no podia. Llavors vaig poder agafar un ferri amb una documentació en fals i per creure, per pujar
0: a Almeria.
1: Sí, Almeria.
0: Mm-hmm. I després allà imagino que aquesta redistribució que es va anar fent pel territori espanyol, no?, de menors no tutelats...
1: No, a Almeria no em van fer el passaport al moment. Va trigar bastant, com 3 mesos, uh-huh. I tampoc m'arribava. Llavors feia la meva vida a aquest poble que es diu Roquetes de Mar. Era recollir frutes, treballava, dormia al carrer, era estiu, estava tranquil, però clar, estava amb unes ganes de rebre el meu passaport, però no arribava mai. Llavors un dia un nen em va dir que, ei, a Barcelona hi ha més cursos, si vaig podràs estar a un centre menor, perquè aquí no hi ha res. I el fet que ell m'ho explicava, perquè ell ha estat un centre de menors, uh-huh, i ha aconseguit el seu passaport i avui treballa.
0: I llavors, això et va portar cap a Barcelona.
1: Sí, ell m'ho va explicar, que he d'agafar un bus per venir cap a Barcelona.
0: Molt bé. Aquí a Barcelona sí que vas poder entrar en un centre de menors i estudiar com estudiem els blancs.
1: Sí.
0: Què dius tu? Només una pregunta, perquè molta gent direi, per què tot aquest periple, no? Vull dir, és impossible sortir de Ghana amb un visat?
1: Sí, és molt difícil. És molt difícil. Fins avui, doncs, amb els meus germans ja és molt difícil portar-los aquí.
0: Molt bé. Com va ser el dia que et plantes en un centre de menor, que tens un àpat, que tens un llit i que tens un centre d'estudis, com és el Barres i Ones a Badalona, on anar a estudiar i on formar-te, no?
1: Sí, és a dir, el primer dia al centre de menors la vida em va tornar a somriure i vaig estar en una part calent, com has dit, i amb amics o persones que trobava que estaven en la mateixa situació, que també han fet els seus viatges. I llavors, clar, cadascú tenia la seva pròpia història, no? I per mi va ser també el primer moment de poder trucar a la meva família des del centre, explicar que el meu està viu, perquè ja ha fet ja 8 mesos, un any i mig, sense contacte, no? Llavors, clar, va ser un moment molt, per mi, molt complicada, i psicològicament ho recordo aquell moment. Doncs clar, la meva mare, que no vam poder ni conversar, perquè estava plorant, perquè no sabia que sí que sóc jo de veritat, no? Llavors havia una...
0: No sabia que eres viu.
1: Sí.
0: No, ni tan sols.
1: Perquè m'explicava que m'havia fet el funeral, de que hagués mort.
0: T'havien fet un funeral.
1: Sí. I llavors, clar, per mi era com que no, mama, encara estic aquí, i ara sí que està en un centre on puc fer la meva vida.
0: Què et diuen ara els teus pares? D'això han passat, què, 3 anys, aproximadament?
1: No, va passar ja un any i mig, quan estava allà en el centre, és quan va fer la primera trucada. La primera trucada no va sortir res, estàvem plorant tot, i a la segona és quan em van explicar que... li van explicar que ja estic aquí, ja estic en un centre, que tot
0: que
1: està bé.
0: Que estàs estudiant.
1: Sí, que començaré a estudiar, perquè encara no havia començat. Llavors, clar, la meva educadora en aquell moment, que és la que m'acompanyava, que es diu l'Irene Tobar, va fer un pla d'estudis. I el pla d'estudis, perquè ella sabia la meva història, que jo volia estudiar. I el pla d'estudis, doncs, primer necessitas l'idioma, que és el castellà i català, per poder entrar en un curs formal, com a PFI o com a un grau mig.
0: Tens un català perfecte.
1: Sí, ha sigut anys de feina. Sí, al començament va estar difícil perquè sempre pensava en anglès i però després, quan ella em deia, no, has de canviar el xip, has de sempre pensar en català i
0: ara ho fas.
1: Sí. Mm-hmm. I de fet, doncs, ella amb el pla d'estudis vaig començar a estudiar la llengua catalana i castellà des de zero, amb famílies que m'acompanyaven, m'ensenyaven lletres des del centre, i després amb el consorci. I 8 mesos després és quan li va dir que Irene, he d'apuntar a fer un curs que poder treure un títol de la llengua per poder entrar a fer un PFI.
0: I quin PFI vas fer?
1: Vaig fer un PFI d'informàtica.
0: Informàtica.
1: Sí.
0: I ara estàs treballant?
1: Com a informàtica.
0: A on?
1: A una empresa americà que es diu NCR. I llavors a NCR és una empresa que dona serveis a, diguem-ne, a món de retail, per exemple, no? Jo ara estic al compte de Bonpreu. Llavors a Bonpreu li donem suport a les eines que dona a NCR.
0: I continues formant-te?
1: Sí.
0: Sí? En quin àmbit?
1: Ara estic
0: a informàtica, també.
1: Sí, ara estic cursant l'enginyer informàtic a la UOC i ho compagino amb la feina.
0: Una carrera universitària,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Qui t'ho hagués dit quan estaves al poble de Gana? T'ho haguessis cregut?
1: No.
0: No?
1: No.
0: I la
1: no,
0: família
1: no.
0: Què et diu ara?
1: Jo crec que la meva mare està molt orgullosa que tot el que ella lluitava perquè podem estudiar, avui he pogut fer, tot el que m'ha costat moltíssim, he pogut fer i està molt contenta de que he pogut fer alguna cosa que ella somniava, no?
0: Sí. Els teus germans et veuen com a referent? Els agradaria venir a Europa, també?
1: Sí. De fet, quan ja veia la importància de tornar a estar a una aula...
0: Però tu vols que vinguin els teus germans com vas venir tu?
1: No. A ningú.
0: Perquè t'ha jugat la vida.
1: Ningú d'Àfrica o ningú de qualsevol país que ha de tornar a fer aquest viatge que he fet, ningú. Això no és recomanable per res. I per això l'he explicat sempre als meus germans que l'única eina que li podran tornar la dignitat i fer-li possible venir aquí és a estudiar. I si estudien, podran doncs, optar per unes beques o per estudis per poder venir aquí.
0: O sigui, tu ara estàs ajudant econòmicament als teus germans perquè puguin estudiar allà?
1: Sí, de fet, el meu germà petit ha acabat la carrera, ha fet un grau de ciències ambientals a Ghana, I jo crec que no tenim cap motiu per fer aquest viatge que he fet.
0: Molt bé. Els ensenyes català?
1: Ara estic intentant, doncs, establir llaços entre Catalunya i Ghana, perquè doncs, aquestes oportunitats també arriben als joves com jo.
0: A través d'alguna ONG?
1: Sí, a través d'una ONG que estem creant actualment, sí.
0: Molt bé. Doncs ha estat un plaer conèixer-te, Ahmed. Espero que continuïs. No sé si tens pensat tornar a Ghana, si has pogut tornar a Ghana després
1: sí,
0: de la teva.
1: Sí, 6 anys després sí? Vaig tornar a Ghana.
0: Vas tornar, sí?
1: Sí, vaig tornar a Ghana.
0: I com va ser aquest retrobament?
1: Per mi va ser increïble. Quan la meva mare pujava dintre la meva habitació per assegurar que sí que l'Ahmed està viu, aquestes abraçades, aquest àpat típic de Ghana, a sentir que estic arrel dels meus germans després de 6 anys d'estudis, d'obstacles que m'ha trobat per carrer mi. Jo crec que han estat molt content la meva iaia, que també no, m'explicava que em troben a faltar a casa.
0: Ara tens passaport i pots anar i venir.
1: No, tinc la residència actual.
0: Quan t'ho permet la feina.
1: Sí, i de fet aquest Nadal vaig estar ahir una altra vegada a Ghana i vaig poder gaudir els meus amics, germans i la família un altre cop.
0: Sí, molt bé. Aquí animes potser doncs, a seguir aquestes passes, però no amb aquests viatges que suposen doncs, la pèrdua de vida de moltes persones.
1: Sí, fins i tot les que han arribat, no, també, les que estan aquí, que podran doncs, canviar el xip i creure la importància, no? O el poder de l'educació, que perquè molt sovint arribem aquí i veiem que no podem fer res, no? I llavors assolim a feines que pensem que no podem arribar. Llavors jo sempre he pensat això, que les que estan aquí també doncs podem mirar l'altra banda d'educar-se, de formar-se, d'integrar-se.
0: No només estudiar com a blanc, sinó sí. també treballar com sí. els blancs.
1: Correcte.
0: Doncs Ahmed Mansour, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tanquem aquest mirador amb música, tal com el començàvem, amb música que ell mateix també ens proposava. No sé si vols presentar tu aquest tema musical i ens expliques per què l'has triat.
1: Sí, es diu Xatabale i és una música que quan estava al centre, quan estava al carrer, ho escoltava moltíssim, perquè em donava una força que algun dia doncs, la vida em tornarà a somriure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé.
1: A tu, Núria.

0: Quin bon rotllo que dona aquesta música, eh? Avui ens acompanya el seu autor, ell és en Guillem Bautista, que ve per presentar-nos el seu nou disc. No està mal, és el seu tercer disc d'estudi, el podreu escoltar i gaudir tots els temes que s'inclouen, de fet, i tots aquells que tingueu entrades, entre d'altres, pel Festival Estrenes de Girona, pel dia 28 de març. Guillem, què tal?
1: Bon dia, Núria, com esteu?
0: És que no està mal, és que està molt bé.
1: Que guai, gràcies. Estic content.
0: Sona molt bé, content, no?, de l'acollida d'aquests nous temes musicals que ara fa pocs dies veien la llum.
1: Totalment,
0: sí?
1: Totalment.
0: Quin ha estat una mica el feedback, no?, de fans, de crítica musical?
1: Doncs he rebut, la veritat, que molts missatges de moltes persones que també esperaven el disc. L'hem estat treballant durant un any i mig i la veritat és que l'acollida està sent molt bona. Vull dir, a nivell de missatges, números, concerts, vull dir, molt content en aquest sentit. Molt content, realment no.
0: Aquest,
1: no m'ho crec gaire.
0: Aquest tema amb el que hem arrencat, no?, és La vida va bé. Uh-huh. És una mica més intimista, podríem dir,
1: correcte,
0: no?, d'aquests sis, el més intimista, però alhora també optimista, no?
1: 100%. Li dedico una mica a totes les persones que em donen energia, que són els meus amics, la meva família, la meva parella, tota aquesta gent que m'alegra una mica al matí i de sobte pues, estic content. Uh-huh. L'he escrit una mica pensant en aquesta gent.
0: Molt bé. Com has treballat i amb quin equip aquest nou disc?
1: Doncs mira, els temes els faig jo a casa, els composo i els produeixo i després els hem enviat a Medusa, un estudi de Barcelona, amb el Roger Rodés, que ell és productor, i el Roger m'ha fotut una mica de canya, saps? M'ha dit com, bueno, aquí potser es graven la veu i estaves molt adormit pel matí i a lo millor podries regravar-la i fer-ho una mica millor, no? I en general una mica aquesta ha sigut la dinàmica i després també a nivell de composició m'ha ajudat molt Mamaduixa, que treballem junts i som molt amics, llavors a nivell de composició de lletres, d'entendre'm una mica, aviam què jo volia explicar i després donar-li una volta perquè potser s'entengués més, ha estat aquest el procés.
0: Ja vas estrenar, de fet, alguns temes del disc al mes de gener a la sala Helio Gabal, no? Ens fem una miqueta d'idea de com va ser també aquell concert.
2: Uau, brutal.
0: De fet, amb aquest tema, de festa en festa, ja ho vas començar a petar, eh? I va ser també, diguéssim, un revulsiu, no?, segurament, pel que fa a la teva trajectòria musical.
1: Sí, de sobte molta gent ens va conèixer i va ser per aquesta cançó, va sonar molt a les ràdios, vam estar, doncs, al mes de novembre o al mes de desembre, van ser, doncs, la segona o la tercera cançó més radiada de tota Catalunya i ens va escriure molta gent, també s'inclou dins del disc i al final sí que ha sigut una mica un petit trampolí. I a partir d'aquí, doncs, l'acollida de les noves cançons també està tenint una rebuda com molt més alta del que ens esperàvem i bueno, molt contents. Vull dir, crec que la feina que hem fet ha estat molt bé i que s'està veient reflectit.
0: Com definiries aquest disc? Què ens expliques? Què ens has volgut explicar amb aquests sistemes musicals?
1: Jo crec que és una mica despreocupat i desenfadat, una mica com sóc jo, explicar una mica el meu últim any i mig, dos anys de vida a nivell personal, a nivell laboral, a nivell del que està passant també socialment al meu entorn, també a la ciutat de Badalona, i llavors ho he com transmès a través de les cançons, que és com a mi m'agrada explicar les coses. Al final crec que amb la música puc arribar molt més enllà del que puc fer, doncs, amb les paraules o amb altres tipus d'art i ho aprofito per comunicar-ho.
0: S'inclouen sis cançons, diries que són molt diferents entre elles?
1: No molt, crec que totes neixen del mateix lloc, òbviament no del mateix Guillem, vull dir, jo també com canvio bastant i tinc muntanyes russes emocionals, llavors depèn de com m'enganxi, doncs surt algú com més intimista i potser inclús més trist, com algú més optimista i com un de festa en festa, no? Però bueno, sí que a nivell d'estètica, doncs sí que he jugat una mica amb els sons, sobretot tot avança, potser és una miqueta més diferent, però la resta crec que tot segueix com un mateix camí.
0: No sé si t'han dit, tens un mal dia, et poses la música d'en Guillem Bautista i te l'arregla.
1: No ho sé, això algun comentari així rebut, però bueno, sí, jo me la poso a vegades, vull dir, potser és lleig, però al final sóc la persona que més escolta les seves cançons perquè al final doncs, les faig jo i intento cuidar cada detall que m'agradi i em representi. Llavors sí que hi ha moltes cançons que me les poso pel matí i m'ajuden a despertar-me.
0: Molt bé. Escoltàvem aquest La vida va bé, hem fet un petit tastet també de l'actuació a l'Helio Gabal amb aquest de festa en festa, no?, que tant es va popularitzar. També seguim fent aquest tast del disc. Comencem amb No està mal, per exemple, que és la cançó que li dona el nom.
1: El nom, sí. Només que...

0: Aquí ens mostres aquest Guillem que potser es vol mostrar més desenfadat, més despreocupat, però que vaja, que tothom té les seves dèries, eh? També 100%,
1: 100%, vull dir, jo m'atrapo molt, no tinc com moltes coses segures dins del meu cap, vull dir, sempre dubto de tot, sempre que escollo una opció penso en l'altra que no he escollit, i a vegades és com, bueno, vull deixar tot això aparcat i gaudir una mica, no? I llavors la cançó parla una mica d'això.
0: D'acceptar allò que fem, no?
1: Correcte.
0: També, i de donar-li el valor que té, no? De fet, aquesta cançó, alguns dels temes ja tenen videoclip, no? Aquesta n'és una. Tot passa dins d'un vagó del metro.
1: Correcte.
0: Per què?
1: Bueno, ens donava...
0: I parles d'aquest scroll, no? També en la lletra, que,
1: sí,
0: que és el que fem quan anem al metro.
1: Correcte.
0: Moltes vegades, no? En lloc de mirar els altres, de parlar, de llegir, del que sigui.
1: Correcte. Jo sempre havia anat amb tren i des de que no va bé, que ja és des de que vaig néixer, jo crec, doncs sí que agafo el metro diàriament. I bueno, m'inspira molt també com veure tota la gent i pensar en mi, i és un trajecte pues, que aprofito per estudiar o per llegir partitures, o si no, pues, em poso a escriure lletres. I crec que va ser una bona idea com agafar... Ho vam fer des de Badalona, Pompeu Fabra fins a Pep Ventura, i res, vam gravar el videoclip allà també perquè la lletra la vaig escriure allà, bàsicament.
0: Tu passes bé?
1: M'ho passo molt bé. Estic molt content, Núria, la veritat.
0: Això es nota. Llegim a la GOP del Festival Estrenes, i abans deia que el dia 28 de març...
1: Correcte, dissabte.
0: Actues, aquest dissabte, que et descriuen com, i cito textualment, un dels nous talents de l'escena musical del país que ha captivat a tothom amb la seva sensibilitat musical i la seva proposta artística. Déu-n'hi-do, t'hi sents identificat?
1: Bueno, fa molt bé aquesta gent a l'hora de col·locar-te i de voler-te vendre. Vull dir, no sé, jo no em descriuria així perquè al final són paraules molt grans, no? I hi ha moltíssims i moltíssimes artistes increïbles en aquest país que admiro molt i doncs estem començant i a poc a poc, no? Però bé, molt content també doncs, de que em vegin així, i jo encantat d'anar i farem un concert increïble. Hem assajat moltíssim i tenim moltes ganes de presentar l'EP.
0: Què és el que més costa, no? Això, d'estar aquí, d'intentar-se fer un lloc?
1: Jo crec que és l'energia, mantenir l'energia per poder-ho fer tot, i després també que són moltes coses diferents. I al final vols fer-ho molt bé, i tot costa molt, és a dir, com si vols assajar doncs has de pagar molts diners, has de perquè un concert et surti rentable també has d'aconseguir bueno, doncs, treballar d'altres coses per poder invertir en el projecte, i després al final és com estudiar molt, és temps perdut en aquest sentit, que no estàs com generant, no t'estan pagant per assajar ni per estudiar, no? Llavors tot això és el que més es complica a l'hora de crear una carrera, que al final tu no pots viure de l'aire, i has d'omplir la nevera. Llavors totes aquestes hores que tu inverteixes les has de compensar d'un altre lloc. Llavors són 3 o 4 o 5 feines diferents que fas en un mateix dia per poder arribar aquí, però al final és un privilegi viure de la música. Ho estem intentant, ho farem, no se m'acaba l'energia a l'hora de deixar-ho, saps?
0: És
1: no
0: una
1: tinc
0: carrera
1: energia.
0: De fons,
1: sí, totalment, és com un atleta o així.
0: Fusiones la cançó d'autor, l'indie, el pop, no? Què t'aporten aquests registres? Per quins sons et mous i et sents més còmode?
1: A mi m'agrada molt la fusta. Jo toco el violoncel des de petit, també la guitarra, el piano, les percussions, llavors tots aquests sons m'agraden molt, i després sí que potser doncs, els poso a l'ordinador i els començo a destruir, els trinxo i acaben sortint coses com més electròniques.
0: I les lletres, com les treballes?
1: És una bona pregunta. Ara, sobretot, estic treballant molt en les lletres, perquè sempre havia sigut bastant escriptura automàtica, rotllo com el que em surt i em sona bé, ho col·loco, i ara sí que li estic donant com una volta més perquè bueno, la gent ho pugui entendre una miqueta més, s'ho pugui fer més seu, no? I sense deixar d'explicar el que jo realment vull explicar. Llavors, bueno, és com tinc un drive i vaig canviant paraules a diari, l'obro més que el WhatsApp segurament, i estic allà tot el dia donant-li voltes. I m'agrada, li estic trobant el punt, em relaxa bastant.
0: Per fer aquest nou disc has comptat amb la col·laboració de diferents productors i artistes. Abans n'has citat alguns, no? Molts músics, com per exemple Miquel Lafria, Mamaduixa, abans ho deies, no? Que sou amics, col·laboreu, i amb ell doncs, també és un dels artistes que participa en aquest altre tema que trobareu en aquest disc, No està mal, es diu Virgínia.

0: Ara aquest tema, com dèiem, has col·laborat precisament amb en Bruno de Fabrizis, no? Conegut com a Mamaduixa. Com has estat treballar plegats?
1: Molt bé, ens portem molt bé, jo estic a la seva banda també. Hem preparat el directe amb l'Scott i hem fet el seu nou disc que va sortir la setmana passada, Tothom té raó. També des d'aquí convido a que l'escolteu, ha sigut increïble fer-lo. I al final ens veiem pràcticament cada dia, treballem molt junts, compartim discogràfica i som molt amics. Llavors ha sigut com, bueno, amb el Bruno potser tenim 12 o 13 cançons, de moment hem tret aquesta i ja veurem cap on va tot. Però ens agrada molt, estic molt content realment, o sigui, és increïble treballar amb ell, amb l'Scott i amb l'Abel, amb el seu equip. I bé, molt bé, el que deia, aquest dissabte toquem al Festival Estrenes i després marxaré de Girona i aniré a la Telecogresca perquè també presentem el directe amb Mamaduixa, llavors serà un dia intens. El dissabte hauré de dormir molt divendres, però bueno, amb moltes ganes. Vull dir, ens ho passem molt bé, la veritat és una sort.
0: I diumenge prepara't per veure també el teu perfil d'Instagram amb totes tots els comentaris, no?, d'aquesta gent que haurà gaudit també d'aquestes actuacions.
1: Que bé.
0: Ets un artista, Guillem, polifacètic, ja que a part de cantar molt i molt bé, no?, també toques diferents instruments, la guitarra, el piano, el violoncel, abans ho deies, no? Et dediques des de molt jove a la música? T'has format des de molt petit?
1: Des de molt petit, aquí al Conservatori de Badalona, de la ciutat.
0: Abans en parlàvem, precisament, sí. Amb en Pep Borràs, dels 45 anys del Conservatori.
1: Brutal, sí, l'he vist, quan entrava l'he vist sortir el Pep. Increïble, o sigui, realment, des de molt petit vaig començar amb el violoncel, després ja doncs, vaig entrar a l'Esplai, aquí al Xirosplai de Badalona, llavors vam començar a tocar la guitarra, el piano sempre m'havia com agradat, i sempre ha estat present la música a casa, llavors vaig fer la carrera i també vaig veure com que tot el que feia de diferents bandes era exactament el mateix, que era llenguatge musical, i vaig fer una feina com d'unir una mica totes les coses, i a partir d'aquí també com em vaig envalentonar a poder compartir i començar a compartir les cançons que jo escrivia des de petit.
0: Per on rodaran ara aquests temes del nou disc? Tens moltes actuacions a la vista, entre dies Telecogresca, estrenes, i aquí a la ciutat què?
1: Aquí a la ciutat segurament tocarem el festival, o sigui, a les festes de maig de Badalona. Segurament farem el Racó Íntim, ho hem d'acabar de confirmar, ens faria moltíssima il·lusió vindre aquí a casa, i després també tenim l'antiga fàbrica Estrella d'Am a l'abril, i algun concert més que ja anunciarem. Però bueno, molt contents, la veritat, amb la rebuda de les cançons m'encanten, o sigui, realment estic molt content d'haver-les publicat perquè em representen molt, m'agraden molt i crec que és el més important, al final.
0: Doncs així sona en Guillem Bautista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: I molt d'èxit, que vagi bé.
1: Moltes gràcies, Núria.

0: per aquesta frase que ens vam fer tots nostra, tot anirà bé. Sílvia Llamas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, avui volem fer aquest repàs perquè el mes de març va ser el mes en què va esclatar la crisi del coronavirus al nostre país, i aquesta cançó d'en Joan Dausà, doncs, per molts es va convertir en un himne, i si més no, aquells que no la recorden com una cançó relacionada amb el coronavirus, sí que ho és aquest lema de tot anirà bé, que sí que sempre anava acompanyat d'un arc de Sant Martí. Molta gent el va fer servir, doncs, per animar-se en aquests moments més baixos de
0: pandèmia. I per decorar balcons, terrasses també, de cases, finestres, i era un missatge una mica compartit també.
1: Doncs sí, fem un repàs una mica de com va anar tot plegat. L'any 2020 és sinònim de coronavirus. Ara fa 6 anys, a finals del mes de gener, es donava a conèixer el primer cas positiu a Espanya, i va ser a Badalona el primer cas de...
0: La primera mort.
1: La primera mort de Covid a Catalunya, perdó, va ser a Catalunya la primera mort de Covid. Va ser el 6 de març quan es va conèixer aquesta primera mort. Era una dona de 87 anys que patia patologies prèvies i que va morir a l'Hospital Germans Trias i Pujol. D'aquesta manera ho explicava en roda de premsa Anna Carrera, servei d'urgències, cap del servei d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
2: I tenim el test del coronavirus, i va sortir positiu. L'evolució de la malalta no ha sigut bona, i avui, exactament a 3:15, doncs s'ha mort.
0: De fet, semblava una crònica d'una mort anunciada, perquè ja feia setmanes que el virus havia arribat també a la península itàlica, a Itàlia, aquí rebíem totes les informacions, i de fet ja feia mesos que havia sortit de Wuhan, també la Xina, on les afectacions eren doncs molt quantioses, també tant com ho acabarien sent aquí a casa nostra.
1: Sí, havia d'arribar i va acabar arribant aquest mes de març de 2020. En poques hores, doncs, el nombre de contagis a Catalunya augmentava, i un dels espais on va arribar de seguida el coronavirus va ser a les escoles. A Badalona, l'escola Feliu i Bagués va ser una de les primeres catalanes que va tancar després de confinar 17 mestres a causa del contacte amb un positiu, això que es feia al principi, que molts ja ni ens en recordem. Va tancar un 12 de març, però el tancament de totes les escoles seria imminent, perquè a partir del dia 13 i durant 14 dies en un principi, les escoles no obririen les portes.
3: El tancament ens sembla bé, perquè tot és per benestar dels nens i per benestar global, perquè afecta a tothom. T'entenc que hi ha mares que treballen i que és un problema.
4: Pues me parece muy bien la previsión. Yo creo que ha tardado mucho. Se debería de haber hecho antes.
5: El tema de tancar l'escola crec que es devia pres abans, perquè són el primer, per mi, crec que són el primer focus que de contagi, perquè ajuda molt nen de molts llocs i és fàcil que es propaguin més ràpidament.
0: I de fet ja no van tornar a obrir fins al pròxim curs, no?
1: No van obrir. Molts pensaven que sí que seria qüestió de 15 dies, però realment doncs no. Ara en perspectiva sí que ho veiem clar, que no havien de tornar a obrir. Alguns centres educatius van començar a fer classes telemàtiques de la millor manera possible, podríem dir. Tothom va intentar fer-ho, no va ser fàcil. I després del tancament de les escoles, doncs l'Ajuntament va comparèixer per primera vegada. Era el govern de l'expastor que anunciava mesures excepcionals, es restringia l'accés als parcs, s'iniciava el teletreball entre els funcionaris i, sobretot, es demanava a la ciutadania baixar el ritme per contenir la pandèmia.
6: Sobre todo, quiero enviar un mensaje de tranquilidad y pedir a los vecinos y vecinas de Badalona responsabilidad y disciplina respecto a las medidas de distanciamiento social para frenar el avance del coronavirus cuanto antes.
1: Ara que escoltem l'Àlex Pastor en aquesta època de Covid, doncs no se'ns passa per alt, va ser doncs un daltabaix del govern de l'Àlex Pastor, perquè precisament doncs durant el confinament
0: acabaria sent detingut per saltar-se el confinament, l'alcalde de Badalona, no? I això va generar també una polèmica doncs força important, tot i que després també es va parlar dels problemes també de salut que tenia l'alcalde en aquella
1: època. Correcte, però sí que és veritat que a partir d'aquí doncs, va haver-hi doncs, un canvi de govern a la nostra ciutat i va ser un cop fort pel govern del Partit dels Socialistes, que va acabar suspenent la militància al que va ser l'alcalde.

0: L'expastor. Més enllà d'aquest episodi, va ser el dissabte 14 de març quan el president del govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. La situació sanitària es començava a descontrolar i Pedro Sánchez prenia el control de les comunitats autònomes per frenar la pandèmia. Es limitaven els moviments dels ciutadans, només es podia sortir al carrer per comprar productes de primera necessitat, per anar a treballar o també per un motiu de força major. Els establiments que quedaven oberts, doncs eren els de primera necessitat que anotaven l'allau de compres.
1: Sobretot, recordes, no? Aquella dèria pel paper de vàter, per exemple, per les mascaretes que no n'hi havia, s'esgotaven.
0: Correcte,
1: no?
0: Les farmàcies pendents de que arribessin mascaretes i també els supermercats on es feien llargues cues per paper de vàter i també doncs per farina i oli, coses així com per fer postres que la gent també li va agafar.
1: Sílvia, tu, ara faig broma, i era un tema molt seriós, però tu vas perfeccionar els teus pastissos que a la redacció tots sabem que estan boníssims.
0: És correcte,
1: exemple.
0: És correcte, perquè a més jo estava de baixa, de maternitat, o sigui que era com la combinació perfecta per millorar aquestes receptes.
2: Fem la cua aquí al carrer, anem deixant passant la gent de mica en mica, sempre que entren a la porta li posem el desinfectat a les mans, i llavors anem sortint i anem mirant si a la cua hi ha gent gran, llavors tenen preferència davant de tothom.
3: Quan ens arribaran mascaretes? Fins al mes d'abril no ens arriben. Ens ho hem d'agafar molt en sèrio, respectar les normes d'higiene i tot el que ens estan manant les autoritats. Sobretot quedar-nos a casa, només sortir quan sigui realment necessari.
0: Escoltàvem la responsable d'un supermercat i també la d'una farmàcia d'aquí de Badalona.
1: Sembla mentida, aquella realitat.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Em sembla que ens estiguem teletransportant, però en el temps i damunt. Però això va passar.
0: Sí, sí, és proper, però a la vegada sembla que fes mil anys, no?, que va passar tot això. Va ser aquell mateix cap de setmana, quan es va decretar l'estat d'alarma, doncs que va començar aquesta iniciativa de fer uns aplaudiments dedicats al personal sanitari. Era a les 8 del vespre, la gent sortia al balcó per agrair la tasca dels professionals que feien front a les conseqüències del virus, i més o menys sonava així a molts balcons de la nostra ciutat. La gent s'agrupava, aplaudia, i també en molts llocs, en molts indrets d'Espanya, van estar cantant cançons com aquesta.
1: Al final, en certa manera, ser conscient de que de la manera en què estaves tu, la teva família, estaven moltes altres, generava una certa empatia en un moment de molta incertesa, de no saber què passaria, no? I de, doncs, també posar en valor la feina de totes aquelles persones que tenien, doncs, això, una tasca considerada essencial i que sortien al carrer, no? Mm-hmm.
0: Sí, i aquesta cançó, precisament, que escoltem, és una nova versió que es va fer l'any 2020 de la cançó del duo Dinàmic de 1988, i va ressorgir doncs amb el confinament, i aquesta també manera de col·laborar de molts artistes que feien cançons online i col·laboracions, i aquí vam escoltar doncs a molts artistes del nostre país que van col·laborar en aquesta cançó que també es va convertir en un himne.
1: En aquella època vam arribar a normalitzar, no?, la presència als televisors de casa de tres persones que cada dia sortien, no sé si era pels vols, a les 10:30, 11 del matí, a fer una roda de premsa.
0: Sí, correcte. Durant molts i molts dies l'actualitat de la Covid passava per aquesta persona en concret.
4: Todavía están aumentando los casos cada día. Això no indica que vayamos mal, això indica...
0: Aquesta veu, Núria.
4: Probablemente...
1: Aquesta veu em resulta molt familiar, perquè com a periodistes nosaltres fèiem molt seguiment també doncs de totes aquestes informacions, que al final era actualització, Actualització de víctimes mortals, d'hospitalitzacions, d'aquests pics, no?, que aquí també vam estar seguint setmanes a setmanes, doncs aquests excels que publicava el Departament de Salut també, de la xifra d'ingressos hospitalitzats, altes també en els centres doncs de salut del país, també de Catalunya, també l'Hospital Germà Fries i Pujol i a l'Hospital Municipal de Badalona, no? I aquest era en Fernando Simón, que era el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que amb la seva certa parsimònia, no?, ens també...
0: Tranquilitzava una mica, no?
1: Sí, ens calmava davant d'una situació que algunes famílies com no, vivien dins la tragèdia.
0: Va ser entre els mesos de març i abril que el nombre de contagis setmanal superava els 10.000. Els hospitals començaven a patir situacions crítiques per falta de material, i a Badalona, per exemple, l'Institut Woodman i el Rafael Hoteles, ara el Badalona Tower, es van convertir en espais de suport pels germans Trias. Durant el pic de la primera onada de la pandèmia, l'augment d'ingressos posava els professionals sanitaris contra les cordes. Les proves per confirmar el virus escassejaven i el nombre de respiradors eren insuficients. Així ho explicava el doctor Dávalos, gerent de l'Hospital Germans Trias i Pujol en aquella època.
5: Pràcticament has esgotat tots els equipaments que tenia. Hem utilitzat tots els que estaven al nostre abast, molts que ens han deixat entitats privades o clíniques privades, però se'ns han acabat. I en aquest moment ens queden respiradors probablement per pocs dies.
1: De fet, aquesta setmana parlàvem aquí al Badalona Matí amb el doctor Roger Paredes, també, que era una de les persones, no?, que també feia portaveu en aquell moment, responsable de malalties infeccioses a l'Hospital Germans Trias i Pujol, de la situació, i ell recordava com a correcuita va ser necessari fins i tot trinxar, deia, la biblioteca de l'hospital, perquè faltaven llits, faltaven espais, i per tant no van dubtar a recompondre's una mica amb allò que tenien. Recordem que també, per exemple, l'Hospital Germans Trias i Pujol va créixer amb mòduls, fins i tot prefabricats, no?, en aquells primers mesos de pandèmia, per donar cabuda a la quantitat de llits que era necessari, no?, posar en marxa també, perquè moltes de les persones que patien el coronavirus aleshores era una malaltia molt més letal i virulenta que no pas ara, quan, diguéssim, la immunitat, no?, generalitzada, doncs, ha anat a l'alça, però en aquell moment no era així, i ell recordava també, doncs, aquesta realitat, no?, que escassejaven, com ara escoltàvem el doctor Dávalos, respiradors, però també llits, mascaretes, fàrmacs que no sabien quins utilitzar, no?
0: Aquestes declaracions es contraposen una mica al que dèiem abans d'en Fernando Simón, que et calmava una mica quan escoltaves els professionals sanitaris, la situació que estaven, doncs, tornaves a posar-te alerta de...
1: Suposo que tot estava estudiat, no?
0: Que això és greu, el que està passant. Et feia prendre una mica consciència, no? Aquesta situació sanitària, doncs, desplegava més una allau de solidaritat a tota la ciutat. Respiradors, mascaretes i tot tipus de material que la ciutadania aconseguia organitzant-se, doncs, es distribuïa per a aquells que ho necessitaven. Es feia a través del que vam conèixer com a xarxa solidària de Badalona, que englobava un gran nombre de voluntaris i entitats. Però tot i les restriccions, doncs l'increment d'espais sanitaris no hi havia prou i calia aturar tot el país. El president del govern demanava una parada de totes les activitats amb l'arribada de la Setmana Santa. Només podrien anar a treballar els serveis essencials. Així ho comunicava Pedro Sánchez.
6: Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales.
0: Aquesta paràlisi es va allargar en diverses pròrrogues. Aquí sí que eren aquelles imatges que veiem de carrers totalment buits, perquè només anaven a treballar aquells serveis essencials i pràcticament tothom es quedava a casa. Les restriccions aquí sí que ja van fer el seu efecte i les setmanes, doncs, anaven passant i s'aconseguia doblegar una mica la corba de contagis. Les xifres baixaven i també la d'ingressats a les UCIs, i el govern decidia, doncs, iniciar la desescalada. Els primers que podien sortir al carrer van ser els nens, i després es permetria sortir a fer esport i passejar, això sí, amb uns horaris fixats. Així ho explicaven.
1: No? Primer un quilòmetre, després no podia sortir al teu terme municipal.
0: Correcte, així ho vivien alguns nens i esportistes de la nostra ciutat.
7: Llevamos 40 días encerrados en casa y también era hora de salir ya.
8: A mí me ha agradado bastante estar a casa y no me ha afectado mucho, pero ha sido una mica complicada al principio.
9: Lo que más caca me da es que no puedo ver a mis amigas, ni abrazarlas ni nada, porque yo ya llevo no sé cuántos días en casa metida y estoy haciendo videollamadas a todas horas.
10: Estic opositant, estic tot el dia a casa estudiant, i sortir a fer esport o anar al gimnàs és com una mica la desconnexió del dia, i no poder-ho fer, pues, al final era molt cansat i molt pesat.
11: Iba a dormir tarde, y ahora todo lo contrario, me voy a dormir temprano y me levanto temprano para aprovechar el tiempo que se puede salir.
1: De fet, els efectes, no, de tot aquest període de confinament van ser molt importants. Ens vam perdre moltes coses, i aquí va perdre gent que va morir en solitari, no? Mm-hmm. Hi ha d'altres que van donar a llum en solitari, també és el teu cas, sí. No, Sílvia? Que abans deies, jo estava de baixa de maternitat, doncs bé, tenies la teva petitona també en aquella època de pandèmia, i això doncs també feia que les persones afrontessin aquell moment de manera molt diferent, no?
0: Sí, sí, sí, és el que parlàvem abans, i amb aquestes declaracions també ho veiem molta gent, doncs... va prioritzar fer esport a la seva vida. Potser mai havien sortit a córrer, però en aquells moments s'agafaven això per poder sortir al carrer en aquell horari d'esportistes. Altres vam cuinar tot tipus de dolços, com dèiem abans.
1: Hi havia tothom... qui treia a passejar el seu gos, el de la veïna, sí, i el de correcte. Comerç al costat.
0: Tothom volia tenir animals de companyia.
1: O a llançar
0: també
1: les escombraries tres vegades al dia, eh? I avui en dia doncs ens barallem per veure qui surt al carrer.
0: Sí, sí, sí, situacions realment esperpèntiques. En el món de la cultura, doncs, el confinament va servir als artistes per reinventar-se. Es van fer concerts per streaming, també noves composicions o col·laboracions entre cantants, com vèiem abans amb aquest Resistiré, doncs que van ajudar al sector cultural en un temps difícil. Algun d'aquests temes doncs es van convertir en tot un himne en la lluita contra el coronavirus.

0: Que bonica aquesta cançó, Núria. Molt. És molt bonica, és una cançó de Miqui Núñez que es diu Escriurem, i que no sé si ho sabies, però no es va fer expressament pel coronavirus, tot i que encaixa perfectament. És veritat que Miqui Núñez la va fer prèviament per la seva marxa de l'Acadèmia d'Operación Triunfo i dedicada als seus companys d'Operación Triunfo, però es va convertir en la banda sonora de la campanya Jo em Corono, de la Fundació Lluita contra la Sida de Badalona, la fundació que després, precisament per la Covid, va canviar el seu nom i es va acabar dient la Fundació de Lluita contra les Infeccions, per englobar també altres tipus com la Covid, no? Tots els beneficis d'aquesta cançó doncs es van anar a parar directament a la fundació, que encara a dia d'avui treballa per estudiar la Covid persistent també, com vèiem l'altre dia amb en Roger Paredes, i molta feina que encara s'ha de fer doncs per acabar d'esbrinar, no?, tots els detalls d'aquest Covid, d'aquesta Covid-19 que tant ens va sorprendre l'any 2020.
1: Doncs amb aquest tema musical nosaltres tanquem aquest record que volíem fer també aquí al Badalona Matí en referència a aquests 6 anys ja de coronavirus, i com dèiem al principi, doncs escriurem que tot anirà bé. Ajuntant aquestes dues cançons que avui doncs ens han acompanyat en aquest espai. Gràcies, Sílvia.
0: Fins ara.

0: escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Si vols fer un canvi a la teva llar, ja saps que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Badalona ha commemorat aquest dissabte el Dia Nacional de Galícia amb un acte institucional a la plaça de la Vila, una celebració que té lloc cada 25 de juliol, coincidint amb la festivitat de Sant Jaume, patró de la comunitat gallega. La jornada ha comptat amb la participació de l'Associació Cultural Gallega Agarimos. El so de les gaites ha donat el tret de sortida amb una cercavila que han recorregut el carrer de Mar fins a arribar a les portes de la Casa Consistorial. Un cop a la plaça s'han fet els parlaments institucionals de la presidenta d'Agarimos, Amelia Espinosa, i de la regidora d'Entitats Regionals, Mari Carmen Expósito. Durant la seva intervenció, la regidora ha destacat l'aportació de la comunitat gallega al desenvolupament de la ciutat i és que ha assegurat que forma part de la història col·lectiva del municipi i que ha contribuït a fer-la créixer.
4: Aquesta comunitat, aquest centre, Agarimos de Badalona, que justament doncs, fa 25 anys, crec, es van instal·lar i bueno, van fer les seves arrels aquí i van contactar, van comunicar doncs, amb tota la gent que vivia aquí. Una comunitat molt entregada.
3: I fer front a la pèrdua d'espais verds a les ciutats, frenar l'especulació urbanística i reclamar canvis en les polítiques municipals. Amb aquestes línies d'acció treballa la coordinadora en defensa del patrimoni verd, una plataforma ciutadana que aquest dissabte ha celebrat la seva assemblea mensual al parc de Can Soler i Calarnús de Badalona. En parla Maite Ninou, membre d'aquesta coordinadora.
5: Juntes sempre tens molta més pressió, més força, i a més hi havia molt intercanvi d'informació de les diferents lluites a cada espai, com s'havien fet alguns passos. Dona eines als espais que estan en problemes o en perill amb les institucions.
3: I les obres a l'Avinguda de la Cerdanya modifiquen el recorregut dels autobusos B3 i B4. Fins a nou avís, aquestes línies pujaran per la carretera de Pomar. A més, dilluns 27 de juliol, avui mateix, queda ja anul·lada la parada d'autobús del carrer de la Creu per obres. Fins al proper dijous 30 de juliol, 9 línies d'autobús veuran afectat el seu recorregut, que en comptes de pujar pel carrer de Martí i Pujol per l'Avinguda, aniran per la Rambla de Sant Joan i reprendant el seu trajecte habitual pel lateral de la C31. I de sobreviure a la guerra de Bòsnia a vestir la samarreta de la penya en esports. Aquesta és la història d'Amir Sulejamnovic, un dels nous fitxatges de la Sisa Joventut aquest estiu. El pivot bosnià va néixer el 13 de juliol del 95, només dos dies després de la massacre de Srebrenica.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones en començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després la trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són molts discos i moltes cançons repetides en versió acústica l'any 95 amb l'Stripped, o per exemple més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park a Londres el 69, però que va sortir el disc el 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free dels Stones en teniu moltes, fins i tot segur que l'heu sentit o ho sona a través d'anuncis. Clar, una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi, que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 els Sub Dragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Sub Dragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. De fet, va ser el gran èxit dels Sub Dragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona molt, 78, com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla. Ve a dir, soc lliure per fer el que vulgui quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertats va avui. De llibertat, a veure, des d'un punt de vista en aquesta manera molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si ens posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fem, com sempre, saludant a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal aquest
0: dilluns? Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
1: Ostres, quin bé de Déu.
0: Sí, no?
1: Sí. Ens va ploure tot una mica dissabte a tarda.
0: Iupi!
1: Sí.
0: Molt bé. Ha regat l'hortet, doncs, el tens mullat igual.
1: Ha regat l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé, un dia menys de goteig.
0: Escolta, tu això d'anar-te a l'altura de l'home ho has triat naturalment o què?
1: Vaja, és que jo... És com el jardí de casa i qualsevol moment dic, què faig aquesta tarda? Dic, va, agafo el cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà i ostres, va bé per pensar i tot.
0: És cotxe, eh? No és teletransportació com hem vist
1: No.
0: En el vídeo.
1: No. M'agradaria dir que sí, més tenir en compte el preu dels carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
0: Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit, d'Instagram, que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament?
1: Doncs va, sí, avui doncs ens emplacem a que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel, o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, doncs això ho farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubí heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en la última part, una mica d'animalons que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte i com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Freaky Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
3: Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns Sons del Món de Roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones en va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
4: Sí, exacte. Aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el Mundial està molt de moda, i després, doncs, això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rock You, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat, perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que, d'alguna manera, la gent que vingui es vagi trobant cosetes i que al final una mica definiria que és com una relació de parella, no?, que no sigui monòtona, no?, que cada vegada hi hagi algú que t'enganxi, no?, i és això el que intentem que any a any la gent digui, mira, aquest any això altre, no?
3: Una edició, en aquest cas dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
0: Doncs seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost segur que en tenim més notícies, però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
3: Un centenar de persones que han homenatjat, en aquest cas a Girona, la Carla Fernández, 3 anys després del seu assassinat. L'acte d'enguany, de fet, és més reivindicatiu, o ha estat més reivindicatiu, segons la seva pròpia mare, perquè el cas arribarà a judici aquest mateix octubre.
0: I no marxem gaire lluny, perquè aquesta setmana hauríem de saber com queda el govern de la ciutat ja.
3: Guanyem i Esquerra, que negocien el nou cartipàs de Girona, en aquest cas que tingui 2 noves regidories per als republicans, i també volen agilitzar la contractació municipal i, a més, incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus.
0: Mm. Fins ara mateix, doncs, Saïd. Ara ens tornem a saludar.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
5: Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'estan investigant les causes de l'accident, que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
0: I seguim parlant de Rodalies, l'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
5: Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 3:45 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
6: Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde y entonces fue algo desesperante. Y entonces ahora que han arreglado, creo que a los 5 días, 4 días, y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
5: Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas del tren pel punt on es va produir l'esfondrament, els combois de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 van circular ahir diumenge amb normalitat des de primera hora. Durant el període d'interrupció del servei, molts usuaris també han optat per utilitzar l'R4 per arribar a Barcelona.
0: I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
5: Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre 2:15 i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens du cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Bon dia.
0: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
7: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge. Després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 2:45 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials, un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
0: I seguim parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial la protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, de veritat, per fi es reuneixen avui.
7: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir. La trobada arriba, com els dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
7: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
0: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
7: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
9: Bon dia.
0: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
9: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar les obres al setembre.
10: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
0: Anava a dir que és tot un col·laborat, de fet, ho he dit. Tot un col·laborat el del Tramcat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona en sentirem parlar durant aquests mesos, perquè encara la cosa...
9: Sí, sí, va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 convois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
0: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que... Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
9: Ah, d'acord. Ja ho intentaré.
0: A veure si així els incentivem perquè guanyin.
9: Exacte.
0: Marina, moltíssimes gràcies.
9: Fins a tu, ara. Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop més municipis, per si en voleu esperar, no?, a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana, de fet. Ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas, periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots, als mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important, és una temàtica que doncs té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme de les revistes en català, doncs òbviament és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació, doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant, posem un exemple, per a la supervivència de la llengua, del català?
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs, per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar, doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar. T'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no pas a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat doncs, formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, vull dir, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món, però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme, és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que encara preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Per què Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Per què, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador? Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme, i per tant partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
0: Mm. Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia, però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, no ho sé, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat doncs lluminós, però avui dia com ho tenim això? Com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants, eh?
2: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que primer, la primera batalla que hem hagut de guanyar, o que estem intentant doncs guanyar-la, és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni, no qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació doncs d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluards són precisament la premsa de proximitat?
2: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis, i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament, de manera periòdica, quan ha emergit una nova plataforma, un nou mitjà, o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs en les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que, quan surt la televisió, ens tornaríem a passar el mateix. A l'estat espanyol, als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va, de mica en mica, popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió. I el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix doncs les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó de historiador, doncs que aquesta pregunta que acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament, i sortosament o no,

0: Igualment.
1: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. I és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins d'aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Radio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Cabrosos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santa Anna a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntaran bàsics de 9 en perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els Minyons de Terrassa destaquem el 2 de 9 en folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Santa Anna i qui també va descarregar aquest castell van ser els Marrecs de Salt, que també s'anoten la catedral a la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona Diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella de Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava dos intents de 4 a folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castells de Vilafranca que podrien provar el 3 de 10 en folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la Diada de Martyrs Street a Vilafranca del Penedès. Una actuació que hi formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim i no menys important arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataroïna va erigir-se a finals de l'any 1995 quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la Dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells de 6. La presentació oficial de la colla no va arribar però fins la Festa Major de les Santes de l'any 1996 descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 al Pilar i el Pilar de 4 aixecat per sota portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
0: Sí, la trajectòria de la colla és espectacular.

0: espectacular, sobretot des dels inicis. Jo el 96 tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo només amb 7 anys que tenia la colla ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
1: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els Capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol. Pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis, són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
1: Friki Time d'estiu.
2: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana o no tan humana de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Freaky Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Freaky Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus David contra de Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
3: Bones. En part sí, en part no. Perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant el que donaves per feta, no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
2: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fossin temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
3: Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
2: Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient, doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans, precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes, se'ns presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent, i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances, doncs, s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo. I és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs amb l'estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
3: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit se'ns comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els canvia fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
2: En els dolents.
3: En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
2: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula en forma col·leccionista a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
3: La Mercè.
2: I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
4: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè m'ha quedat un tema molt pendent. Don't be afraid of your fear.

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Subdragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu, mireu.

Segur, segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dona moltes excuses sempre per escoltar George Michael.

0: També era l'any 90. Jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu perquè m'ha quedat pendent... Jo és que estic indecisa. No sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten de llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un Amon de Tebes va dur a terme un viatge literari comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
0: Sempre te'n vas cap al rinoceront mamut, sempre.
1: Sempre, sempre. Sempre. Faré una samarreta i us en envieu una cap aquí a Tarragona, ja t'ho dic.
0: Sí.
1: Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Ara
1: t'ho
0: anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, si no viatjaven per ple de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, qui ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a participar.
1: La Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però sí, la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no? Les hores de l'Obert per vacances l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, igual a la tarda està a casa tranquil·la.
1: Sí,
0: al matí.
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que en mona.
1: Sí.
0: Perfecte, doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Abraçada forta. Fins ara.

0: així tanquem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A partir de les 10, més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: 20 anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: El tarot de Si te miento, cuelgo.
7: Sí, senyor.
6: Qui va ganar la Liga?
7: Para mí el Madrid.
6: Oh. ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
7: Es que me viene la carta de la muerte.
6: ¡Oy, oy, oy!
7: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh? ¡Oy!
6: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Hola, buenos días.
6: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
7: ¿Por qué?
6: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
7: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
6: Sí, pero ¿perdió?
7: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
6: Bueno, te cuelgo, adiós.
7: Venga, adiós.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
8: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
9: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
10: 93 399 37 37.
9: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
10: 93 399 37 37.
9: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
11: Acceptem totes les targetes de crèdit.
12: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
13: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
14: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
15: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
14: Més clar, més ràpid, més Badalona.
15: bdncom.cat.
14: Badalona passa aquí.
16: Aquí, Badalona.
17: Temperatura a Badalona...
16: 25 graus.
18: Són les 10.
19: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
20: Notícies Badalona.
21: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. En plena campanya de bany, les xifres dels ofegaments continuen a l'alça i en molts casos no tenen una relació directa amb un estat advers del mar. De fet, aquest estiu ja han mort a Catalunya 26 persones per ofegaments. Els experts alerten que darrere de molts rescats i accidents hi ha un excés de confiança dels banyistes i reclamen més conscienciació entre la ciutadania. Recordem que aquest estiu la ciutat, aquí a Badalona, disposa de 5 baranes col·locades al seu litoral. Amb tot, Oriol Canals, director de Proactiva, adverteix que aquests elements poden generar una falsa sensació de seguretat i també poden provocar contusions a persones que quedin revolcades per una onada.
22: Posar una barana fixa en una zona de trencant pot ser un problema o pot derivar en un problema, en una complicació, en una contusió. Per tant, tots aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius. Cal que expliquem bé que si no saps nedar, per més que hi hagi una línia de vida, si el mar està en condicions, diguéssim, adverses, potser que no hi entris. La línia de vida no farà que tinguis major seguretat.
21: I fa un any que el Quet Ciutat de Badalona, amb gairebé 100 anys d'història, no navega pel litoral badaloní perquè necessita unes reparacions abans de tornar a salpar. L'Ajuntament de Badalona és conscient, assegura, del valor patrimonial històric i simbòlic d'aquest vaixell i afirma estudiar diferents fórmules per fer viable el projecte. En paral·lel, els amics del Quet volen impulsar la creació d'una fundació que serveixi per captar aportacions público-privades. El president de l'entitat, Pere Alemany, assegura que fa un any que reclamen aquesta actuació tant a l'Ajuntament com a Marina Badalona.
0: Amb un cost que ens sembla que és irrisori, que podria estar al voltant d'entre 6 i 10.000 euros. I això creiem que, d'allà on sigui, aquests diners han de sortir per poder-lo reparar. Però no volem veure o no volem fer el funeral d'aquest vaixell just 2 anys abans de que faci 100 anys.
21: I la Guàrdia Civil, juntament amb la Guàrdia Urbana de Badalona i de Barcelona, han desmantellat una xarxa de falsificacions. Durant l'operació han detingut a 2 homes de 22 anys i han intervingut prop de 40.000 falsificacions valorades en 3 milions d'euros. La banda emmagatzemava i repartia els objectes en 4 cases que tenien a Badalona, 3 trasters ubicats a Santa Coloma i un centre logístic a Castellbisbal. Els productes anaven principalment a Barcelona i al litoral. I en esports, Sheila Guijarro, davantera de 29 anys, nascuda a la Pobla de Farnals, València, es converteix en el 7è reforç del Badalona Women per la temporada 26-27. Guijarro prové de l'Atlètic de Madrid, on ha jugat els últims 3 anys. Ha estat 8 temporades a la Lliga F, on ha marcat 44 gols en 134 partits.
18: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
20: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Clar, això està bé, eh? Fas nit en un poble i t'hi acabes quedant. Això si és que no tens reserva en cap altre lloc, ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients també, eh? Que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, Els Amics de les Arts, no?
1: Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no? I anar a voltar, d'alguna manera. Sí, sí. Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
0: Ai, sí. Sí, i tant, sí.
1: Doncs vinga,
0: és
1: el de
0: Arribar
1: i ploure,
0: Déu,
1: surt en mil sèries i pel·lícules,
0: sí,
1: exacte,
0: sí.
1: Actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies. Doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps que si ets
0: improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança. Però improvisat doncs, sí. Amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà... Mala cosa, no?
1: Sí. De fet, tenim un viatge pendent, plegats, així que des d'aquí et dic que l'acabarem fent. Sí.
0: I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última
1: hora? Doncs anirem amb la furgoneta i segurament el portaré alguns d'aquests raconets secrets que acostumo anar jo amb la camper, per tant, li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
0: Així lideraràs tu el viatge,
1: sí, eh? Sí, amb la camper sí. Aquí no,
0: clar, sí. Aquí sí. Deixa't... Ricard, deixa't portar. Sí.
1: Exacte. Deixa't que ell porti el vi per quan arribem.
0: Ah, mira. Sí, també és bon pla.
1: Després tenim la Mònica que ens diu: jo sóc més a planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui a vegades no pots complir el plàning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
0: Que guai.
1: Sí.
0: Ah, clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat perquè ja saps que tindràs un lloc on, no?, un aixopluc. Ja saps que tindràs
1: correcte.
0: Un lloc on quedar-te.
1: Sí, sí.
0: I això,
1: com
0: clar...
1: un cargol.
0: Sí.
1: La casa a l'esquena, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a males, doncs pots fer dimit i tens la teva microcaseta, sí. I, escolta, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
0: Home, la Pilar, sí.
1: Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui estic arenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per a l'illa de Sardenya. Ah. Va ser molt bonic. El millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
1: T'haig de dir que m'ha explicat que bé, la Pilar té 72 anys i aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic
0: i
1: una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany per poder anar, va dir que anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera.
0: Ostres!
1: Des del principi, pel que m'ha dit.
0: Se'n va anar sola amb un amic.
1: Sí, i estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, sí, va liar-se a manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí.
0: Fantàstic. Ostres, que xulo. I segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
1: Sí,
0: normal.
1: Sí, ens explica fora d'àudio que sí, que realment ho té molt present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
3: A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació. O diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs, no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores, tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després ens anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
0: Clar, sí. O estigui disponible, aquest és un altre, però van fluint.
1: Exacte, tot el que es pugui.
0: Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil, perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
1: Sí, i acabes trobant més coses del que es voldria a vegades, eh? Però sí, tenim una sobreinformació.
0: Sí, potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet, no?
1: Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, va, Vaig a fer 5 trencalls esquerra, 5 dreta, 5 esquerra i la finestra i a veure on em porta. I és espectacular, va. Us ho recomano que ho preu algun dia.
0: No t'ha passat mai res, que no te'n penedeixes, vaja, quan ho has fet, eh?
1: No, mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes. No dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació. Sí. En canvi, tota la meitat de dalt, doncs, en principi, és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto dedicant-me al món camper, mai he tingut problemes. Així, però, això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es noti mai on hem anat.
0: I sobretot anar molt en compte aquests dies, que estem en plans alfa i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, respectem, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i, per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc a tots ens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
0: Mira, dono feina, Enric, jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
1: Home, jo he de saber. Fantàstic.
0: Tu doncs coneixes Espinavell, no? Jo no.
1: Ho conec bé.
0: Bé, sí, doncs s'ha de saber això, perquè la Pilar ronda per allà
1: i tant.
0: I estaria bé.
1: Us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
0: Molt bé. Fins ara, Enric. Sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
1: Salut, fins ara.
4: Que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa...
0: Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i, bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.

0: Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Jo prefereixo els viatges improvisats.
2: Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
3: Jo prefereixo viatges organitzats.
4: Jo prefereixo els viatges organitzats.
5: Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
6: Jo prefereixo els viatges organitzats.
7: Jo prefereixo els viatges planejats.
8: Prefereixo els viatges organitzats.
9: A mi m'agraden més les vacances improvisades.
0: Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances. Perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Ho hem parlat amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
10: Com els darrers anys, comencem amb optimisme i amb cap la temporada es presenta amb optimisme. Les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això pot ser millor o encara millor.
0: Optimisme i bones previsions, tot i que amb matisos, perquè com passa amb molts viatges, encara hi ha qui s'espera fins a última hora.
10: El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i ara on la ciutat s'anarà i també, bueno, el que deia que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
0: Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
10: Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests tants puntuals que són extraordinaris que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada. I si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
0: Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
10: Vindrà gent de tota Espanya i d'Europa, doncs per poder veure, perquè torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que va sortir, van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser a resultes de que, bueno, que de començar a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que, com deies tu, els caçadors d'eclipsis o la gent que el tema de l'astronomia doncs és un apassionat, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
0: Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una destinació ideal, sobretot per a famílies.
10: Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, com ho dic, és familiar. O sigui, és un turisme, evidentment, amb criatures, les platges ajuden, les sorres també, la sorra també ajuda que puguin espallar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu, o activitats de muntanya, és a dir, al final no tenen un ventall tan ampli que no poden recordar-se.
0: Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
10: Al final aquí el que ve no només és en època d'observació de daus, que ve un perfil molt tècnic de gent que amb el ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies i altra cosa és venir amb la família. I, a més, altres ho comparteixen. Continuen anant amb la família i, a més, no poden desenvolupar el seu hobby. Llavors, tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la pròpia de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
0: Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar, més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
10: Al final, l'autocaravana el que busca és llibertat, poder-se moviments i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí si s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar ja que quan vas en família i et desplaces és bastant complicat a vegades també doncs, trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, la meva autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs ja podríem anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. I també és una miqueta d'aquest el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
0: Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme també posa sobre la taula alguns reptes importants.
10: I en aquest cas, nosaltres tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, bueno, quan funciona, funciona i quan no funciona. El bo seria que es poguessin desplaçar, les gent es poguessin desplaçar a través de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb la qual cosa, conseqüències del punt de vista de sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
0: La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
10: Perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això ho hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller. No? Hem de treballar perquè tot el turisme, tota la mobilitat, no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
0: Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot, des de qui reserva mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
11: Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta ens dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa.

0: Avui l'Eduard Virgili el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars aquests últims mesos o aquests últims anys.
0: És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
1: Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem de la tortuga mediterrània.
0: D'acord.
1: O la tortuga de... Exacte, la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem
0: a
1: detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, tocada al riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o per exemple ara passa un cotxe perquè hi ha doncs una pista forestal aquí just al banc on seiem, però tot i així les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Mediambiental La Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que malauradament es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de la Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
1: Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment perquè dic vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però sí. Què estàveu fent?
2: Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès, obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua, perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs poder baixar, i per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
1: Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat, entenem, però que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
2: Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, ahir, per exemple, aquí estàvem a nivell 3, per tant, prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això, llavors la gent rural estaven avisant, ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i, per tant, a les primeres hores del matí podem fer amb extintors i demés, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor parem maquinària per evitar qualsevol problema.
1: Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, em salto una miqueta el guió per preguntar per l'actualitat, no?
0: Sí,
1: aquests incendis forestals que ara mateix doncs estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquesta arrencada a l'estiu, n'hi han hagut diversos, a tocar d'aigua Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. Va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
2: Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada. I la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles urbanitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que, clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat, és que molt espantada i molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
1: Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
2: Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs, tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges a Niuà. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i de més, quasi a la península Ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
0: Escolta,
2: i realment per això... Digues, perdona.
0: Sí, no, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, Joan.
2: Doncs mira, aquesta tortuga, un pam aproximadament. Les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits, doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
0: Et cap a la mà.
3: L'entorn... I en l'entorn on som ara, es podria veure? És a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat. Aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de rierol?
2: Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de rierol i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
0: Que té la closca com a té la closca com a groguenca. Això és directe.
2: Sí,
0: té la closca, té la closca groguenca. Pot ser, estic veient fotografies.
2: Ah, exacte, molt bé, molt bé.
0: Molt
2: la tortuga
0: curiosa.
2: Mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca, que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc. I t'he de dir que és una de les experiències, no només alliberar-la, sinó que quan ja viu en el bosc, anar caminant per ell i de cop i volta sentir un petit sorollet i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu el camí. Jo crec que és de les experiències així a nivell de fauna més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
3: Escolta, a mi m'ha passat això, caminar per un camí, per una pista forestal i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia... Vaig parlar amb una persona que domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
2: Ah. No, són herbívores, no
3: sí?
2: Mosseguen. No? Pateixis
3: no?
2: Que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
3: Sí.
2: Ah, perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
3: Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs, la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i suposar que està en perill?
2: Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés. Hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal, i per tant que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? I llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los-hi, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i de més, el millor és 112 sempre.
3: Quantes n'heu deixat anar vosaltres de tortugues?
2: Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
3: Ostres, això són moltíssimes.
2: Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill, i per tant que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada, i per tant aquest animal, que curiosament està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors, el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho, i als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors, són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
3: I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
2: Bona pregunta. Això no ho pots saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls hi fa unes petites marques per identificar-les. I sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien, i per tant estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp, i a mesura que les vas trobant, mires la codificació, el pes i de més, i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment, no les tenim controlades.
3: T'anava a dir això, i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
2: Per sort, poquetes.
3: De microxip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
2: En algunes casos es podria fer. Per exemple, amb la tortuga de Rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa, perquè la zona la tenim molt ben pautada, i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts, i van sortint tortugues. Evidentment, no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys, i clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga, i per tant vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
3: Quin és el temps que hauria de passar per dir que, almenys a la Conca del Gaià, on vosaltres esteu treballant, aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
2: Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, de que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografies si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a l'illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps, i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més, en el nostre cas, perquè puguem dir que ja el considerem com una espècie d'aquí que realment s'ha establert bé.
0: Héctor, i quina és l'avantatge? Per què és tan important que la tortuga mediterrània es reintrodueixi? Quina és la interrelació que té amb tot l'ecosistema?
2: Doncs mira, és una espècie herbívora que en molts casos fa també aquesta tasca, no t'imagines una ovella, no pastura, però sí que va menjant. I sobretot, el que és més important a nivell de país és recuperar la biodiversitat. Els nostres espais forestals, riberencs, en molts casos, tenen mancança de diverses espècies, i això fa que la cadena alimentària, que les xarxes tròfiques no funcionin bé, i és quan realment tenim problemes a nivell d'espècies, de bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindre el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
0: Fa respecte que sigui groga, Un es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
2: Generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que no, que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres que dius perilloses. Bueno,
0: se fan les perilloses, no?
2: Exacte, molt bé. En aquest cas seria segurament més tema de camuflatge, perquè si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor, que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
0: Que guai.
3: On les podem veure? Es mouen gaire o romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
2: Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
3: Sí, allò de que la tortuga és lenta, res de res, doncs.
2: Res de res. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se's van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles, a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i demés, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i demés, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per espècies com la tortuga.
3: Héctor, una última pregunta, perquè estem gairebé fora de temps. Enguany, precisament, heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per les tortugues i per altres espècies, també.
2: Sí, el tema de la custòdia del territori per a les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs, fa anys que ja estem treballant, i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per a les entitats ambientals això és un punt important, i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
3: Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Com sempre, un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Ai. Recordem, Núria, sí, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent. Bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
0: Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombà de casa. Hem de tornar a l'hort de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili, Altafulla.

0: amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el Gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies de Gram a l'Empordà.
1: El Gram és, com vam escriure en el llibre aquell, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu o aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fulles, les seves flors, les seves arrels, i creix a ciments tous, és a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'escala i Roses.
0: La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de Gram més importants del litoral peninsular i mediterrani, un autèntic pulmó verd a la Badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrani.
1: Mira, en la Bahia de Roses, a part de ser una de les bahies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor, de sobre és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé continuo entre l'escala i Roses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys. Sí? I aquest pues, fa tota una pradera fixa al sediment i que té una importància ecològica molt gran. No és tan robusta i tan grossa com la Posidònia, vindria a ser com la cosina petita de la Posidònia, però igualment de gran importància ecològica i, a més, protegida. Les fanerògames es consideren unes espècies enginyeres. Què vol dir una espècie enginyera? Vol dir una espècie que transforma el medi i crea un ecosistema per si sola. O sigui, aquestes espècies són a la vegada una comunitat, un àmbit, un hàbitat, i que dins d'aquest hàbitat pues, hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
0: I dins d'aquest immens prat marí, i entre les més de 200 espècies, ens hem fixat en el pop, un cefalòpode, molt preuat també pels pescadors, que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
1: Les fanerògames el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. Tu imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego. No? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues, trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla, que no hi ha on amagar-se.
0: Els científics tenien clar que al Gram hi vivien pops, els pescadors n'havien pescat, però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat Un Pop de Gram.
1: Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació Alive i té el seu origen en el projecte Sèpia. Perquè quan fèiem el projecte Sèpia, els pescadors ens deien, escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé? I estàvem molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar Un Pop de Gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu al

0: és un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022 ens va pagar aquest experiment, doncs vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, vam fixar 20 caducs. Els caducs són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla, que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surten a menjar i se fica dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li van fer en un ceramista de Fonteta, que a més a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matés, i aquest va fer una investigació molt xula, perquè va investigar quina era la forma original dels caducs aquí a l'Empordà. A més, va fer servir terrissa negra, que es dona més resistència i és típica d'aquesta zona, i van fer 20 caducs de terrissa, de ceràmica, i els van fixar al fons. Aquesta vegada van quedar ben fixats perquè ningú no els pogués aixecar, i d'aquesta forma ja no és un art de pesca, sinó que és un sistema d'estudi científic. Per què? Perquè els pops fessin d'això casa seva i poder-los estudiar d'una manera metodològica.
1: Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de gra.
0: Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí i Medes i Baix Ter ha aconseguit uns diners de Next Generation, i a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels parcs naturals dels Aiguamolls i altres coses, pues també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte POP i s'han posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses, amb un llum que s'il·lumina la nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat, i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
1: Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop. Algunes ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
0: Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Bueno, primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, què és el que menja a les badies de Pals i de Roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la badia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs caducs i altres que es van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sol al caduc i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... Mentre que els altres potser eren més feréstecs i fugissers, aquest no, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
1: Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més belles del món. Un autèntic corredor biològic entre el Cap de Creus i el Montgrí, on hi ha habitants que hi estan de passada i d'altres que hi han fet casa, com el pop. El pop de gram ens ajuda a conèixer l'hàbitat i entendre què s'hi cou allà sota. És deure de tots conservar aquest tresor submarí i, sobretot, ara a l'estiu, que ens hi acostem més, tenir molta cura i pensar que una simple àncora pot fer malbé un tall importantíssim d'aquest ecosistema.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
3: Interessantíssim. Jo crec que a mi ja se m'han passat les ganes de menjar pop. Ja us ho dic ara. Però molt interessant, des de Ràdio L'Escala amb Sergi Corral, aquest podcast Mar a Mar que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem amb connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui. Lídia Porta, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no? Que em sembla que és una cita per qui toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
4: Sí, sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de la trobada d'acordionistes del Pirineu i que durant 4 dies doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats en una part molt, molt important. Així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
3: I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no? A Blanes.
4: Avui, des de l'últim dia, tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes. I als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
5: És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions. Té una fàbrica de 15.000 treballadors. Vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen i és una, no sé, a mi és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix. I pensem que, bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
4: A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
3: I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
4: Un estiu més, dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba la gira als 40 Summer Live, amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals. I aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar ahir al Festiuel, també, segona vegada que passa per aquí, per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Lola Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui, us ho recordo, dia 27 de juliol a les 10 de la nit, a la plaça de les Comunitats Autònomes, al passeig Jaume I de Salou, i és gratuït. Així que podeu gaudir sense cap tipus de problema.
3: Doncs mira, i això que només és dilluns, i déu-n'hi-do, com tenim l'agenda ja d'activitats carregadeta.
4: Ben plena, ben plena.
3: Sí, sí, això està molt bé, és estiu. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies.
4: Adéu, fins demà.
3: Fins demà.

0: Viatjarem cap a Mallorca amb el Joan Montaner, amb aquesta proposta amb els Changuito. Però de moment ens quedem a Cardedeu, que crec que és més a prop. Enric, què tal?
1: I no a l'altre costat del Toll.
0: Vaja, vaja, almenys és més sec anar cap a Cardedeu que anar cap a Mallorca.
1: Sí, tot i que diu-nos l'aixafogó que tenim ara, eh?
0: Sí, ja comença un altre cop. Jo és que com que estic aquí dintre amb l'aire condicionat, jo he entrat i ja no sé què més ha passat fora.
1: Mira, es queda un dia i mig de marge. O sigui, aprofiteu, mainada, aprofiteu.
0: Un dia i mig, què vols dir?
1: Que d'aquí un dia i mig tornem a estar amb una
0: tornem?
1: Onada de calor. Bueno, onada no, però sí que tenim pujat temperatures d'aquí un dia i mig, un parell de dies, així que agafem-nos
0: forts. Sí, no m'agraden aquestes notícies que em dones.
1: No, però no. T'en dono moltes de bones, també.
0: Sí, sí, sí. Vinga, és culpa teva, pobra. Vinga, què diuen els oients? Què hem de fer, viatjar planificadament o viatjar a lo loco?
1: Doncs mira, en Francisco ens diu planificar el lloc on anar i fer el que et roti quan hi ets.
0: Ah, mira, pues, també està bé.
1: Sí, sí, molta gent es està explicant en aquesta línia, de planificar, però després un cop estàs allà, escolta, tu, tira milles. Sí. També no ens ha fet un comentari, però sí que ens ha fet molts aplaudiments l'editorial Alpina perquè surten al Riel, que és un dels mapes, així que des d'aquí salutacions pels que ens ajuden a fer tan bones rutes amb mapes i guies d'editorial Alpina. També a Piolet, que els teniu per la vostra zona, que toca més cap al sud, Piolet, així que salutacions per aquests cartògrafs de primera que tenim al nostre país.
0: Molt bé.
1: I mira, també tenim a la Maria, que ens diu, serà cosa de l'edat que cada cop els necessito més organitzats?
0: Ah, pot ser. Tot i que, mira, és que avui dia, quan dius organitzat, tampoc no cal que vagis a la cosa estricta d'una agència de viatges, no? Tu pots
1: muntar
0: individualment. Que això és un altre tema, que les agències de viatges ho deuen patir d'alguna manera o altra.
1: No, sí, de fet, els viatges, mira, i les rutes, jo sempre dic amb els meus amics de muntanya, dic, es gaudeixen tres vegades. Ah. La primera, quan les prepares, la segona, quan els fas, i el tercer, quan ho gaudeixes quan arribes a casa mirant fotografies. O sigui, la preparació, encara que després facis el que vulguis, és molt maca, i anar somiant on aniràs, què faràs, aquests dies que te'n vas a dormir al llit i penses com serà el viatge, ostres, això és una part maca, també.
0: Mm-hmm. Està bé aquest híbrid, eh? Jo crec que la gent és molt assenyada, no? I tiren cap a l'híbrid de mig planificat, però deixar-se portar. És que si no acaben sent vacances que cansen més, no? Acabes més cansat si has de complir tot el que vols fer, que no pas si et deixes una mica portar. Perquè, clar, a vegades vols visitar, vols veure tantes coses, ja que estàs en el lloc, i dius, ei, tranquil·litat.
1: Sí, i aquí faria dos matisos, una cosa són vacances i l'altra viatges, no?
0: Ah,
1: la meva parella sempre diu, les vacances és quan me'n vaig a un lloc i em puc despreocupar de tot i que m'ho facin. El viatge després és l'aventura, ni millor ni pitjor, diferents, però cada nevada és una mica de les dues, al llarg de l'estiu.
0: Sí, és veritat, doncs mira, també és una reflexió molt sàvia, la teva parella, molt bé, molt bé, molt bé. En fi, ens quedem amb que amb una campera és tot més fàcil, però, eh?
1: Sí,
0: tot,
1: sempre. Bueno, comim per meva queig de disc, compro cap a casa, com sempre, ja ho saps.
0: Molt bé. Enric, alguna cosinha més? Que diguin els oients, el tema de demà...
1: Sí, el tema de demà, sí, el tenim aquí. I mira, segueix una mica amb la línia música de viatge. Dic jo que demà vinc amb freaky time, podríem dir.
0: Sí, com... faràs com un mix.
1: Sí, ja veureu que el reel és una mica freaky pels que els agradi... Bé, ja ho veureu. A veure si reconeixeu les cançons.
0: Ai, que xulo. Vinga, doncs estarem pendents d'Instagram, de les xarxes. Aquesta tarda sabrem com ho escenifica a nivell de reel la pregunta del dia. Molt bé. Enric, una abraçada forta des de Cardedeu.
1: Salut, bon dia, fins demà.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Deixem començar la setmana l'Obert per Vacances. Demà, entre d'altres qüestions, moltes altres, passarem per la verema, que ja estan fent la verema més temprana de Catalunya, a Raïmat. I també us explicarem que és el Dia Internacional contra la Hepatitis. Per tant, parlarem d'aquest òrgan tan vital que és el fetge, entre moltes altres coses. Fins demà, que passeu bon dilluns.

0: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
1: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
2: 93 399 37 37.
1: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
2: 93 399 37 37.
1: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
3: Acceptem totes les targetes de crèdit.
4: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
7: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
8: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
9: Et caduca el carnet de conduir?
10: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
9: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
10: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
9: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
10: Al costat de Pompeu Fabra.
11: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
12: Temps mort. El lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
11: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps Mort.
12: Carrer Sant Sebastià 2.
11: I emociona't a cada jugada.
13: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
12: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
13: Més clar, més ràpid, més Badalona.
12: bdn.com.cat.
13: Badalona passa aquí.
14: Són les 11.
15: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
16: Notícies Badalona.
17: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les obres a l'Avinguda de la Cerdanya modifiquen el recorregut dels autobusos B3 i B4. Fins a nou avís, aquestes línies pujaran per la carretera de Pomar. A més, avui, dilluns 27 de juliol, queda anul·lada la parada d'autobús del carrer de la Creu per obres. Fins al dijous 30 de juliol, nou línies d'autobús veuran afectat el seu recorregut, que en comptes de pujar pel carrer Martí Pujol, aniran per la Rambla de Sant Joan i reprendran el seu trajecte habitual pel lateral de la C31. Per les línies B25, M26, M28, B29 i M30, la parada més propera al metro Badalona-Pompeu Fabra és la del principi del carrer Francesc Macià, mentre que per les línies B3, B4, M6 i B7 és la del final de l'Avinguda Sant Ignasi de Loyola. I fer front a la pèrdua d'espais verds a les ciutats, frenar l'especulació urbanística i reclamar canvis en les polítiques municipals. Amb aquestes línies d'acció treballa la coordinadora en defensa del patrimoni verd, una plataforma ciutadana que aquest dissabte ha celebrat la seva assemblea mensual al Parc de Can Soler i Cal Arnús de Badalona. La coordinadora va néixer a la tardor passada a Barcelona i des d'aleshores s'ha anat estenent per diversos municipis de l'àrea metropolitana. Es va presentar en societat el març de 2026 i actualment agrupa més d'una quarantena d'entitats, col·lectius i associacions. I és que diversos moviments socials van constatar la necessitat de coordinar-se i aplegar esforços davant la inacció, diuen, de les administracions. En aquests moments impulsa més d'una vintena de lluites en defensa del verd urbà i reclama polítiques públiques més respectuoses amb l'entorn natural. En parla Maite Ninou, membre de la coordinadora.
7: junta sempre tens molta més pressió, més força, i a més hi havia molt intercanvi d'informació de les diferents lluites a cada espai, com s'havien fet alguns passos. Dona eines als espais que estan en problemes o en perill amb les institucions. Normalment la majoria d'espais tenen problemes amb les institucions públiques, però alguns també en privats o fins i tot amb els bisbats.
17: Algunes organitzacions de Badalona i Sant Adrià de Besòs s'hi han adherit recentment, com les entitats ecologistes Més Verd Urbà i la plataforma Defensem Calarnús. Precisament, l'assemblea ha tingut lloc en aquest punt de Badalona, al costat esquerre del camí dels Plataners, a tocar de l'entrada històrica. Segons Lourdes Rosselló, membre de la plataforma, l'entitat no només lluita per aturar el projecte d'urbanització del parc, sinó també perquè Calarnús es preservi i protegeixi com a refugi climàtic en el context actual d'emergència climàtica. I en plena campanya de bany, les xifres d'ofegaments continuen a l'alça i en molts casos no tenen una relació directa amb un estat advers del mar. De fet, aquest estiu ja han mort a Catalunya 26 persones per ofegaments. Els experts alerten que darrere de molts rescats i accidents hi ha un excés de confiança dels banyistes i reclamen més conscienciació entre la ciutadania. Un dels col·lectius més vulnerables són les persones grans, que sovint van a la platja a primera hora del matí abans que entri en funcionament el servei de salvament i socorrisme. A més, molts confien en la seva mobilitat dins l'aigua, a les baranes o línies de vida que s'hi han instal·lat en alguns municipis, com és el cas de Badalona. Recordem que aquest estiu la ciutat disposa de 5 baranes col·locades al seu litoral. Amb tot, Oriol Canals, director de Proactiva, adverteix que aquests elements poden generar una falsa sensació de seguretat i també poden provocar contusions a persones que quedin revolcades per una onada.
16: Posar una barana fixa en una zona de trencant pot ser un problema o pot derivar en un problema, en una complicació, en una contusió. Per tant, tots aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els hi donem una volta, cal que expliquem bé, que si no saps nedar, per més que hi hagi una línia de vida, si el mar està en condicions, diguéssim, adverses, potser que no hi entris. La línia de vida no farà que tinguis major seguretat.
17: I en esport, Sheila Guijarro, davantera de 29 anys, nascuda a la Pobla de Farnals, de València, es converteix en el 7è reforç del Badalona Women per la temporada 2026-2027. En les seves primeres paraules com a jugadora del Badalona Women, Sheila explica la motivació per la qual va decidir fitxar pel club.
18: Des del primer moment que supe que Badalona estava interessat en mi, lo pensé y la verdad que no me costó mucho tomar la decisión. Creo que es un proyecto ambicioso en el que empiezo con mucha ilusión, tengo mucha ilusión por aportar mi granito de arena a este club y tengo muchas ganas de empezar.
17: Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
19: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
20: Ningú t'informa com nosaltres.
21: 20 anys del Víctimes al telèfon.
22: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
23: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
24: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
23: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
24: Un moment, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
21: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
24: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
23: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
24: Ah.
20: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
2: Fins aquí l'espai publicitat
3: dels Borners.
2: Sí, sí,
3: que no paga,
2: ja...
3: que no paga.
2: No, de moment no. Bé, escolta una cosa. Tu recordaràs que ahir parlàvem d'un estudi de Greenpeace que publicava el diari The Guardian. Parlant de que el paper higiènic contamina més que conduir un Hummer. Amb aquest titular ens vam quedar.

0: mejor que podemos hacer.
1: Siempre, pero, y cuando se puede.
0: Naturalmente, pero claro, también hay que recordar que tenemos unos derechos básicos, que son los de un transporte público eficiente, sí, y si no lo tenemos, también somos ciudadanos y no solamente consumidores, que es lo que nos quieren hacer creer, y por lo tanto tenemos derecho a exigir ese transporte público que nosotros necesitamos.
1: Clara, tú estabas en un atasco, ¿no?
0: Bueno, digamos que vivo encima de una carretera grande, por eso digo en medio de los atascos.
1: O sea, que vas en coche también.
0: No, yo no tengo coche, no, solo voy coche, en bicicleta. No.
2: ¿Vas en bicicleta?
0: Sí, claro.
2: Ah, muy bien.
1: Vale. Pero también tienes atascos, ¿o no?
0: Bicis no. Los únicos atascos que tengo son los que tengo debajo de mi ventana.
1: Sí.
0: Y que me llenan la ropa de hollín negro y los oídos de mucho ruido. El tráfico también tiene muchísimos otros impactos aparte del cambio climático, y son efectivamente el ruido, la contaminación por partículas finas que afecta mucho a la respiración.
1: Sí. O sea, en vives, me comentabas a lo de una autopista, o sea que de primera mano tienes contaminación, ruido y todo lo que conlleva, ¿no?
0: Sí, bueno, no es una autopista, es una calle grande de Madrid, vamos, que sí.
1: Bueno.
0: Que sí, de primera mano, vamos.
1: Muy
0: todas
1: bien.
0: Las mañanas me levanto recordando lo que es lo malo que es el transporte privado frente al público.
1: Pues Zara Pizzinato, ¿no?
0: Sí.
1: Responsable de la campaña del cambio climático de Greenpeace. Gracias por estar aquí en Radio Ciutat.
0: Ha sido un placerazo.
1: Venga, hasta otra. Gracias.
2: Escolta. Un placerazo,
1: ¿Qué?
2: Ha sido un placerazo.
1: Sí, sí, sí. Escolta, una noia de Greenpeace que vivo enmig de la contaminació, tu.
2: No pots suportar-ho, clar.
1: No. Anem a altres temes del dia. Anem fins al què, et sembla?
2: Sí.
1: Aquest diari que hi ha dies que val la pena i hi ha dies que no. Escolta, avui publica un reportatge que diu el titular "I l'Òscar és para el mejor jefe".
2: Jo
1: m'he quedat astorat. Resulta que, ara et quedaràs astorat, hi ha una entitat que es diu Directivos Plus, que ha convocat la quarta edició del premi al Directiu Plus a l'any. Bé, el millor jefe. El millor cap. Això que el pla és per presentar candidatures finalitza el proper dia 5 de març. El premi pretén reconèixer els 20 millors caps, jefes o directius espanyols en dues categories. 10 de grans empreses i 10 de pimes.
2: De petites i mitjanes,
1: Què et sembla?
2: I hi ha el...
1: Escolta una cosa, però jo el que aquí vull proposar és fer al revés.
2: Com al revés?
1: Un premi als pitjors caps. Els pitjors. També n'hi ha. Per què no hi ha premis?
2: Més que dels millors, diguem-ne.
1: Jo crec que sí.
2: Sí.
1: Casualitat, sempre els jefes no solen ser gaire cordials.
2: Depèn de cada empresa, això.
1: No, si parlem d'aquí, home.
2: Hi ha empreses de tot.
1: Anem a trucar aviam aquesta gent i els anem a proposar aviam si podem fer... si els podem proposar el premi al pitjor cap.
2: Al pitjor cap.
1: Sí.
2: Perquè el deia que el nostre director no està, no? Entre els millors
1: objectius.
2: No surt aquí.
1: No ho he vist.
2: Doncs a veure si hi ha sort. És llarg aquest telèfon,
1: És llarguíssim.
2: És llarguíssim.
1: Mira, ara comunica.
2: Ara comunica. Jo no sé per què no peta el rellamada.
1: Ara. És que li has de marcar dues vegades. La primera sempre comunica i la segona agafant el telèfon. És un sistema nou.
2: Home, però apretes el rellamada i t'estalvies marcar.
1: És que no té rellamada.
2: No té rellamada.
1: T'ho he explicat mil vegades, que aquest telèfon és a l'any 20. No té... Què és rellamada?
2: Però posa un botó que ja posa R, deu ser rellamada.
1: No, és a RAC1.
2: De RAC1, sí.
1: Posa R1.
2: Sí.
1: Estàs aquí i surt RAC1.
2: Surt RAC1.
1: I hi ha R5 i és Radio 5 Todo Noticias.
2: Sí.
1: Bé, escolta, no agafa ningú el telèfon, no?
2: Hola, hi ha algú?
1: Hola.
2: Què està passant?
1: A Directivos Plus truquem, que convoca aquesta nova edició per premiar el millor directiu de l'any 2009. O sigui que l'objectiu...
3: Buenos días.
1: Hola, buenos días.
3: Hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Mira, bien. ¿Vosotros habéis organizado el premio al mejor directivo del año?
3: Sí.
1: Vale. ¿Te puedo proponer una cosa?
3: Sí, pero te voy a pasar con el departamento.
1: Vale, perfecto.
2: El departamento de propuestas.
1: Carles.
3: Vale, un momento.
2: Departamento de propuestas.
1: Parla en català, no? Un momentet, ha dit.
2: Sí.
1: És que a vegades, clar, quan són telèfons nou sensors, no saps si truques a Puerto Rico
2: o a Cires.
1: O a Palau de Plegamans. Dues poblacions.
3: Hola, pues buenos días.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal, com anem?
3: Bé.
1: Escolta una cosa, mira, truco d'una empresa aquí de Badalona, que hem sentit aquí a la ràdio que està convocant un premi al Directiu Plus a l'any.
3: Sí.
1: Això com va? Nosaltres podem proposar coses o no?
3: Que si podeu proposar, perdona?
1: Noms, dic.
3: Sí, i tant, podeu.
1: Però escolta una cosa. Nosaltres volíem proposar-vos, no és broma, eh? Per què no feu un premi al pitjor cap, al pitjor jefe?
3: Ui, això no ho puc decidir jo.
1: I això no pots apuntar-ho i proposar-ho de cara a l'any vinent? Sí, igual que feu els 20 millors directius, fer el pitjor jefe.
3: Com el Premio Naranja i Premio Limón.
1: Correcte, exacte. Sí, sí. No, t'ho dic en sèrio, eh?
3: No sé, això... Poder proposar-les tot per usar, no sé si...
2: No, apunti-s'ho.
3: Quina serà la reacció, però bueno.
1: Bueno, escolta una cosa, entre tu i jo, hi ha jefes que déu-n'hi-do.
3: Home, hi ha de tot, no sé.
1: Per això t'ho dic, si hi ha de tot, hi han bons i dolents.
3: Sí. Llavors, quina la primera proposició que era? Lo del fer el pitjor...
1: El pitjor jefe.
2: Sí.
3: Val.
1: El pitjor jefe del país.
3: Val, doncs pues em deixa un e-mail i li donarem resposta.
1: Sí, mira, matins...
3: Matins...
1: Arroba...
3: Arroba...
1: RCB...
3: RCB...
1: Puntcat.
3: Puntcat. B alta, no?
1: Sí, B alta.
3: Val, matins sí. Arroba RCB.cat.
1: Sí.
3: El teu nom, sisplau.
1: Carles.
3: Carles.
1: Aviam si... Bueno, aviam què diuen.
3: Val.
1: Val?
2: Ja m'has liat, també.
1: Molt bé, doncs, perfecte, gràcies.
3: Adéu, bon dia.
2: No ho hem vist clar, eh?
1: Bé, escolta, és una bona idea, eh?
2: No ho hem vist clar.
1: Bé, escolta una cosa, anem a d'altres temes al dia, anem fins al periòdico de Catalunya. Mm. Parlàvem fa un moment del tema de la crisi. Avui m'ha sortit aquest titular, diu, a l'apartat d'economia, economia. Diu, l'amanida es quintuplica de l'or al súper. Això vol dir que és 5 vegades més car des que el pagès
2: la recull
1: fins que arriba al supermercat. Eh? Diu que les mongetes tendres i l'arròs costen un 20% més que fa un any. Mm. És un estudi que s'ha fet sobre l'encariment de la distribució d'aliments. Mm. És fort, això, eh?
2: Sí, però és habitual, eh? Tot el que es recull en el camp després es multiplica.
1: Ja, però, per exemple...
2: Ara més que mai, per això.
1: Diu, comprar 250 grams de tomàquet i 5 grams d'enciam i ceba costa als supermercats 75 cèntims davant els 15 pagats a l'horta.
2: 3 vegades més.
1: Sí, de 15 cèntims...
2: Més de 3 vegades.
1: ...a 75 cèntims.
2: Sí, sí.
1: Anem a trucar, com sempre, jo crec que és moment de fer el nostre carrusel de fruiteries. M'he preguntat què val... Tu compres enciam?
2: No.
1: Què val un enciam?
2: No en tinc ni idea.
1: Avui preguntarem...
2: Fruiteries i verdoleries.
1: A la nova fruiteria.
2: Hola?
4: Sí?
1: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: He trucat a la nova fruiteria.
4: Sí?
1: Et truco d'aquí, de Ràdio Badalona.
4: Digues.
1: Què tal, com anem?
4: Pues anem, que ja n'hi ha prou amb això.
1: Bueno, escolta una cosa. Digues. Què val un enciam?
4: Un enciam, 79 cèntims.
1: 79? Mm-hmm. El veneu 4 cèntims més car o no?
4: Home.
1: És que avui surt el diari...
4: 75.
1: Sí, que val 75 cèntims.
4: A veure, està entre 75, 85, 90, segons com sigui l'enciam.
1: Ah.
4: Perquè, clar, l'enciam n'hi ha de moltes menes.
1: La qualitat.
4: Ah, exactament, ja. La qualitat i el tamany.
1: És que no sé si ho has vist avui al diari...
4: No, jo
1: que diu que l'amanida sí. Es quintuplica, o sigui, val sí. 5 vegades més car de l'or al súper.
4: Aviam, això no et creguis molt
1: del
4: que
1: dius. Home, diu que si ho paguem a l'horta,
4: sí.
1: Val 15 cèntims.
4: Entre 15 i 25, sí, és real.
1: És real?
4: Sí, és real, però...
1: I jo ho compraré a 79 a la botiga.
4: Sí, clar.
1: Doncs normal. Són 5 vegades més car.
4: Sí, sí, és real, ja t'ho diem que sí, però de la botiga, diguem de l'or.
1: Sí.
4: Fins que arriba a la botiga, n'hi ha un procés de camions i d'envàs...
1: Moltes mans, eh?
4: Llavors, no, és que només a l'envàs ja val un dineral.
1: Mm. Ja.
4: Perquè una caixa de fusta o qualsevol cosa d'aquestes et costa millor, no sé, 50 cèntims, 60 cèntims.
1: Clar.
4: Encareix el portar-les per cada una, cobren, eh?
1: Que cobren. Com en dius?
4: Adoración.
1: Adoración.
4: Diu en Dora.
1: Dora. Sí. Escolta una cosa, tens maduixes ja?
4: Tinc maduixes.
1: Tens maduixes, però sí. Són del Maresme o són de Huelva?
4: No, del Maresme no n'hi ha encara, eh?
1: No n'hi ha, és molt d'hora encara, no?
4: Són de Huelva totes.
1: Ui, no valen res. A veure, no valen res, espera't, si les compares amb les del Maresme.
4: No, clar que sí.
1: En dones perquè... la raó o no en dones la raó?
4: Sí, perquè...
1: Són bones, les de Huelva, però no té res a veure amb les de Sant Pol de Mar.
4: No, tenen res a veure, perquè les d'aquí tenen molta aigua i les del Maresme són més... més sequetes, sí. No són igual, és normal.
1: Sí, sí.
4: Vull dir, són diferents.
1: Dora, escolta, digues. Que vagi bé el matí.
4: Gràcies, igualment.
1: Vale, i que no pateixis gaire per la crisi.
4: Ai, mare meva, això ja...
1: Home, les mongetes difícil, tendres ja és un producte de luxe,
4: No, la mongeta tendra podem dir que està desfasada.
1: Val caríssim, no?
4: Caríssim, a 10,99.
2: 10,99.
4: 10,99.
1: És real que val 10,99?
4: En sèrio.
2: A ella li fa gràcia, a mi cap, eh?
1: Ja, escolta una cosa, s'ha acabat això de menjar mongetes cendres i patates, eh?
4: No, no, gairebé no es pot. Bueno, la patata encara és assequible, eh?
1: Bueno, escolta, però...
4: 70 cèntims es pot menjar un quilo de patates.
1: Serà més car que menjar gambes?
4: Gairebé, gairebé, perquè n'hi ha gambes que són de baixa qualitat.
1: Bueno, la congelada...
4: La mongeta és de molta qualitat, la que tinc.
1: Ja, ja. Bé, escolta, veurem què passa amb tot plegat, però aviat no podrem comprar res, eh?
4: No, no,
1: ja,
4: i tant, i tant. Ni vosaltres ni nosaltres, eh?
1: Ja, ja.
4: Tots.
1: Tots.
4: Perquè anem en la mateixa roda.
1: Molt bé, gràcies, Dora.
4: Vinga.
1: Adéu, adéu.
4: Apa, adéu, adéu.
1: Anem a una altra?
2: Sí.
1: Friteria Pepita.
2: Pepit.
1: A Barcelona. Anem a Barcelona?
2: Marxem a Barcelona.
1: A veure, aviam què val un enciam.
2: Perquè ara estàvem a Badalona, ara?
1: Sí, aquí a la Morera, la friteria, la nova friteria de la Morera.
2: Ah, sí, passo cada dia per davant, jo.
1: Doncs allà, a la Dora.
2: Ah, doncs ja et saludaré a la Dora.
1: Dora, sí, a seu. Anem a la Pepita.
5: Digui'm.
1: Bon dia.
5: Bon dia.
1: He trucat a Friteria Pepita?
5: Sí.
1: Hola, mira, perdona que et molesti. Truco de Ràdio Badalona.
5: Mm.
1: Et puc fer una pregunta?
5: Sí.
1: Què val un enciam?
5: Què val? De quin tipus? Perquè en tinc de
1: bueno,
5: diversos.
1: El
5: clàssic?
1: El llarg.
5: El clàssic, el llarg.
1: El, pues, el clàssic.
5: Bueno, també jo tinc un tipus de preu, una qualitat, en fi. Sí,
1: bueno, sí. Què val?
5: Va, U20.
1: U20?
2: Sí. Què és aquest estat?
1: U20. Una mica car, no?
5: Sí, no és barat.
1: Sí,
5: no.
1: No és barat.
5: No.
1: No. La verdura ha pujat, no? Bueno, mongetes cendres, les mongetes cendres...
5: La mongeta cendra ha pujat, va, cada any puja.
1: Però escolta,
5: després de Nadal.
1: Les mongetes cendres ja no es poden comprar?
5: No, home, sí que es compren.
1: Home, si tens cinerons perquè... sí, però si no, si, és caríssim.
5: Sí, és car, però escolta'm el que et dic.
1: Digue'm.
5: Cada any, després de Nadal, la mongeta tendra puja. Mm. Cada any. Jo fa molts anys que treballo, ja sé de què va... El que passa que aquest any potser costa una mica més que baixi.
1: Ja.
5: I hi ha moltes classes de mongeta. La Perona, que és la més bona, és la que va cara. La Elda, que és,
1: la Elda,
5: és més ordinària, no té fil i pot... va més barata.
1: Val. Molt bé, Pepita, escolta, gràcies.
5: No, jo no em dic Pepita, ah, Pepita era la meva mare, eh?
1: Ai.
5: Jo em dic Rosa Maria.
1: Rosa Maria, perdona, eh?
5: No, res.
1: Que vagi el matí.
5: Mira, no hi ha ningú, així que...
1: No hi ha ningú, hi ha la crisi.
5: Sí. Horrible, eh? Horrible.
1: Amb aquests preus, nena?
5: No, no, ja no són els preus, ja no són. Quan la gent vol alguna cosa, paga.
1: Ja.
5: Això també és veritat.
1: Sí, és veritat. La gent vol menjar, no s'hi mira.
5: Potser es miren una mica,
1: no,
5: però...
1: No, però diuen a qualitat. Vol...
5: Mira, saps el que més ven?
1: Què?
5: El tomàquet de penjar, que va
2: feina,
5: a 7 euros.
2: Doncs vinga,
1: a 7 euros.
2: A pata la xerradeta.
5: Però quan la gent vol una cosa bona, que sap que li val la pena...
2: Li podies preguntar qualsevol cosa, que estarem aquí hores i hores.
1: Molt bé. Doncs escolta, gràcies, eh? Rosa Maria o...
5: Rosa Maria.
1: Rosa Maria, gràcies.
5: De res.
1: Adéu.
2: Adéu, adéu.
1: Hem trucat a una fruiteria de la Morera, hem trucat a una altra qualitat, Pepita, Barcelona. Anem a Sant Cris, Frutes Escobar.
2: Frutes Escobar, del Manolo, no?
1: O Frutes què? Escobar.
2: Els hi preguntaràs per Manolo
1: Clar.
2: Escobar? Sí, eh?
1: Frutes Escobar, aviam què val un enciam.
2: Doncs a veure, posem una mica de música de Manolo Escobar per ambientar.
1: I tant.
2: Ara, la minifalda.
1: Esta semana en Radio Teletaxi, la actuación de Manolo Escobar. Hola, buenos días.
6: Bueno.
1: He llamado a Frutas Escobar.
6: Sí.
1: Hola, mira, te puedo hacer una pregunta. Te llamo de Radio Badalona.
6: Dime.
1: ¿Qué val l'enciam?
6: ¿Qué val l'enciam?
1: Sí.
6: Bueno, segons com... A veure, nosaltres som majoristes o segons si és una botiga.
1: Però si jo vinc a comprar un enciam, què em costarà?
6: En una botiga... 90.
1: No, a la teva.
6: A la meva, 65.
1: Ah, 65.
2: Està molt bé, aquí.
1: 65, eh?
6: Sí.
1: És que jo he trucat a un altre a Barcelona i m'han dit U20. O sigui, el doble. Com pot ser això?
6: Ah, bueno, però què, era una botiga o era un majorista?
1: No, no, una botiga.
6: Una botiga, no. A veure, en una botiga serien 97.
1: Però tu ets una botiga, no?
6: A veure, és que jo soc majorista.
1: Ah!
6: I també una botiga, però aquesta
1: no és. I a la botiga, a quan vens,
6: l'enciam?
1: A 90. Aquí volia anar jo. A 90, eh?
6: Sí.
1: Molt bé. Doncs ja està, volia saber això, perquè avui surt el diari que l'amanida es quintuplica, o sigui, val 5 vegades més car de l'or al súper.
6: Sí, sí.
1: És correcte, eh?
6: I tant.
1: Molt bé. Escolta, com et dius?
6: Escobar.
1: Però de nom?
6: Indira.
1: Com?
6: Indira.
1: Escolta, i Manolo Escobar, què tal, com va? Com està?
6: Pues mira, no sé.
1: Però ets família o no?
6: Estarà buscant el carro.
1: Oh, però ets família o no?
6: No, no.
1: No.
6: No.
1: Segur?
2: És que va viure a Badalona.
1: Bueno, però va viure a Badalona, Manolo Escobar.
6: Sí, sí, sí, tant.
1: Ni idea, no?
6: I era d'Almeria, jo tinc família d'Almeria.
1: Què dius ara? Però potser és família, no ho saps?
6: No sé, però si fos família seria molt llunyana.
1: Ja, però potser hi ha un nexe d'unió entre les dues famílies.
6: Potser.
1: No ho has mirat mai?
6: No.
1: Home, jo em digués Escobar i seria el primer que hagués mirat.
2: Tant.
6: Sí, bueno, algun dia em ficaré aquí a l'internet a veure què trobem.
1: Ja, molt bé. Poses al Google Manolo Escobar i aviam què et surt.
6: Vaja.
1: Vinga, gràcies.
6: Bueno, adéu. Mi carro.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon. Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
1: No, no.
8: ¿Ha disculpe.
1: No.
2: Fari,
8: necesita
1: que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
1: Sí. A ver, ayuda, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
1: Por favor.
2: ¿Quién nivel de radio?
1: Operador.
2: ¿Quién nivel
8: de radio? Disculpe por la confusión.
1: Sí. Sí.
8: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
7: Són les 12.
11: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
12: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarruel. Els Mossos d'Esquadra, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris contra empresaris del sector de producció de vídeos musicals. L'operatiu, que inclòs entrades i escorcolls a Madrid i a La Corunya, atribueix al grup diversos fets delictius comesos a Badalona, Terrassa, Madrid i Coslada. El balanç és de 4 persones detingudes i 5 més d'investigades. Els presumptes autors se'ls investiga per delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, segrest, lesions i pertinença a organització criminal. Segons els investigadors, el perjudici econòmic causat supera els 70.000 euros. Durant els escorcolls, els agents van intervenir roba vinculada a les assalts, incloent-hi passamuntanyes, 12 aparells electrònics, com telèfons, tauletes i routers, una pistola tàser i documentació falsificada. També es van intervenir prop de 13 quilos de xix, 18 grams de cocaïna i més de 20.000 euros en efectiu repartits en diversos domicilis. I Badalona ha commemorat aquest dissabte el Dia Nacional de Galícia amb un acte institucional a la plaça de la Vila, una celebració que té lloc cada 25 de juliol coincidint amb la festivitat de Sant Jaume, patró de la comunitat gallega. La jornada ha comptat amb la participació de l'Associació Cultural Gallega Agarimos. El so de les gaites ha donat el tret de sortida amb una cercavila que han recorregut el carrer del Mar fins a arribar a les portes de la Casa Consistorial. Un cop a la plaça s'han fet els parlaments institucionals de la presidenta de Agarimos, Amelia Espinosa, i de la regidora d'Entitats Regionals, Mari Carmen Expósito. Durant la seva intervenció, la regidora ha destacat l'aportació de la comunitat gallega al desenvolupament de Badalona i és que ha assegurat que forma part de la història col·lectiva de la ciutat i que ha contribuït a fer-la créixer.
13: Aquesta comunitat, aquest centre, Agarimos de Badalona, que justament doncs, fa 25 anys, crec, es van instal·lar i bueno, van fer les seves arrels aquí i van contactar, van comunicar doncs, amb tota la gent que vivia aquí. Una comunitat molt entregada.
12: L'Associació Cultural Gallega Agarimos ha estat una de les grans protagonistes de la jornada. L'entitat, amb una llarga trajectòria a Badalona i amb uns 200 socis, treballa des de fa anys per mantenir vives les arrels gallegues de ben lluny de casa, especialment en la preservació i difusió de la cultura i la llengua. Pels seus membres participar en aquesta commemoració és una manera de mantenir vives les tradicions, especialment entre les noves generacions. I en esports, una setmana després de notificar a les xarxes socials la desaparició d'una cistella a la pista Iris, l'associació Juguem a Bàsquet disposa de nou material per continuar amb la tasca de reivindicar i millorar les pistes de bàsquet de la ciutat de Badalona. Disposen, de fet, d'una altra cistella, un regal de mans de la plataforma de veïns de Nova Lloreda Sud. En un comunicat, a més, a les xarxes socials el passat dimecres, des de l'associació agraïen tot el suport rebut aquests dies. Recordem que fa una setmana van trobar-se una cistella que tenia plantada a la pista Iris perquè els més petits juguessin a bàsquet a la deixalleria de Badalona, un fet que els ha portat a continuar fent soroll a les xarxes i a continuar arreglant les instal·lacions de la ciutat. L'últim ha estat la pista de Can Soleil, ho explica el José Ita, president de la plataforma.
14: Volem una trucada de la persona responsable. Eren les nostres feines de treball, on fèiem les activitats pels nens, perquè puguin jugar i estem molt concernats i molt tristos per això. Però a la vegada hem tingut la sort que molta gent ens ha recolzat, ens ha donat suport, i l'Associació de Veïns de Nova York de Sud ens ha regalat una cistella nova.
12: El 3x3 solidari serà el cap de setmana de la Supercopa Badalona del 19 i 20 de setembre i comptarà amb més sorpreses que aniran anunciant en les seves properes setmanes.
15: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
12: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona, avui amb marejol i amb un molt bon estat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat, la temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 26.
15: A Obramat sabem que quan el teu client parla d'un terra bonic, tu saps que es refereix a un terra porcellànic d'aspecte de fusta. Vine i descobreix la nostra gamma de terres i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i als millors preus del mercat. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
12: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
16: Ningú t'informa com nosaltres.
17: People of World of Dreams. The time has come to introduce you to a new level of music.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els Mossos d'Esquadra, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris contra empresaris del sector de producció de vídeos musicals. L'operatiu, que ha inclòs entrades i escorcolls a Madrid i a La Corunya, atribueix al grup diversos fets delictius comesos a Badalona, Terrassa, Madrid i Coslada. El balanç és de 4 persones detingudes i 5 més investigades. Als presumptes autors se'ls investiga per delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, segrest, lesions i pertinença a organització criminal. Segons els investigadors, el perjudici econòmic causat supera els 70.000 euros. Durant els escorcolls, els agents van intervenir roba vinculada als assalts, incloent-hi passamuntanyes, 12 aparells electrònics com telèfons, tauletes i routers, una pistola Taser i documentació falsificada. També es van intervenir prop de 13 quilos de xix, 18 grams de cocaïna i més de 20.000 euros en efectiu repartits en diversos domicilis. I fer front a la pèrdua d'espais verds a les ciutats, frenar l'especulació urbanística i reclamar canvis en les polítiques municipals. Amb aquestes línies d'acció treballa la coordinadora en defensa del patrimoni verd, una plataforma ciutadana que aquest dissabte ha celebrat la seva assemblea mensual al Parc de Can Soleil i Calarnús de Badalona. La coordinadora va néixer a la tardor passada a Barcelona i des d'aleshores s'ha anat estenent per diversos municipis de l'àrea metropolitana. Es va presentar en societat al març de 2026 i actualment agrupa més d'una quarantena d'entitats, col·lectius i associacions. I és que diversos moviments socials van constatar la necessitat de coordinar-se i aplegar esforços davant la inacció, diuen, de les administracions. En aquests moments s'impulsa més d'una vintena de lluites en defensa del verd urbà i reclama polítiques públiques més respectuoses amb l'entorn natural. En parla Maite Ninou, membre de la coordinadora.
4: Junta sempre tens molta més pressió, més força, i a més hi havia molt intercanvi d'informació de les diferents lluites a cada espai, com s'havien fet alguns passos. Dona eines als espais que estan en problemes o en perill amb les institucions. Normalment la majoria d'espais tenen problemes amb les institucions públiques, però alguns també en privats o fins i tot amb els bisbats.
3: Algunes organitzacions de Badalona i Sant Adrià de Besòs s'hi han adherit recentment, com les entitats ecologistes Més Verd Urbà i la plataforma Defensem Calarnús. I en plena campanya de bany, les xifres d'ofegaments continuen a l'alça i en molts casos no tenen una relació directa amb un estat advers del mar. De fet, aquest estiu ja han mort a Catalunya 26 persones per ofegaments. Els experts alerten que darrere de molts rescats i accidents hi ha un excés de confiança dels banyistes i reclamen més conscienciació entre la ciutadania. Un dels col·lectius més vulnerables són les persones grans, que sovint van a la platja a primera hora del matí abans que entri en funcionament el servei de salvament i socorrisme. A més, molts confien la seva mobilitat dins l'aigua a les baranes o línies de vida que s'han instal·lat en alguns municipis, com és el cas de Badalona. Recordem que aquest estiu la ciutat disposa de 5 baranes col·locades al seu litoral. Amb tot, Oriol Canals, director de Proactiva, adverteix que aquests elements poden generar una falsa sensació de seguretat i també poden provocar contusions a persones que quedin revolcades per una onada.
5: Posar una barana fixa en una zona de trencant pot ser un problema o pot derivar en un problema, en una complicació, en una contusió. Per tant, tots aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els hi donem una volta, cal que expliquem bé, que si no saps nedar, per més que hi hagi una línia de vida, si el mar està en condicions, diguéssim, adverses, potser que no hi entris. La línia de vida no farà que tinguis major seguretat.
6: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: I Sheila Guijarro, davantera de 29 anys, nascuda a la Pobla de Farnals, València, es converteix en el 7è reforç del Badalona Women per la temporada 2026-2027.
6: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
3: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Funky Tracks Radio.
8: A mí también me costó decidirme.
9: La decisión.
0: decisión es suya.
8: Sin palabras.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
0: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
3: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
0: Ho hem sabut fa uns minuts. Nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11.
3: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
0: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
3: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
0: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts en la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
3: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Cultura de Tallets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
3: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
0: Serà la primera vegada que un directe dels de Tallets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
4: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
0: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. I el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
3: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
3: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
6: És el paradigma d'un govern incompetent i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
3: El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit especialment, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
7: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
3: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
8: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
3: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
0: Però què són les proves PISA, Maite, i per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
3: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, el final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
1: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
3: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
0: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
10: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
9: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
0: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
11: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
0: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem, però en titulars, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys a Cunit aquest matí i un altre de 71 divendres a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
3: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
0: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
12: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les hores de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
0: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
3: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la 9 de la Pobla de Montornès.
0: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques, que han començat avui mateix, preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos i circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
13: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
14: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
13: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
0: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
3: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé en punt, un quart de 3 de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les Terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
15: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les Terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
16: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I a les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixa la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
15: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
17: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
15: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
0: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
3: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 persones, 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
0: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de mitjans de l'Hospitalet.
18: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
19: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
18: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
0: Doncs arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. Que el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret d'habitatge al Consell de Ministres fins després de l'estiu, després de constatar que hores d'ara no disposa de prou vots per tirar-lo endavant.
3: Fons de l'executiu asseguren que el text s'aprovarà al setembre, quan esperen aconseguir un acord ampli i transversal. L'acord preveu mesures com la congelació del preu dels lloguers durant 2 anys o l'increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
0: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
3: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
0: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i 2 de malversació de patrimoni públic.
3: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular, liderada per Azteuir, reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
0: I la jutgessa ha processat els 3 Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
3: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteuir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
0: Minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura.
20: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, potser més que mai.
0: I pels detallets actuen avui a les Santes de Mataró.
3: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
0: L'actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. I és que avui és el dia central de les Santes Mataró Ràdio. Clara Sánchez.
4: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana. Un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordó, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
21: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
4: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada, serà moment per una de les cites més esperades, el concert de Detallets, que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
0: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
22: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics, com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
23: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
24: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock blues tuareg.
22: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
0: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició, que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre, Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la Cap de Cartell, Rocío Molina, la Francesa amb arrels gitanes, Cafi Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
26: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
25: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
0: 7 minuts i 2:15, de la cultura als esports. Que ens porta la nostra companya Ana Freixa. Ana, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
27: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Prost. Aquí l'equip de Hansi Flick, qui jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies, i a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en heptatló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
2: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més. O sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui, feliç serà.
27: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
5: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Eurotapa i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
27: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a molló groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
6: Glòria Fontova.
7: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Molt bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
8: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. L'OCDE i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però ha donat tot el seu suport a la consellera.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, a tot el meu suport.
8: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
11: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
8: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
11: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
8: Normalitat. De moment aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11.
11: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona, el servei es va recuperar ahir.
8: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
11: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
8: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
11: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
8: Cultura, detalls, actuen avui a les Santes de Mataró.
11: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més, en una producció de televisió de Mataró.
8: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
6: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
8: Revisió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, a les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
8: El control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: El nostre company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
11: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprobables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
11: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
13: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada al govern amb el president al capdavant.
11: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
14: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
11: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
15: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
8: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
11: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
8: Vuit minuts i arribem a punt a 3:45 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya, un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal al nivell 4 del Pla Alfa.
11: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa Vandellós i Prades.
8: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinatge a més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijoan, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
17: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
16: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
8: Gràcies, Marc. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
11: Un home de 82 anys, a Cunit aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
8: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3:45. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
11: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous

0: acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
1: I encara parlant de transport públic, ens situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
2: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
3: I aquest carril d'autobús pues quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
2: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre de Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
1: I de Badalona a Barcelona, 2:45, perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
4: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació, que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
5: Notícies en xarxa.
1: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les Terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
6: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les Terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
7: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
6: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
8: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les estepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
6: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
1: I gairebé 3:45 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, la Mat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
9: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
10: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos, i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
9: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren

0: que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
1: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
2: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
1: Més detalls, mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
3: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
4: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
3: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
1: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
5: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
1: Molt farcida aquest dilluns. Comencem amb detallets. Actuen avui a les Santes de Mataró.
5: Si necessitem poc, amb un vi natural o un vinya del mar, mentre hi sigui a vosaltres a mi m'és igual.
2: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
5: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
1: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
6: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
7: Permeteu-me, abans de continuar, que us felicite per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
6: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa al nou Parc Central i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
1: Més propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals, a destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic, o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freake and the Perpetual Singers. Mar Dalmau, bon dia.
8: Bon dia, la Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el funk gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada, al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
9: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
10: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock blues tuareg.
8: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
1: 9 minuts ja arribem a les 3 i el festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o els centres cívics a Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cathy Claret i les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
12: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
11: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
1: Més propostes culturals al Festival Riu Avall arriba enguany a la 5a edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T Leonor Bartomeu.
13: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba Roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
14: Allí tots, des de música antiga també, jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre, concretament. En fi, és molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint aquests, molts d'aquests concerts.
13: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
1: I el Festival de Novel·la Negra, premiat del Mal, ha presentat la programació de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
15: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el Dia Més Negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premi del Mal s'ha consolidat en només 3 edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
1: I de la cultura ben farcida als esports. La nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
16: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí. Demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques. I en octubre, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
17: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
16: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
18: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
16: Tadej Pogačar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París, amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
1: Gràcies, Anna, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
19: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat. Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. L'Ajuntament de Badalona aposta per l'ús del transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat aquest dilluns preveuen eliminar un carril pels vehicles privats i fer-ne dos pel transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, anada i tornada. A més, també es transformarà completament la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que quedarà sense l'aparcament de zona blava actual. Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes. Escoltem a Daniel Gràcia.
4: I aquest carril d'autobús pues quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no? O els veïns del centre es puguin moure en transport públic.
3: Amb una inversió d'1,8 milions d'euros, està previst que les obres durin aproximadament fins a mitjans de la tardor. Un cop tinguin mig enllestit el nou carril d'autobús, començarà la remodelació de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que preveu l'eliminació de l'aparcament de la zona blava, com dèiem, per fer-hi un espai íntegrament per a vianants. Per això preveuen instal·lar nou mobiliari urbà i arbres, a més de millorar la il·luminació, guanyant així un nou refugi climàtic. Aquestes obres complementen les de pacificació de Francesc Layret, on ja no passarà cap autobús, ja que tot el trànsit de transport públic estarà concentrat a la Via Augusta. Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre de Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible. I els Mossos d'Esquadra, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris contra empresaris del sector de producció de vídeos musicals. L'operatiu, que inclou entrades i escorcolls a Madrid i La Corunya, atribueix als grups diversos fets delictius comesos a Badalona, Terrassa, Madrid i Coslada. El balanç és de 4 persones detingudes i 5 més d'investigades. Als presumptes autors se'ls investiga per delicte de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, segrest, lesions i pertinença a organització criminal. Segons els investigadors, el perjudici econòmic causat supera els 70.000 euros. Durant els escorcolls, els agents van intervenir roba vinculada als assalts, incloent-hi passamuntanyes, 12 aparells electrònics com telèfons, tauletes i routers, una pistola Taser i documentació falsificada. També es van intervenir prop de 13 quilos de xix, 18 grams de cocaïna i més de 20.000 euros en efectiu repartits en diversos domicilis. I en cultura, el Xer Festival ha superat el seu rècord amb 60.000 assistents entre divendres i dissabte al Parc del Fòrum. La 8a edició de l'esdeveniment ha penjat el cartell d'entrades exaurides amb actuacions destacades com la del badaloní Juan Magán o de la Fuente. Lola Índigo, una de les actuacions més esperades de divendres, va oferir un show molt visual farcit de coreografies que va captivar el públic. Amb tot, l'artista prova haver d'abandonar l'espectacle de forma sobrevinguda per una indisposició. El Xer Festival ja ha anunciat que celebrarà la 9a edició el 23 i 24 de juliol de 2027. Les entrades es poden comprar a partir d'avui mitjançant els canals oficials del festival. I en esports, després d'uns dies de proves mèdiques i de proves de resistència i força pels grups, el Badalona 2026-2027 ha tornat avui a la feina dins del terreny de joc. Concretament, ha estat el municipal de Peragol. Una campanya més, l'objectiu tornarà a ser el mateix, l'ascens de categoria, tal com apunta el migcampista Sergio Bermúdez.
5: La verdad que ha sido un entreno bastante intenso para ser el primer día y nada, nueva temporada, pero tenemos el mismo objetivo de... Bueno, los 3 años que llevo aquí tenemos el mismo objetivo, que ya sabemos todos cuál es.
3: Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Ruta 66.
0: Una setmana més arriba la nostra cita amb la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock. Aquí us presentem un munt de novetats discogràfiques i donem un cop d'ull als èxits del passat. Un programa que fa possible Marc com a tècnic de so i posant la veu en Pitu Dos Santos. Avui tenim moltes propostes musicals d'artistes de primera línia. Així doncs, vinga, comencem!
2: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Carousel forma part del tercer àlbum Madness dels Liliac. Des d'Atlanta, Melody, Samuel, Abigail, Evan i Justin Cristea, cinc germans que tenen entre 16 i 24 anys. El nom de la banda, Liliac, és el lloc de naixement del seu pare, una població de Romania. El seu pare també és productor musical i fa molts anys que viu a Atlanta, on han nascut els seus fills, amb una gran predilecció per al metal. Anem per una més d'ells, aquesta titulada Somber Cry.

Fool's Game, aquesta cançó del 83, pertany al veterà Michael Bolton, que en l'actualitat té 70 anys. Doncs bé, un munt d'artistes de gènere hard rock han enregistrat un àlbum de versions de les seves cançons. Entre ells, el prolífic Steve Overland, també Gary Sprahan, Robbie LeBlanc, entre altres, i el cantant xilè Ronnie Romero, amb un cover d'una cançó de Michael Bolton del 85, Don't Tell Me It's Over.

Bones és un dels tracks que forma part de Set You Free, el nou àlbum d'estudi de Gary Allen. Editat l'any 2013, és a dir, fa 10 anys del llançament d'aquest disc, que va assolir el número 1 de les llistes Billboard de gènere country. Una col·lecció de 12 cançons que inclou 3 hits per les radioemissores, entre ells, la més destacable, un número 1 titulat Every Storm Runs Off the Rain.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast a la plataforma multimèdia de ràdio i televisió local de la xarxa de telecomunicacions. I també per iVoox.

Victorious. La guitarrista Anita Strauss té nou àlbum al mercat, The Call of the Void. L'artista de Los Angeles ha reclutat un munt de vocalistes per al seu disc, entre elles la cantant Dorothy, de Califòrnia. Durant molts anys, Anita Strauss ha format part de la banda d'Alice Cooper. Precisament, el mític artista posa la veu en aquesta peça, Winner.

By Guns. Després de més de 60 anys de carrera, la cantant americana Dolly Parton prova sort en el món del rock amb el disc Rockstar. L'artista de 77 anys s'ha convidat a moltes estrelles del rock per acompanyar-la. Entre ells, Rob Halford, dels Judas Priest en la cançó que acabem de punxar. Però també Richie Sambora, Sting, John Fogerty, Kid Rock, Stevie Nicks, John Jett i molts més. Un altre dels avançaments del disc és aquesta peça titulada Magic Man, amb la col·laboració a la veu d'Ann Wilson, de les Heart.

0: Ruta 66.
1: El proper disc de Dolly Parton de 30 cançons sortirà al novembre. També conté versions i un munt d'artistes, a part dels abans comentats. També trobarem a Paul McCartney, Rory Van Zandt, Pat Benatar, Elton John i molts més. Per tancar la Ruta 66 d'avui, escoltarem una més d'aquest disc. En aquest cas, Dolly Parton en solitari. Amb la cançó World on Fire, tanquem la paradeta. Fins d'aquí a 7 dies. Salutacions de l'equip del programa. En Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona aposta per l'ús del transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques que han començat aquest dilluns preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, anada i tornada. A més, també es transformarà completament la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que quedarà sense l'aparcament de zona blava actual. Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més proper al mar. En aquest està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu s'ampliarà un centímetre la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril per als cotxes. Escoltem Daniel Gràcia.
4: Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa.
3: Un cop tinguin mig enllestit el nou carril d'autobús, començarà la remodelació de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que preveu l'eliminació de l'aparcament de zona blava per fer-hi un espai íntegrament per a vianants. Per això preveuen instal·lar nou mobiliari urbà i arbres, a més de millorar la il·luminació, guanyant així un nou refugi climàtic.
4: I anar guanyant espais que siguin un lloc per aturar-se, que siguin refugi climàtic, amb ombres, no? I anem generant espais, com hem fet a d'altres indrets de la ciutat, com per exemple Rambla Sant Joan, doncs perquè hi hagi trobada de veïns, no? I gaudeixin d'aquests espais.
3: Els Mossos d'Esquadra, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris contra empresaris del sector de producció de vídeos musicals. L'operatiu, que ha inclòs entrades i escorcolls a Madrid i La Corunya, atribueix al grup diversos fets delictius comesos a Badalona, Terrassa, Madrid i Coslada. El balanç és de 4 persones detingudes i 5 més d'investigades. Als presumptes autors se'ls investiga per delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, segrest, lesions i pertinença a organització criminal. Segons els investigadors, el perjudici econòmic causat supera els 70.000 euros. Durant els escorcolls, els agents van intervenir roba vinculada als assalts, incloent-hi passamuntanyes, 12 aparells electrònics com telèfons, tauletes i routers, una pistola Taser i documentació falsificada. També es van intervenir prop de 13 quilos de xix, 18 grams de cocaïna i més de 20.000 euros en efectiu repartits en diversos domicilis. El Share Festival ha superat el seu rècord amb 60.000 assistents entre aquest divendres i dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona. La 8a edició de l'esdeveniment ha penjat el cartell d'entrades exaurides amb actuacions destacades com la del badaloní Juan Magán o De La Fuente. Lola Índigo, una de les actuacions més esperades de divendres, va oferir un show molt visual farcit de coreografies que va captivar el públic. Amb tot, però, l'artista va haver d'abandonar l'espectacle de forma sobrevinguda per una indisposició. Un altre dels grans reclams ha estat Mike Towers, qui va desplegar divendres els seus ritmes llatins davant de milers de persones. Per primera vegada, el festival s'ha distribuït en 3 escenaris diferents que han alternat actuacions i sessions de DJ. El públic també ha pogut gaudir d'artistes com J.C. Reyes, De La Osa o Alisha el primer dia i actuacions de 30 UFAM o Anna Gisbert dissabte. El Share Festival ja ha anunciat que celebrarà la 9a edició el 23 i 24 de juliol de 2027. Les entrades es poden comprar a partir d'avui mitjançant els canals oficials del festival. I en esports, després d'uns dies de proves mèdiques i de proves de resistència i força per grups, el Badalona 2026-2027 ha tornat avui a la feina dins del terreny de joc. Concretament ha estat el municipal de Peragol. Des del primer moment la pilota ha estat la protagonista i el tècnic ha volgut mantenir un ritme alt que s'ha fet evident durant tota la sessió d'entrenament. Durant aquesta setmana hi haurà els dos primers partits amistosos, divendres a la ciutat esportiva Joan Gamper, a porta tancada contra el Barça juvenil i dissabte a la tarda al Camp de l'Escala. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: D'un estiu
7: us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones en començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després el trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són molts discos i moltes cançons repetides en versió acústica l'any 95 amb l'Stripped. O, per exemple, més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park, a Londres, el 69, però que va sortir el disc el 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free dels Stones en teniu moltes, fins i tot segur que l'heu sentit o ho sona a través d'anuncis. Clar, una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi, que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 els Sub Dragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Sub Dragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. De fet, va ser el gran èxit dels Sub Dragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona molt, 78, com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla. Ve a dir, soc lliure per fer el que vulgui quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertat va avui. De llibertat, a veure, des d'un punt de vista, en aquesta manera, molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si ens posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fent, com sempre, saludant a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
1: Ostres, quin bé de Déu.
0: Sí, no?
1: Sí. Ens va ploure tot una mica dissabte a tarda.
0: Iupi, iupi!
1: Sí.
0: Molt bé. Ha regat l'hortet, doncs. El tens mullat igual.
1: Ha regat l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé. Un dia menys de goteig.
0: Escolta, tu això d'anar-te a l'altura de l'home ho has triat naturalment o què?
1: Vaja, és que jo és com el jardí de casa i qualsevol moment dic, què faig aquesta tarda? Dic, va, agafo cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà i okay. Ostres, va, o sigui, bé per pensar i tot.
0: És cotxe, no és teletransportació com hem vist
1: no.
0: En el vídeo.
1: No. M'agradaria dir que sí, més tenir el compte prou dels carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
0: Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit, d'Instagram, que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui, va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament?
1: Doncs va, sí, avui doncs ens emplacem a que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel, o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, doncs això ho farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubí heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en la última part, una mica d'animalons, que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte i com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Freaky Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona. Saludant el Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
3: Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns Sons del Món de Roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones em va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes. Una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
4: Sí, exacte. Aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el del Mundial està molt de moda, i després, doncs, això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rock You, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat, perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que, d'alguna manera, la gent que vingui es vagi trobant cosetes, i que al final una mica definiria que és com una relació de parella, no?, que no sigui monòtona, no?, que cada vegada hi hagi algú que t'enganxi, no?, i és això el que intentem, que any a any la gent digui, mira, aquest any hi ha això altre, no?
3: Una edició, en aquest cas dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
0: Doncs seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost segur que en tenim més notícies, però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
3: Un centenar de persones que han homenatjat, en aquest cas a Girona, la Carla Fernández, 3 anys després del seu assassinat. L'acte d'enguany, de fet, és més reivindicatiu, o ha estat més reivindicatiu, segons la seva pròpia mare, perquè el cas arribarà a judici aquest mateix octubre.
0: I no marxem gaire lluny, perquè aquesta setmana hauríem de saber com queda el govern de la ciutat ja.
3: Guanyem i Esquerra, que negocien el nou cartipàs de Girona, en aquest cas que tingui 2 noves regidories per als republicans, i també volen agilitzar la contractació municipal i, a més, incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus.
0: Fins ara mateix, doncs, Saïd. Ara ens tornem a saludar.
3: Fins ara.
0: Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
5: Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'estan investigant les causes de l'accident que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
0: I seguim parlant de Rodalies, l'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
5: Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 2:45 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar amb marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
6: Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde y entonces fue algo desesperante. Y entonces ahora que han arreglado, creo que a los 5 días, 4 días, y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
5: Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas del tren pel punt on es va produir l'esfondrament, els combois de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 van circular ahir diumenge amb normalitat des de primera hora. Durant el període d'interrupció del servei, molts usuaris també han optat per utilitzar l'R4 per arribar a Barcelona.
0: I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
5: Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quarts de dues i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies a Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens ho cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Bon dia.
0: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
7: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge. Després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 2:45 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials, un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
0: I seguim parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, de veritat, per fi es reuneixen avui.
7: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir. La trobada arriba, com els dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
7: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
0: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
7: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
9: Bon dia.
0: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
9: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tram camp per licitar les obres al setembre.
10: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
0: Anava a dir que és tot un col·laborat, de fet, ho he dit, tot un col·laborat el del TramCat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona en sentirem parlar sí. Durant aquests mesos, perquè encara la cosa...
9: Sí, sí, va per llarg, va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 convois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic sí? de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
0: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que... Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
9: Ah, d'acord. Ja ho intentaré.
0: A veure si així els incentivem perquè guany.
9: Exacte.
0: Marina, moltíssimes gràcies.
9: Fins a tu, ara. Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop més municipis, per si en voleu esperar, no?, a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana, de fet. Ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas, periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots els mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia, bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important. És una temàtica que doncs té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs, òbviament, és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació, doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant, posem un exemple, per a la supervivència de la llengua, del català?
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs, per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar, doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar. T'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no passa a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat, doncs, formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, vull dir, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món, però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme, és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Per què Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Per què, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador? Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les última dècada del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme, i per tant partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
0: Mm. Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia. Però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat doncs lluminós, però avui dia com ho tenim això? Com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants, eh?
2: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que la primera batalla que hem hagut de guanyar o que estem intentant doncs guanyar-la és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni. No qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació doncs d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluards són precisament la premsa de proximitat?
2: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis, i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament, de manera periòdica, quan ha emergit una nova plataforma, un nou mitjà, o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs a les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que, quan surt la televisió, ens tornaríem a passar el mateix, a l'estat espanyol als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió, i el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix doncs les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a doncs, aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó d'historiador, doncs que aquest aquesta pregunta que em acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament i sortosament o no, jo que sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. I és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi.
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Cabrosos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santa Anna a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntaran bàsics de 9 en perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els Minyons de Terrassa destaquem el 2 de 9 en folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Santa Anna

0: Segona ronda, agenda de plaça.
1: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castells de Vilafranca que podrien provar el 3 de 10 amb folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la diada Martins Street a Vilafranca del Penedès. Una actuació que hi formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
0: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
1: I per últim i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataroïna va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho, es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells de 6. La presentació oficial de la colla no va arribar prou fins la Festa Major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 al Pilar i el Pilar de 4 aixecat per sota, portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
2: Sí, la trajectòria de la colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo el 96 tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo només amb 7 anys que tenia la colla ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
1: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol. Pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis, són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
1: Friki Time d'estiu.

0: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana, o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Ataca als Titans. Això és el Friki Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Friki Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus de David contra de Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
1: Bones, en part sí, en part no, perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant, el que donaves per feta no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
0: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fossin temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
1: Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
0: Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase, és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient, doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans, precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes, se'ns els presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent, i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances, doncs, s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo. I és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs, amb l'estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no?, d'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos, perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
1: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit se'ns comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs, personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els canvia fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
0: En els dolents.
1: En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
0: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula en forma col·leccionista a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
1: La Mercè.
0: I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
2: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè m'ha quedat un tema molt pendent. Don't be afraid of your fear.

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Sub Dragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu, mireu.

Segur, segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dona moltes excuses sempre per escoltar George Michael.

0: també era l'any 90. Jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu, perquè m'ha quedat pendent... Jo és que estic indecisa, no sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten de llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un amont de Tebes va dur a terme un viatge literari comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
0: Sí, sempre te'n vas cap al rinoceront mamut, sempre,
1: sempre. Sempre, faré una samarreta i us en enviaré cap aquí a Tarragona,
0: sisplau.
1: Ja t'ho dic. Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Us ara t'ho anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, si no viatjaven per ple de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, aquí ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a...
1: Mira, la Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no? Les hores de l'Obert per vacances l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, igual a la tarda està a casa tranquil·la. Però sí, al matí...
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que mona!
1: Sí.
0: Perfecte, doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Abraçada forta. Fins ara.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. En plena campanya de bany, les xifres d'ofegaments continuen a l'alça i en molts casos no tenen una relació directa amb un estat advers del mar. De fet, aquest estiu ja han mort a Catalunya 26 persones per ofegaments. Els experts alerten que darrere de molts rescats i accidents hi ha un excés de confiança dels banyistes i reclamen més conscienciació entre la ciutadania. Un dels col·lectius més vulnerables són les persones grans que sovint van a la platja a primera hora del matí abans que entri en funcionament el servei de salvament i socorrisme. A més, molts confien en la seva mobilitat dins l'aigua, les baranes o línies de vida que s'han instal·lat en alguns municipis, com és el cas de Badalona. Recordem que aquest estiu la ciutat disposa de 5 baranes col·locades al seu litoral. Amb tot, Oriol Canals, director de Proactiva, adverteix que aquests elements poden generar una falsa sensació de seguretat i també poden provocar contusions a persones que quedin revolcades per una onada.
4: Posar una barana fixa en una zona de trencant pot ser un problema o pot derivar en un problema, en una complicació, en una contusió. Per tant, tots aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els hi donem una volta, cal que expliquem bé, que si no saps nedar, per més que hi hagi una línia de vida, si el mar està en condicions, diguéssim, adverses, potser que no hi entris. La línia de vida no farà que tinguis major seguretat.
3: Canals també fa una crida a extremar les precaucions amb bandera groga. Aquest color, insisteix, determina una adversitat en les condicions marítimes i, per tant, s'han de prendre un seguit de consideracions en el bany. L'expert recomana fer peu tota l'estona i que l'aigua arribi, com a molt, fins als genolls. El badaloní explica que si l'aigua arriba a la cintura, una onada pot fer perdre l'equilibri i generar una situació de risc, especialment en persones amb poca mobilitat o menys experiència en el mar. Fer front a la pèrdua d'espais verds a les ciutats, frenar l'especulació urbanística i reclamar canvis en les polítiques municipals. Amb aquestes línies d'acció treballa la Coordinadora en Defensa del Patrimoni Verd, una plataforma ciutadana que aquest dissabte ha celebrat la seva assemblea mensual al Parc de Can Soleil i Cal Arnús de Badalona. La coordinadora va néixer a la tardor passada a Barcelona i des d'aleshores s'ha anat estenent per diversos municipis de l'àrea metropolitana. Es va presentar en societat al març del 2026 i actualment agrupa més d'una quarantena d'entitats, col·lectius i associacions. I és que diversos moviments socials van constatar la necessitat de coordinar-se i aplegar esforços davant la inacció, diuen, de les administracions. En aquests moments impulsa més d'una vintena de lluites en defensa del verd urbà i reclama polítiques públiques més respectuoses amb l'entorn natural. En parla Maite Ninou, membre de la coordinadora.
5: Dona eines als espais que estan en problemes o en perill amb les institucions. Normalment, la majoria d'espais tenen problemes amb les institucions públiques, però alguns també en privats o fins i tot amb els bisbats.
3: Segons Lourdes Rosselló, membre de la plataforma, l'entitat no només lluita per aturar el projecte d'urbanització del parc de Can Soleil i Cal Arnús, sinó també perquè Cal Arnús es preservi i protegeixi com a refugi climàtic en el context actual d'emergència climàtica. L'escoltem.
6: Tot el tema aquest de Covesa que parlen, que només serà allà, que era originàriament part del parc, recuperar-lo, tenir més espais verds, que al final són els espais verds els que amortiguaran, i està demostradíssim, aquesta conseqüència del canvi climàtic que no s'atura.
3: Badalona ha commemorat aquest dissabte el Dia Nacional de Galícia amb un acte institucional a la plaça de la Vila, una celebració que té lloc cada 25 de juliol coincidint amb la festivitat de Sant Jaume, patró de la comunitat gallega. La jornada ha comptat amb la participació de l'Associació Cultural Gallega Garimos. El so de les gaites ha donat el tret de sortida amb una cercavila que han recorregut el carrer de Mar fins a arribar a les portes de la Casa Consistorial. Un cop a la plaça s'han fet els parlaments institucionals de la presidenta de Garimos, Amèlia Espinosa, i de la regidora d'Entitats Regionals, Mari Carmen Expósito. Durant la seva intervenció, la regidora ha destacat l'aportació de la comunitat gallega al desenvolupament de Badalona i és que ha assegurat que forma part de la història col·lectiva de la ciutat i que ha contribuït a fer-la créixer.
7: Aquesta comunitat, aquest centre, a Garimos de Badalona, que justament doncs, fa 25 anys, crec, es van instal·lar i bueno, van fer les seves arrels aquí i van contactar, van comunicar doncs, amb tota la gent que vivia aquí. Una comunitat molt entregada.
3: I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: D'un estiu s'han mercat, viuràs connectat.
9: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: clar, això està bé, fas nit en un poble i t'hi acabes quedant. Això si és que no tens reserva en cap altre lloc, ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients també, que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, Els Amics de les Arts, no?
1: Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no? Sí. I anar a voltar, d'alguna manera. Sí, sí. Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
0: Ai, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, i tant, sí.
1: Doncs vinga, és el d'Arribar i Ploure, surt en mil sèries i pel·lícules,
0: sí, exacte, sí sí,
1: sí, sí,
0: sí,
1: actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies, doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge, des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps que si ens
0: coneixem improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança. Però improvisat doncs, sí, amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà, mala cosa, no?
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, tenim un viatge pendent, plegats, així que des d'aquí et dic que l'acabarem fent. Sí, sí.
0: I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última
1: doncs,
0: hora?
1: Doncs anirem amb la furgoneta i segurament el portaré alguns d'aquests raconets secrets que acostumo anar jo amb la camper, per tant, li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
0: Així lideraràs tu el viatge,
1: sí, amb la camper, sí. Aquí no,
0: clar, clar,
1: que sí.
0: Clar, aquí sí. I el Ricard deixa't portar. Sí.
1: Exacte. Deixaré que ell porti el vi per quan arribem.
0: Ah, mira. Sí, també és bon pla.
1: Després tenim la Mònica que ens diu: jo sóc més a planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui a vegades no pots complir el plàning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
0: Que guai.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, i clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat perquè ja saps que tindràs un lloc on, no?, un aixopluc. Ja saps que tindràs
1: correcte,
0: un lloc on quedar-te.
1: Sí.
0: I això,
1: com
0: clar,
1: un cargol.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, la casa a l'esquena, sí, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a Males, doncs pots fer dimit i tens la teva microcaseta, sí, sí. I, escolta, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
0: Home, la Pilar, sí.
1: Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Avui estic arrenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per a l'illa de Sardenya. Ah. Va ser molt bonic, el millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
1: T'haig de dir que m'ha explicat que bé, la sí, Pilar té 72 anys i sí, aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic i més una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany per poder anar, va dir que anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera.
0: Ostres!
1: Des del principi, pel que m'ha dit.
0: Se'n va anar, sí, sí, sol, sí, amb un amic.
1: Sí, i clar, i estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, sí, sí, va liar-se a manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí, sí, sí.
0: Fantàstic, ostres, que xulo, i segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
1: Sí, sí, ens explica fora d'àudio que sí, sí, que realment ho té molt present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
3: A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació, o diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores, tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després ens anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
0: Clar, sí, sí, o estigui disponible, aquest és un altre.
1: Exacte.
0: Però van fluint.
1: Exacte, tot el que es pugui.
0: Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil, perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
1: Sí, i acabes trobant més coses del que es voldria a vegades, però sí, sí, sí, tenim una sobreinformació.
0: Sí, sí, sí, potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet, no?
1: Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, va, Vaig a fer 5 trencalls esquerra, 5 dreta, 5 esquerra i la feneixia. A veure on em porta. I és espectacular, va. Us ho recomano que ho preveu algun dia.
0: No t'ha passat mai res que no te'n penedeixes, vaja, quan ho has fet, eh?
1: No, mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes. No dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació. Sí. En canvi, tota la meitat de dalt, doncs, en principi, és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto dedicat al món camper, mai he tingut problemes. Així, però, això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es notim mai on hem anat.
0: I sobretot anar molt en compte aquests dies, que estem en plans alfa i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, respectem, no, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i, per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc a tots ens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
0: Mira, dono feina, Enric, jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
1: Home,
0: jo he de saber.
1: Fantàstic.
0: Tu doncs coneixes Espinavell, no? Jo no.
1: Ho conec bé.
0: Bé, sí, doncs s'ha sí. De saber això, perquè la Pilar ronda per allà
1: i, tant.
0: I estaria bé. Clar,
1: us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
0: Molt bé. Fins ara, Enric. Sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
1: Salut, fins ara. Que no te l'acabes, que la nit
0: sempre surt a fumar i pensa... Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i, bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.

0: Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Jo prefereixo els viatges improvisats.
2: Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
3: Jo prefereixo viatges organitzats.
4: Jo prefereixo els viatges organitzats.
5: Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
6: Jo prefereixo els viatges organitzats.
7: Jo prefereixo els viatges planejats.
8: Prefereixo els viatges organitzats.
9: A mi m'agraden més les vacances improvisades.
0: Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances. Perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Ho hem parlat amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
10: Com els darrers anys, comencem amb optimisme i amb cabo. La temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això pot ser millor o encara millor.
0: Optimisme i bones previsions, tot i que amb matisos, perquè com passa amb molts viatges, encara hi ha qui s'espera fins a última hora.
10: El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i veure on necessitar se n'anar i també, el que deia, que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
0: Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
10: Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests tants puntuals que són extraordinaris, que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada, i si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
0: Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
10: Vindrà gent de tota Espanya i d'Europa, doncs per poder-ho veure, perquè torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser el resultat que començar a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent com deies tu, els caçadors d'eclipsis o la gent que el tema de l'astronomia doncs és un apassionat, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
0: Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una destinació ideal, sobretot per a famílies.
10: Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, com ho dic, és familiar. O sigui, és un turisme eminentment amb criatures, les platges ajuden, la sorra també ajuda que puguin espatllar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu o activitats de muntanya, és a dir, al final no tenen un ventall tan ampli que no poden recordar-se.
0: Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
10: Al final aquí el que ve no només és en època d'observació d'aus, que ve un perfil molt tècnic de gent que amb el treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies i altra cosa és venir amb la família. I, a més, altres ho comparteixen, continuen amb la família i, a més, doncs poden desenvolupar el seu hobby. Llavors, tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la pròpia de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
0: Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar, més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
10: Al final, l'autocaravana el que busca és llibertat, poder-se moviments, i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí sí, s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar ja que quan vas amb família i et desplaces, és bastant complicat a vegades també doncs, trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, la autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs ens podem aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. També és una miqueta d'aquest el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
0: Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme també posa sobre la taula alguns reptes importants.
10: I en aquest cas, nosaltres tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, bueno, quan funciona, funciona i quan no funciona. El bo seria que es poguessin desplaçar, les gent es pogués desplaçar a través de mitjans d'espai públic, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb la qual conseqüències del punt de vista de sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
0: La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
10: Perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això ho hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller. No? Hem de treballar perquè tota aquesta mena de tot el turisme, tota la mobilitat, no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
0: Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot. Des de qui reserva mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
11: Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta es dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa.

0: Avui l'Eduard Virgili el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars aquests últims mesos o aquests últims anys.
0: És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
1: Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem de la tortuga mediterrània.
0: D'acord.
1: O la tortuga de... la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem
0: a
1: detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, tocada al riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o per exemple ara passa un cotxe perquè hi ha doncs una pista forestal aquí just al banc on seiem, però tot i així les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Mediambiental La Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que malauradament es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de La Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
1: Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment perquè dic vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però sí. Què estàveu fent?
2: Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua, perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs poder baixar, i per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
1: Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat. Entenem, però, que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar, com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
2: Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, ahir, per exemple, aquí estàvem a nivell 3, per tant, prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això, llavors la gent rural estaven avisant, ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i, per tant, a les primeres hores del matí podem fer amb extintors i demés, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor parem maquinària per evitar qualsevol problema.
1: Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, em salto una miqueta el guió per preguntar preguntar per l'actualitat, no?
0: Sí,
1: aquests incendis forestals que ara mateix doncs estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquesta arrencada a l'estiu, n'hi han hagut diversos a tocar d'aigua a Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. Va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
2: Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada. I la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles urbanitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que, clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat, és que molt espantada i molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
1: Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
2: Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs, tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges a Niuà. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i demés, quasi a la península Ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
0: Escolta,
2: i realment per això... Digues, perdona.
0: Sí, no, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, Joan.
2: Doncs mira, aquesta tortuga, un pam aproximadament. Les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits. Doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
0: Et cap a la mà.
1: L'entorn... I en l'entorn on som ara, es podria veure? És a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat. Aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de rierol?
2: Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de rierol i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
0: Que té la closca com a groguenca. Això és directe.
2: Té la closca
0: groguenca. Pot ser, estic veient fotografies.
2: Exacte, molt bé. La tortuga mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc. I t'he de dir que és una de les experiències, no només alliberar-la, sinó que quan ja viu en el bosc, anar caminant per ell i de cop i volta sentir un petit sorollet i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu el camí. Jo crec que és de les experiències així a nivell de fauna més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
1: Escolta, a mi m'ha passat això, caminar per un camí, per una pista forestal i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia... Vaig parlar amb una persona que domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
2: No, són herbívores, no
1: sí?
2: mosseguen. No? No? Patricis, que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
1: Sí.
2: Perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
1: Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs, la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i suposar que està en perill?
2: Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés. Hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal, i per tant que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? Llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i de més, el millor és 112 sempre.
1: Quantes n'heu deixat anar vosaltres de tortugues?
2: Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
1: Ostres, això són moltíssimes.
2: Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill, i per tant que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada, i per tant aquest animal, que curiosament està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors, el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho, i als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors, són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
1: I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
2: Bona pregunta. Això no ho pots saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls hi fa unes petites marques per identificar-les, i sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien, i per tant estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp, i a mesura que les vas trobant, mires la codificació, el pes i de més, i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment, no les tenim controlades, les 6.000.
1: T'anava a dir això, i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
2: Per sort, poquetes.
1: De microchip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
2: En algunes casos es podria fer. Per exemple, amb la tortuga de Rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa, perquè la zona la tenim molt ben pautada, i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts, i van sortint tortugues. Evidentment, no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys, i clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga, i per tant vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
1: Quin és el temps que hauria de passar per dir que, almenys a la conca del Gaià, on vosaltres esteu treballant, aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
2: Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, de que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografies si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a l'illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps, i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més, en el nostre cas, perquè puguem dir que ja el considerem com una espècie d'aquí que realment s'ha establert bé.
0: Héctor, i quina és l'avantatge? Per què és tan important que la tortuga mediterrània es reintrodueixi? Quina és la interrelació que té amb tot l'ecosistema?
2: Doncs mira, és una espècie herbívora que en molts casos fa també aquesta tasca, no t'imagines una ovella, no pastura, però sí que va menjant. I sobretot, el que és més important a nivell de país és recuperar la biodiversitat. Els nostres espais forestals, riberencs, en molts casos, tenen mancança de diverses espècies, i això fa que la cadena alimentària, que les xarxes tròfiques no funcionin bé, i és quan realment tenim problemes a nivell d'espècies, de bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindre el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
0: Fa respecte que sigui groga, Un es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
2: Generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que no, que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres, que dius, perilloses. Bueno,
0: se fan les perilloses, no?
2: Exacte, molt bé.
0: en aquest cas seria
2: segurament més tema de camuflatge, perquè si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor, que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
0: Que guai.
1: On les podem veure? Es mouen gaire o romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
2: Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
1: Sí, allò de que la tortuga és lenta, res de res, doncs.
2: Res de res. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se's van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles, a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i demés, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i demés, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per a espècies com la tortuga.
1: Héctor, una última pregunta, perquè estem gairebé fora de temps. Enguany, precisament, heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per a les tortugues i per a altres espècies, també.
2: Sí, el tema de la custòdia del territori per a les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs, fa anys que ja estem treballant, i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per a les entitats ambientals això és un punt important, i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
1: Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres, com sempre, un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ai. Recordem, Núria, sí, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent, bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
0: Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombar de casa. Hem de tornar a l'hort de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili, i Altafulla.
1: Que vagi bé, a reveure.
0: I ara ens deia l'Héctor, no us imagineu la tortuga com si fos una ovelleta, pasturant, però vaja, que mengen l'herbeta. Doncs mira, un altre animal, una altra espècie que pastura, també, en un altre ordre de coses, és el pop. I allà a l'escala, els pops, els hi han planificat o els hi estan cuidant una praderia, tot un prat de gram. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en aquest espai que anomenem Mar a Mar.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Sota les badies de Roses i de Pals s'estén un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies de gram a l'Empordà.
5: El gram és, com vam escriure en el llibre aquell, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu o aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fulles, les seves flors, les seves arrels, i creix a ciments tous. És a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'escala i Roses.
4: La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de gram més importants del litoral peninsular i mediterrani. Un autèntic pulmó verd a la Badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrània.
5: Mira, la Bahia de Roses, a part de ser una de les bahies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor, de sobre és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé contínuo entre l'escala i Roses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys. Sí?

0: Hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
1: I dins d'aquest immens prat marí, i entre les més de 200 espècies, ens hem fixat en el pop, un cefalòpode, molt preuat també pels pescadors, que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
0: Les paròmes el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. Tu imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no, no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego. No? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues, trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla, que no hi ha on amagar-se.
1: Els científics tenien clar que al Gram hi vivien pops, els pescadors n'havien pescat, però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat Un Pop de Gram.
0: Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació Alive i té el seu origen en el projecte Sèpia. Perquè quan fèiem el projecte Sèpia, els pescadors ens deien, escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé? I estaven molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar Un Pop de Gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu el gram. És un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022, ens va pagar aquest experiment, doncs vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, vam fixar 20 caducs. Els caducs són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla, que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surten a menjar i se fica dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li vam fer en un ceramista de Fonteta, que a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matés, i aquest va fer una investigació molt xula perquè va investigar quina era la forma original dels caducs aquí a l'Empordà. A més, va fer servir terrissa negra, que es dona més resistència i és típica d'aquesta zona, i van fer 20 caducs de terrissa, de ceràmica, i els van fixar al fons. Aquesta vegada van quedar ben fixats perquè ningú els pogués aixecar, i d'aquesta forma ja no és un art de pesca, sinó que és un sistema d'estudi científic. Per què? Perquè els pops fessin de jo casa seva i poder-los estudiar d'una manera metodològica.
1: Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de gram.
0: Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí i Medes i Baix Ter ha aconseguit uns diners de Next Generation, i a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels Parcs Naturals dels Aiguamolls i altres coses, pues també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte POP i s'han posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses, amb un llum que s'il·lumina la nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat, i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
1: I Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop.

0: d'elles ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
1: Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, què és el que menja a les baies de pals i de roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la baia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs cadups, i altres que van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, això en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sol al caduc i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... Mentre que els altres potser eren més feréstecs i fugissers, aquest no, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
0: Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més belles del món. Un autèntic corredor biològic entre el Cap de Creus i el Montgrí, on hi ha habitants que hi estan de passada i d'altres que hi han fet casa, com el pop. El pop de gram ens ajuda a conèixer l'hàbitat i entendre què s'hi cou allà sota. És deure de tots conservar aquest tresor submarí i, sobretot, ara a l'estiu, que ens hi acostem més, tenir molta cura i pensar que una simple àncora pot fer malbé un tall importantíssim d'aquest ecosistema.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
3: Interessantíssim. Jo crec que a mi ja se m'han passat les ganes de menjar pop. Ja us ho dic ara. Però molt interessant. Des de Ràdio L'Escala amb Sergi Corral, aquest podcast Mar a Mar que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem amb connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui. Lídia Porta, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no? Que em sembla que és una cita per qui toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
4: Sí, sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de la trobada d'acordionistes del Pirineu i que durant 4 dies doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats en una part molt, molt important. Així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
3: I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no?, a Blanes.
4: Avui, des de l'últim dia, tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és a l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes. I als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
5: És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions. Té una fàbrica de 15.000 treballadors. Vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen i és una, no sé, a mi és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix. I pensem que, bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
4: A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
3: I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions, amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
4: un estiu més dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba a la gira als 40 Summer Live, o amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals, i aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar allà al Festiuel també, segona vegada que passa per aquí per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Lola Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui, us ho recordo, dia 27 de juliol, a les 10 de la nit, a la plaça de les Comunitats Autònomes, al passeig Jaume I de Salou, i és gratuït, així que podeu gaudir sense cap tipus de problema.
3: Doncs mira, i això que només és dilluns, i déu-n'hi-do, com tenim l'agenda ja d'activitats carregadeta.
4: Ben plena, ben plena.
3: Sí, sí, això està molt bé, és estiu. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies.
4: Adéu, fins demà.
3: Fins demà.

0: Viatjarem cap a Mallorca amb el Joan Montaner, amb aquesta proposta amb els Changuito. Però de moment ens quedem a Cardedeu, que crec que és més a prop. Enric, què tal?
1: I no a l'altre costat del Toll.
0: Vaja, vaja, almenys és més sec anar cap a Cardedeu que anar cap a Mallorca.
1: Sí, tot i que diu-nos la xafogó que tenim ara, eh?
0: Sí, ja comença un altre cop. Jo és que com que estic aquí dintre amb l'aire condicionat, jo he entrat i ja no sé què més ha passat fora.
1: Mira, es queda un dia i mig de marge. O sigui, aprofiteu, mainada, aprofiteu.
0: Un dia i mig, què vols dir?
1: Que d'aquí un dia i mig tornem a estar amb onada de calor. Bueno, onada no, però sí que tenim pujar temperatures d'aquí un dia i mig, un parell de dies, així que agafem-nos
0: forts. Sí, no m'agraden aquestes notícies que em dones.
1: No, però no. T'hi dono moltes de bones, també.
0: Sí. Vinga, és culpa teva, pobra. Vinga, què diuen els oients? Què hem de fer, viatjar planificadament o viatjar a lo loco?
1: Doncs mira, en Francisco ens diu planificar el lloc on anar i fer el que et roti quan hi ets.
0: Ah, mira, doncs també està bé.
1: Sí, molta gent s'està explicant en aquesta línia, de planificar, però després un cop estàs allà, escolta, tu tiramilles. També no ens ha fet un comentari, però sí que ens ha fet molts aplaudiments l'editorial Alpina perquè surten al Riel, que és un dels mapes, així que des d'aquí salutacions pels que ens ajuden a fer tan bones rutes amb mapes i guies d'editorial Alpina. També el Piolet, que els teniu per la vostra zona, que toca més cap al sud, Piolet, així que salutacions per aquests cartògrafs de primera que tenim al nostre país. I mira, també tenim a la Maria, que ens diu, serà cosa de l'edat que cada cop els necessito més organitzats?
0: Ah, pot ser. Tot i que, mira, és que avui dia, quan dius organitzat, tampoc no cal que vagis a la cosa estricta d'una agència de viatges, no?
1: Tu pots muntar
0: individualment. Que això és un altre tema, que les agències de viatges ho deuen patir d'alguna manera o altra.
1: Els viatges, mira, i les rutes, jo sempre dic amb els meus amics de muntanya, dic, es gaudeixen tres vegades. La primera quan les prepares, la segona quan els fas, i el tercer quan ho gaudeixes quan arribes a casa mirant fotografies. O sigui, la preparació, encara que després facis el que vulguis, és molt maca, i anar somiant on aniràs, què faràs, aquests dies que te'n vas a dormir al llit i penses com serà el viatge, ostres, això és una part maca també.
0: Mm-hmm. Està bé aquest híbrid, Jo crec que la gent és molt assenyada, no? I tiren cap a l'híbrid de mig planificat però deixar-se portar. És que si no acaben sent vacances que cansen més, no? Acabes més cansat si has de complir tot el que vols fer, que no pas si et deixes una mica portar, perquè clar, a vegades vols visitar, vols veure tantes coses ja que estàs en el lloc, i dius, tranquil·litat.
1: Sí, i aquí faria dos matisos, una cosa són vacances i l'altra viatges, no? La meva parella sempre diu, les vacances és quan me'n vaig a un lloc i em puc despreocupar de tot i que m'ho facin. El viatge després és l'aventura, ni millor ni pitjor, diferents, però cada vegada és una mica de les dues, al llarg de l'estiu.
0: Sí, és veritat, doncs mira, també és una reflexió molt sàvia, la teva parella, molt bé. En fi, ens quedem amb una campera, és tot més fàcil, però, eh?
1: Sí, sempre. Bueno, com per meva aquests a disc, com bruc cap a casa, com sempre, ja ho saps.
0: Molt bé. Enric, alguna cosinha més que diguin els oients, el tema de demà...
1: Sí, el tema de demà, sí, el tenim aquí. I mira, segueix una mica amb la línia música de viatge. Et dic jo que demà vinc amb Freaky Time, podríem dir,
0: Sí, faràs com un mix.
1: Sí. Sí, ja veureu que el Reel és una mica friki pels que els agradi... Bé, ja ho veureu. A veure si reconeixeu les cançons.
0: Ai, que xulo. Vinga, doncs estarem pendents d'Instagram, de les xarxes. Aquesta tarda sabrem com ho escenifica a nivell de Reel la pregunta del dia. Molt bé. Enric, una abraçada forta des de Cardedeu.
1: Salut. Bon dia. Fins demà.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Així hem començat la setmana, l'Obert per Vacances. Demà, entre d'altres qüestions, moltes altres, passarem per la verema, que ja estan fent, la verema més temprana de Catalunya, a Raïmat. I també us explicarem què és el Dia Internacional contra la Hepatitis. Per tant, parlarem d'aquest òrgan tan vital que és el fetge, entre moltes altres coses. Fins demà, que passeu bon dilluns.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona aposta per l'ús del transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques que han començat aquest dilluns preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, anada i tornada. A més, també es transformarà completament la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que quedarà sense l'aparcament de zona blava actual. Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més proper al mar. En aquest està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu s'ampliarà un centímetre la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin davant del vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril per als cotxes. Escoltem Daniel Gràcia.
4: Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa.
3: Un cop tinguin mig enllestit el nou carril d'autobús, començarà la remodelació de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que preveu l'eliminació de l'aparcament de zona blava per fer-hi un espai íntegrament per a vianants. Per això preveuen instal·lar nou mobiliari urbà i arbres, a més de millorar la il·luminació, guanyant així un nou refugi climàtic.
4: I anar guanyant espais que siguin un lloc per aturar-se, que siguin refugi climàtic, amb ombres, no? I anem generant espais, com hem fet a d'altres indrets de la ciutat, com per exemple Rambla Sant Joan, doncs perquè hi hagi trobada de veïns, no? I gaudeixin d'aquests espais.
3: Els Mossos d'Esquadra, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris contra empresaris del sector de producció de vídeos musicals. L'operatiu, que ha inclòs entrades i escorcolls a Madrid i La Corunya, atribueix al grup diversos fets delictius comesos a Badalona, Terrassa, Madrid i Coslada. El balanç és de 4 persones detingudes i 5 més d'investigades. Als presumptes autors se'ls investiga per delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, segrest, lesions i pertinença a organització criminal. Segons els investigadors, el perjudici econòmic causat supera els 70.000 euros. Durant els escorcolls, els agents van intervenir roba vinculada als assalts, incloent-hi passamuntanyes, 12 aparells electrònics com telèfons, tauletes i routers, una pistola Taser i documentació falsificada. També es van intervenir prop de 13 quilos de xix, 18 grams de cocaïna i més de 20.000 euros en efectiu repartits en diversos domicilis. El Share Festival ha superat el seu rècord amb 60.000 assistents entre aquest divendres i dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona. La 8a edició de l'esdeveniment ha penjat el cartell d'entrades exaurides amb actuacions destacades com la del badaloní Juan Magán o De La Fuente. Lola Índigo, una de les actuacions més esperades de divendres, va oferir un show molt visual farcit de coreografies que va captivar el públic amb tot, però l'artista va haver d'abandonar l'espectacle de forma sobrevinguda per una indisposició. Un altre dels grans reclams ha estat Mike Towers, qui va desplegar divendres els seus ritmes llatins davant de milers de persones. Per primera vegada, el festival s'ha distribuït en 3 escenaris diferents que han alternat actuacions i sessions de DJ. El públic també ha pogut gaudir d'artistes com J.C. Reyes, De La Osa o Alisha el primer dia i actuacions de 30 UFAM o Anna Gisbert dissabte. El Share Festival ja ha anunciat que celebrarà la 9a edició el 23 i 24 de juliol de 2027. Les entrades es poden comprar a partir d'avui mitjançant els canals oficials del festival. I en esports, després d'uns dies de proves mèdiques i de proves de resistència i força per grups, el Badalona 2026-2027 ha tornat avui a la feina dins del terreny de joc. Concretament ha estat el municipal de Pere Gol. Des del primer moment la pilota ha estat la protagonista i el tècnic ha volgut mantenir un ritme alt que s'ha fet evident durant tota la sessió d'entrenament. Durant aquesta setmana hi haurà els dos primers partits amistosos, divendres a la ciutat esportiva Joan Gamper, a porta tancada contra el Barça juvenil i dissabte a la tarda al Camp de l'Escala. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: El millor del Badalona matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recàs. El còctel de l'estiu.
6: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
0: El virus del papiloma humà és cosa de tothom. De fet, els canvis en la conducta sexual dels homes de més de 45 anys, amb un augment significatiu doncs, de contactes i de relacions sexuals esporàdiques després d'un divorci, del final d'una relació llarga, i el fet de no estar-ne vacunats està provocant darrerament un augment d'aquests virus, d'aquest tipus de virus, sobretot entre homes que tenen entre 60 i 70 anys. De les patologies principals vinculades al papiloma, de la simptomatologia i de com prevenir-lo, avui en parlem amb la coordinadora clínica de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Susana Muñoz. Què tal? Molt bon dia i benvinguda.
8: Hola, què tal?
0: El virus del papiloma humà s'està convertint, deia, en la infecció de transmissió sexual més freqüent, podríem dir? O una de les més freqüents?
8: Sí, el que passa és que també té a veure amb el comportament, no? O sigui, és un virus que, de fet, hi ha més de 200 serotips d'aquest virus. I és molt freqüent perquè la transmissió és molt fàcil. O sigui, és pell amb pell o amb qualsevol tipus de contacte íntim sexual, no? Uh-huh. Amb sexe oral, sexe vaginal, sexe anal, però el contacte és pell amb pell. Això vol dir que tot i fer servir el preservatiu, que sí que disminueix i ajuda a prevenir la infecció, no és una prevenció al 100% com amb altres coses, no? Uh-huh. I llavors, bueno, sí, és bastant fàcil. De fet, aproximadament el 80% de la població que ha tingut relacions sexuals en algun moment de la seva vida entra en contacte amb el virus.
0: Mm-hmm. Que no vol dir que es contagi?
8: Que no vol dir que es contagi, sobretot no vol dir que emmalalteixi, no? O sigui, com entrar en contacte amb el virus moltes vegades no vol dir absolutament res, no?
0: És com tenir si tenim un sistema immunològic, diguéssim, enfortit, és capaç d'eliminar-lo per si sol, el nostre organisme.
8: Sí, de fet, la majoria de gent és el que passarà. En un període, normalment es calcula que entre un any o dos anys, tu pots entrar en contacte amb el virus i en el període d'un any o dos anys o menys, l'elimines i no ha passat res. I moltes vegades no t'has enterat.
0: No vol dir que no l'hagis transmès, entenc, no?
8: No vol dir. És que és el que et comentava. O sigui, estem parlant de... Hi ha dades que diuen 70, però hi ha dades que diuen fins al 80% de la població algun cop entra en contacte, o sigui, és com un encostipat. Mm-hmm. Sí. Realment no és algo que puguem posar en el mateix calaix que les altres infeccions de transmissió sexual. Mm-hmm. Sí que està generant com molta alarma, com molta alerta, no? Jo em trobo moltes vegades a la consulta gent que ve molt espantada i realment la meitat de la consulta me la passo tranquil·litzant a la persona, no? I dient-li tranquil, que això moltes vegades no vol dir absolutament res.
0: Ens explicava que hi ha més de 200 serotips.
8: Sí.
0: I aquests serotips es diferencien, es classifiquen segons un risc baix, no? De patir una malaltia com pot ser, o derivar una malaltia com pot ser un càncer, no? De diferents tipologies, i risc alt.
8: Sí. Sí, dels que hi ha, doncs sabem que n'hi ha alguns que estan més relacionats amb provocar una alteració celular allà on hagin entrat, no? Que pot ser, jo què sé, al canal anal o a la vagina, al coll de l'úter, que a la llarga, en un període molt llarg, parlem de més de 10 anys, podrien esdevenir un càncer. Mm-hmm. Evidentment, hi ha persones i persones i situacions, i no és el mateix una persona que està que no té cap altra més patologia, o una persona que té alguna altra malaltia, o a partir d'una edat, també, no? Mm-hmm. El que tu comentaves d'aquesta notícia, no?, que ha sortit ara dels
0: homes. Aquest increment en homes, sobretot de
8: més edat
0: avançada, no?
8: Bueno, també parlem d'una franja d'edat amb el que el sistema immunitari ja comença a fer una mica de ballada de manera natural, no?, per l'edat. I és veritat que són condicionants, pues, que pot ser que hagis tingut una parella estable durant molt de temps, no?, i llavors no hagis estat...
0: En certa manera hagis estat protegit,
8: exacte,
0: no?, del virus,
8: no?
0: De manera natural.
8: Uh-huh.
0: Uh-huh. Per centrar-nos, què és exactament, no?, el papiloma? Parlem d'un virus, no? Què és? Com ens transmet? I quina és la seva simptomatologia, si és que la té?
8: Pues és això, és un virus que té més de 200 serotips i que es transmet, com t'he dit abans, pell amb pell o amb contacte amb les mucoses, per sexe anal, oral, vaginal. I el fet dels símptomes, pues és que no dona símptomes, perquè en realitat pot ser que et doni berrugues, o sigui, que són com uns voltets així rugosos, les típiques berrugues que coneixem a la zona íntima, o si comença a donar alteracions a nivell celular, fins que no esdevé important aquest canvi cel·lular, tu no notaràs res.
0: Mm-hmm. Però sí que es pot detectar en una citologia, en el cas de les dones.
8: En el cas de les dones.
0: I en el cas dels homes?
8: Depèn de... O sigui, si parlem d'homes que tenen sexe amb homes i que, a més, tenen una altra patologia, com una immunosupressió o són portadors de l'OVIH, poden entrar en un sistema preventiu de càncer anal on nosaltres mirem l'alteració cel·lular del càncer anal, o sigui, d'aquest virus a nivell del canal anal. Però, i això és una consulta molt freqüent, els homes que tenen sexe amb dones no tenim cap test diagnòstic preventiu.
0: Perquè no es fan cribratges.
8: Perquè no existeix. O sigui, no existeix el test amb homes que tenen sexe amb dones. Nosaltres... Sí que podem mirar a nivell del canal anal o a del cèrvix, ¿vale? Però una persona que no té símptomes, que no té berrugues i que no té, entenem que no té un càncer ni orofaringe i no té un càncer anal, que llavors sí que hauríem fet una biòpsia, no hi ha cap mètode. Si jo em trobo molt a la consulta... Que
0: però
8: venen...
0: el mètode és el mateix que per als homes que tenen sexe amb homes. El que passa és que no s'aplica, no?
8: Però si no tenen sexe anal, nosaltres no li podem mirar una alteració del canal anal. No té, i de fet no, no entra entre la cartera de serveis. No? Però el virus del papiloma, tu no pots fer-li una mostra d'orina a una persona i veure si té el virus del papiloma.
0: A més estem parlant d'una generació, no? Aquesta dels anys 5, persones que tinguin 50, 60, 70 anys, no? Que no està vacunada i no sé si pensa vostè, no? Que tenen prou consciència sobre la salut sexual.
8: Bueno, jo crec que és una generació que va viure en un altre context social, no? Que van viure una altra història i que sí que és veritat, però això no només ens ho trobem amb homes, sinó també amb dones, no? Que han tingut una història, una relació moltes vegades estable durant molts anys, 20 anys o així, es separen i salten al món de conèixer noves persones i moltes vegades el primer que pensen entre el col·lectiu heterosexual és més no quedar-se embarassat, i com que moltes vegades això ja no passa, no? Perquè pues, la dona està menopàusica o el que sigui, el tema de fer servir preservatiu, la veritat és que no està tan inculcat, no? Però bueno, amb la gent jove també ens ho trobem. O sigui que la gent jove avui en dia, en general...
0: Utilitza poc el preservatiu.
8: Sí, hi ha menys ús al preservatiu. També és veritat que nosaltres podríem dir que tenim un biaix perquè treballem amb infeccions de transmissió sexual, aleshores veiem la gent que no ha fet servir el preservatiu, però les dades també van a favor, o sigui, els números de, no només de l'UVPH, sinó els números de totes les infeccions de transmissió sexual són molt alts.
0: I a què s'atribueix aquesta, podríem dir, despreocupació, no?, per l'ús del preservatiu, tot i ser coneixedors de l'existència, doncs, de malalties de transmissió sexual?
8: Pues és que jo no sé si són coneixedors, eh? Mira què et dic, perquè jo a vegades a la consulta dic, uau, però sembla que hi ha molta informació...
0: Però no arriba.
8: Però no arriba. O sigui, és veritat que jo no em dedico a anar als instituts, no és la meva feina, jo no estic en aquest esglaó de la cadena, no? Jo estic en l'últim esglaó, diguéssim, no? Però m'arriben i penso, aquí ha fallat algú, perquè jo no sé si hi ha tanta informació com ens pensem que hi ha. No? Una cosa és que la tinguis a l'abast, l'altra que la vagis a buscar. No? O sigui, moltes vegades...
0: I l'altra que em facis cas.
8: I l'altra que em facis cas, no? Són com tres coses. Però que moltes vegades nosaltres busquem la informació quan tenim un problema, però no sé si la busquem abans de tenir el problema, que és quan, en aquest cas, no? Quan entra... El tema de l'autocuidado, que al final és fer servir mesures que no només són el preservatiu, en funció de les pràctiques sexuals que tu tinguis, hi ha moltes més mesures de prevenció que pots fer servir, des de vacunes a l'ús de la PrEP, o sigui, hi ha moltes coses més enllà del preservatiu.
0: Quina és la previsió, no?, de cara a anys futurs? Ho dic perquè estàvem parlant d'aquest auge, no? El 80% de les persones estarem en contacte amb el virus del papiloma humà en les nostres relacions sexuals al llarg de la vida, no? Sí que és cert, doncs, que hi ha aquest factor de desprotecció, podríem dir, no?, per les persones de més edat. Ho dic perquè ja fa aproximadament una dècada, i ho dic una mica així de memòria, no?, que es va començar a vacunar les dones, hi ha aquest factor de protecció. Fa 2-3 anys aproximadament, que també es vacuna els nens, si no m'equivoco, nens d'entre 11 i 12 anys, sí. 6è de primària, més. És quan s'administra, no,
8: sí,
0: la vacuna.
8: Sí. De fet, és més, les dones des de... Perquè jo diria que era del 97, i els nois des del 2011, que es vacuna dintre del calendari escolar, a l'últim curs de primària. Sí, sí, cinquè, sisè de primària.
0: Vull dir que hem de preveure que en uns anys sí. la incidència del virus vagi a
8: exacte,
0: la baixa.
8: Exacte.
0: Però encara passaran anys.
8: Però encara passarà, sí. De fet, és algo, de fet amb dones sí que s'ha vist i està super demostrat que la vacuna funciona fantàsticament i que redueix el risc de càncer en números molt, molt, molt, molt alts, no?
0: És una única dosi?
8: No. O sigui, bueno, ara en primària estan posant només una dosi. Després, durant un temps sí que s'havien fet servir dues dosis i ara depèn de la situació. Ja... Uh-huh. Si ara, per exemple, la vacuna no només es fa servir en nens abans que acabin la primària, sinó que si, per exemple, tenim una dona on s'ha detectat una alteració a nivell del coll de l'úter, en funció d'aquesta alteració també se li indica la vacuna si no n'estava vacunada abans.
0: Uh-huh. Una persona pot sol·licitar ser vacunada a títol individual o no?
8: Sí, de fet, hi ha grups, o sigui, avui en dia la vacuna, per exemple, amb nois que tenen sexe amb nois, també entra dintre del calendari vacunal, encara que s'hagi passat aquesta franja d'edat, vale? I amb persones que tenen alguna immunosupressió o que tenen l'UVIH, també està indicada aquesta vacuna. I tu, de manera... Si no estàs dintre d'aquests grups, que no m'estendré ara, però mm-hmm. si no estàs dintre d'aquests grups o no estàs dintre d'aquesta franja d'edat, però vols posar-te la vacuna, tampoc hi ha cap problema, tu te la pots posar. Mm-hmm. El que no et podem assegurar és què passa, perquè d'alguna manera, si tu has sortit tot, no, tot bé, tot negatiu en el teu cribatge ginecològic... Bueno, pues et posem la vacuna perquè tu voluntàriament te la vols posar, però no està dintre de la cartera de serveis.
0: Uh-huh. Quins tipus de càncer poden ser provocats pel virus del papiloma humà?
8: Està relacionat amb càncer del coll de l'úter, que és el que més coneixem.
0: També de fet, el 99,9% dels casos de sí. càncer de coll d'úter estan provocats, en el cas de les dones, sí. doncs, pel virus del papiloma, no?
8: El que passa és que també tenim un servei que funciona, jo crec que bastant bé, per no arribar aquí, no? Mm-hmm. O sigui, tot el tema dels cribatges, tot el que molta gent diu a la citologia, al Papa Nicolau, tots aquests controls que fem amb llevadores i amb ginecòlogues, fa que molts pocs casos arribin a càncer, no? Però, bueno, sí que és cert mm-hmm. que és més d'un 99%. Després, el càncer anal, normalment són homes que tenen sexe amb homes, i l'orofaringe, que és un tipus de càncer que també s'ha vist que està... Un tipus de càncer orofaringe que està relacionat amb el virus.
0: Uh-huh. No sé si hi ha algun altre tipus de fàrmac en estudi per mirar de prevenir aquesta malaltia.
8: Hi ha algunes coses que sí que estan una mica fora del circuit, diguéssim, més clàssic, no? Com, bueno, i sé que s'estan fent estudis amb tècniques d'ozono i així, i a vegades sí que jo em trobo pacients que m'expliquen que han fet tècniques més al... no sé quin adjectiu fer servir, alternatives, no? Mm. Potser com...
0: Fora d'aquesta cartera, de la Seguretat Social.
8: És fora de la Seguretat Social. No tinc expertesa per parlar d'això com per dir-te funciona o no funciona. Mm. Jo crec que al final un sistema immune sa... és el més important, i això sí que són les coses bàsiques, que és no fumar. O sigui, això sí que és veritat, el tabac està superrelacionat amb l'UVPH, eh? Uh-huh. No fumar, tenir una vida, el que sabem que és una vida sana, no? O sigui, menjar bé, dormir les hores que hem de dormir, evitar l'estrès, bueno, el de sempre, no? O sigui, tenir un sistema immune sa és el que més ajuda, i sobretot ho veiem nosaltres molt amb les berrugues. O sigui, gent que ve amb berrugues molt... molt extenses o així, i els hi estem fent tractament, i jo sempre els hi dic, tens una excusa més per deixar de fumar, perquè deixaràs de fumar i això millorarà moltíssim. Uh-huh. I també ve la gent molt contenta que et diu, mira, he deixat de fumar, i a més de deixar de fumar, pues, m'estan i moltes vegades és que comencen a marxar soles les uh-huh. berrugues. O sigui, és, realment està molt, molt relacionat amb el tabac.
0: Molt bé. Per tant, sistema immune ben enfortit mm. i després l'altra eina que tenim, el preservatiu, que tot i que
8: exacte.
0: Potser no ens assegura el 100% dels casos per aquest contacte, diguéssim, pell amb pell, no? Aquesta facilitat de transmissió del virus del papiloma humà, que és del que avui estem parlant, doncs sí que és, diguéssim, una barrera important a l'hora d'evitar la transmissió d'aquesta malaltia d'aquesta ITS, d'aquesta malaltia de transmissió sexual, però també moltes altres. I per tant, en aquí doncs sí que cal ser responsables. Susana Muñoz, coordinadora clínica de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de l'Hospital Germans Trias. Gràcies per haver-nos acompanyat.
8: Moltes gràcies.
7: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
9: el millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Toca parlar, doncs, d'hort, és el que feia referència ara quan parlava d'Albert, perquè és un moment que volem dedicar a repassar què és època per conrear, si tenim algun espai a casa, doncs, per tenir un petit hortet, no? I quines són, doncs, les peces del nostre hort que ara estan a punt, ja madurat, i estan a punt per ser collides.
10: Molt bé, doncs, bueno, algunes es cullen ja i altres estan a punt. Les que estan a punt serien, bueno, a punt encara falta una mica, serien pèsols, faves, tirabecs, el que tenim, que anem ja collint i es va fent, bueno, les carxofes també encara s'han de collir, Enciams, escaroles, espinacs, bledes, fonolls, colraves, pèsols, tirabecs i faves, que sí que ho he dit, bròcolis, bròquils, coliflors, tot això, doncs, és clima d'hivern, cols, els alls tendres, que ja estan aixecant el caparró, totes, i, bueno, i al voltant doncs, totes les aromàtiques i els micacos, que també ja estan florits, apuntant ja per fer, començant petitons ja, perquè és la primera fruita que ens arriba, no?, per maig.
0: I ara és moment de plantar? De plantar què?
10: De plantar, ara estem preparant, encara plantant, no?, per exemple, hi ha coses que són sempre, no?, que, bueno, els espinacs encara es poden anar plantant també, perquè així es van venint. Espinacs, enciams, doncs és sempre, però estem preparant ja espais per amb un mes, amb dos potser, ja començar a posar doncs l'estiu, no? Mongeta tendra, tot el que són doncs tomates, esvergínies, bueno, sí, esvergínies, pebrots...
0: Encara t'haurem d'esperar al final de l'hivern,
10: sí, per això. Sí, tot això estem preparant la terra, que de fet totes aquestes pluges han anat bé, també doncs quan la terra està molt mullada no s'ha de tocar, hem d'esperar que arribi al seu punt, perquè si no la compactem i llavors les arrels els hi costa molt de fer el seu camí.
0: Molt bé. Doncs, Dolors, avui ja tenim aquí, a més, coincidint amb una setmana en què hem vist tots aquests talls a les carreteres, que ja s'han aixecat, però per part de diguéssim, tota la comunitat de pagesos a Catalunya, que han alçat la seva veu per un acord que sí que té l'aval del govern espanyol, que és l'acord de Mercosur. Explica'ns una mica, doncs, com afecta a la pagesia aquest acord i per què doncs hem vist els pagesos efectuant aquests talls de carretera, alçant la veu, els escoltàvem també ahir, doncs, que deien que sí que aixecaven aquests talls, però que estan més units, no?, i més organitzats que mai, que per tant, si no s'arriba a un acord que els benefici, tornaran a sortir al carrer, no?, i amb tot aquest poder, amb les seves maquinàries també, perquè no els convenç aquest acord, que, insisteixo, sí que té l'aval del govern espanyol.
10: Sí. És així, no només de l'espanyol, per desgràcia, no? Però fixeu-vos, més enllà que entrem una miqueta amb els trets grans, que més o menys tots els heu pogut sentir doncs, per la televisió, no?, que és donar entrada aquí a produccions d'altres països que no, que totes les seves lleis sanitàries són molt més laxes que les que es poden tenir aquí.
0: A la Unió Europea, no?
10: Però ara d'això, fixeu-vos, es va fer una cimera del clima, no? Es va dir amb què hem de baixar. I, en canvi, estem promovent molt més transport a tot arreu. Vull dir, si el que està demostrat i més està dit per tots els àmbits universitaris, científics, bueno, per tots els àmbits, menys qui té un interès especial a defensar, no?, que serien, doncs, bueno, en aquest cas, doncs, corporacions grans que jo penso que no busquen ni molt menys el que és la salut alimentària ni la bona producció d'aliments per la salut i per l'alimentació sostenible i bona de les persones i dels animals, sinó un benefici propi, pagant el preu que sigui, a còpia d'energies fòssils, que ja sabem allà on ens duen. És que estem fent, o sigui, s'estan fent grans cimeres per mirar de que el món pugui continuar amb unes certes garanties per a les generacions futures, i en canvi es promouen maneres de fer que només responen a interessos particulars, no en aquesta... Deixeu-me dir-ho així, perquè és un concepte que em va agradar molt, que va fer el Papa Francesc, no, que deia la cura de la casa comuna. O sigui, cuidar aquest món, que és cuidar-nos a nosaltres mateixos, perquè està demostradíssim que tothom pot menjar. Això que diuen que no podia menjar tothom és mentida. És només aquesta agricultura industrial que busca grans beneficis i que fa grans produccions que llavors n'han de llançar una bona part perquè no arriben al seu lloc, i per mantenir uns preus, no? En canvi, si es promou que cada lloc tingui la seva, el que es diu la sobirania alimentària, que és que cada país té els seus productes per alimentar-se, és que és així.
0: Tothom podria menjar i tothom podria menjar proximitat.
10: De proximitat i amb bones pràctiques a l'agricultura, no tirant tots aquests productes que sembla que són els que fan que es pugui produir més i són els que maten la fertilitat pròpia del sol. No? És que és tota una contradicció.
0: Dolors, doncs moltes gràcies per aquesta reflexió en una setmana, com dèiem, en què hem vist doncs la pagesia alçar-se contra aquest acord de Mercosur. Que vagi molt bé.
10: Gràcies.
0: Bon dia.
9: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
7: Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Donem la benvinguda a en Claudi Mans. Què tal, Claudi?
11: Hola, bon dia.
0: Que estàvem precisament ara abans de obrir micròfons comentant aquesta entrevista que fèiem a primera hora del matí amb el nutricionista Abel Mariner sobre els productes ultraprocessats, que ja suposen més del 30% de la nostra dieta, que s'ha triplicat en 30 anys, i precisament doncs, com que sé que en Claudi és també doncs, un amant d'aquestes temàtiques, no?, que giren al torn de l'alimentació i de com l'alteració d'aquests productes, no?, que és el que ens comentava també l'Abel Mariner, no estan el producte en si, sinó tots els processos tecnològics als quals ha estat sotmesos, no?, que alteren una mica doncs, la seva cadena de valors nutritius, el que ens ha d'alertar, no? I per això li proposava també en el Claudi el fer esment a aquesta qüestió.
11: Sí, sí, molt bé. Jo penso que la paraula ultraprocessat no està ben definida, i això ho diuen, no ho dic jo, això ho diuen entitats que es dediquen a
0: això. Ho deia el mateix Abel Mariner, també.
11: Celebro. I com que no està prou ben definit, podem fer passar per ultraprocessat qualsevol cosa que tingui més de dos components. O sigui, hi ha una definició que diu que ultraprocessat és allò que té cinc components o més, i és clar, això és una definició que no val per res, perquè cinc components o més ho té moltíssimes coses, algunes bones i altres dolentes. Llavors, jo penso que hauria de ser bastant més precisa la cosa. Va, per això l'Abel Mariner en sap més, o sigui que no vull interferir-li.
0: De fet, deia que mengem massa de tot.
11: Això sí.
0: Que mengem massa. I que, doncs, un bon propòsit seria mirar amb què omplim la nostra nevera i també la panxa,
11: sí.
0: I fer-ho, doncs, amb la dosi adequada,
11: és
0: la
11: proporció adequada. És el seu missatge, sempre. Sí, sí.
0: Doncs molt bé, canviem de qüestió, perquè ja sabeu que amb en Claudi parlem també doncs, de divulgació científica, i abans d'entrar en matèria hem de saber també que el Claudi ha estat premiat amb els Premis Bona Plata,
11: Sí.
0: Explica'ns això.
11: Bueno, els Premis Bona Plata aquests són uns premis que fa 33 anys que es fan, o sigui que ja tenen una història, i que es donen especialment per la gent que es dedica a valoritzar el que en diuen el patrimoni industrial, tècnic i científic. Valoritzar el patrimoni, és a dir, destacar aspectes arquitectònics o paisatgístics o així, que tinguin un cert valor cultural i que ens facin recordar com érem, què hi havia, i al mateix temps valoritzar-ho, per això sí ens pot ser una lliçó pel futur. I jo tinc un blog, com ja alguna vegada he dit, que es diu Química a la Vista, i que ara hi ha 100 i escaig d'entrades, i moltes d'elles doncs, són dedicades a temes de patrimoni químic. Per exemple, vaig començar amb el Pont del Petroli, com no podia ser d'una altra manera, que diuen. Clar. I després les tres xemeneies d'allà de Sant Adrià a Badalona, i coses d'aquestes. I tot això té una cosa a veure, té a veure amb el patrimoni, perquè són coses antigues. També en el blog hi tinc coses molt més modernes, per exemple, moltes fàbriques químiques de Tarragona, o coses així, o coses molt més antigues encara, per exemple, el rec Comtal, tot el que té a veure una mica amb química o amb tractament d'aigua, amb transport d'aigua, o amb fàbrica, amb energia i tot això. I bé, doncs, un es podia presentar en aquests premis, em vaig presentar, vaig portar un recull de tot el que tenia fet fins aquell moment, i al jurat li va semblar que estava bé, i em van donar el premi un dels premis Bona Plata, en donen molts.
0: En aquest cas, l'ha adreçat també doncs, a aquesta divulgació del patrimoni industrial.
11: Efectivament, per la via del blog, en aquest cas.
0: Doncs, enhorabona, Claudi.
11: Gràcies. Sí, és un premi honorífic, eh? O sigui que no donen diners per aquest premi.
0: Ja que, sí, però el reconeixement sempre és benvingut,
11: és benvingut,
0: no?
11: Sí.
0: Ja que parlem d'aquest premi, fem un repàs també, et sembla? Exemples del patrimoni industrial que encara trobem a la nostra ciutat.
11: Sí, n'hi ha alguns, n'hi ha alguns. De fet, a veure, amb això del patrimoni hi ha dues grans tendències. Intentar mantenir la cosa tal com era, fent el mateix que feia. Un exemple és l'anís del mono. La fàbrica de l'anís del mono que hi ha allà
0: a la façana marítima,
11: sí, a la platja, que ara s'ha revaloritzat molt. Doncs això és un exemple de patrimoni, perquè tenen les indústries, tenen les tecnologies que hi havia i segueixen fabricant el mateix producte. Per tant, patrimoni, encara no només patrimoni, sinó patrimoni industrial viu, funcionant
0: actiu,
11: el mateix. Però...
0: Clar, hem de pensar que Badalona va ser una ciutat motor pel que fa a la indústria química.
11: Pel que fa a la indústria química,
0: no?
11: I sí, el segle XIX. El segle XIX, i fins i tot una mica el segle XVIII. Encara no a 500 metres d'aquí hi havia una fàbrica de sulfúric, que va ser la primera fàbrica de sulfúric que es va fer a Catalunya, i una de les primeres d'Espanya, que estan aquí amb una masia que ara estan restaurant, que es diu Cal Andal. Doncs al costat hi havia una fàbrica de sulfúric, i no en queda res, absolutament, no queda ni una paret, perquè la indústria química té la pega, per dir-ho així, de que quan està obsoleta, doncs la major part d'instal·lacions són de ferro i es poden vendre o malvendre, i el que són les parets han quedat tan contaminades en aquell temps més que llavors ho tiren tot a terra i ho arrasen absolutament. I hi ha molts exemples de plantes absolutament arrasades, eh? I fins i tot que no hi queda cap vestigi, ni queda un vestigi de per on passaven les parets. Per exemple, la Cros. La Cros van, diguem-ne, quan era un exemple de fàbrica antiga, que va venir de Sants, que va venir d'unes instal·lacions que hi havia a Sants, la van posar aquí a la costa de Badalona, bàsicament perquè hi passava el tren. El tren va ser el dinamitzador principal de tota la façana marítima, i van posar la Cros i van fabricar sulfúric durant molts, molts, molts anys.
0: Clar, és que hem de pensar també que va ser la primera línia ferra catalana, no?
11: Sí, sí, catalana i espanyola.
0: Doncs això també, i espanyola.
11: Espanyola,
0: això també seria un motor, no? Entenc, per ubicar en aquest entorn fàbrica.
11: Era bàsic, necessitaven dues coses: transport de primeres matèries cap a la fàbrica, transport de productes acabats cap als consumidors, i un sistema d'energia, que normalment s'ho feien ells, i un sistema de evacuació de residus, que normalment ho tiraven a l'aigua, o sigui, tiraven al mar. O el que podien tirar, o sigui, a vegades ho tiraven a terra directament. Sí.
0: Clar, hem parlat del pont del petroli,
11: sí.
0: També de la fàbrica de l'anís del mono,
11: sí.
0: Molt a prop, la Cassi, per exemple.
11: La Cassi,
0: no?
11: Sí, la Cassi és una instal·lació que es va quedar tota sencera.
0: Bé, a què es dedicava la Cassi?
11: Feia midons. Midons són productes que servien per fer, per exemple, aprestos de teles i coses d'aquelles. I era una indústria que no era contaminant i no utilitzava productes agressius. Llavors les parets van quedar bé, tot va quedar bé, i de fet ara està, des del punt de vista de la restauració, està restaurada per dintre, o sigui, està neta, i ara podria ser utilitzada. De fet, la Universitat de Barcelona durant un temps va tenir-la com a propietat, no sé si...
0: Ha tingut molts pretendents.
11: I després la UPC, Cassi, també, eh? I volien fer-hi el museu del...
0: I ara l'Ajuntament ja ha dit que s'hi farà la Ciutat de la Música, veurem.
11: També, efectivament, ja és el cinquè projecte que jo veig que ha tingut aquesta Cassi. Però bé, hi ha les parets, hi ha l'estructura, i per tant, doncs, és aprofitable. No sempre ha passat això, hi ha alguns altres... Allà a prop també hi ha l'Institut de la Llauna, que en diuen.
0: I Eines Canela, també en desús.
11: Sí. Però l'Institut de la Llauna el van remodelar i en van fer un institut. Que, de fet, la meva neboda hi va anar estudiant allà dintre, i es queixaven que era una mica fred, perquè, esclar, era una fàbrica. Era una fàbrica, i llavors les parets, doncs, eren de fàbrica, i les escales eren metàl·liques, i tot plegat. Però, bé, era un institut. I com aquest institut n'hi han fet molts.
0: Si anem a l'altre extrem de la ciutat, no? A la banda, diguéssim, nord, i trobem, per exemple, l'edifici del Cristall.
11: El Cristall, sí, el Cristall. Hi havia el Cristall allà al nord, i hi havia al sud hi havia el Vidre, que eren diferents. Tots feien el mateix producte, però un en un cas una mica més noble, que era el cas del cristall. Allò no queda res, és a dir, només queden les naus i mal deixades, perquè estan pràcticament sense, sense conservar i sense res. I en canvi cap al sud, doncs ja no queden ni les parets, el que era el vidre no en queden ni les parets.
0: I la cordelleria Ribó, que encara la seva façana, encara es manté...
11: Efectivament, aquesta façana és molt interessant.
0: I encara hi ha aquests nusos de corda.
11: Efectivament, hi ha tots els nusos de corda que val la pena d'anar a veure, si un té ganes de passejar, va fins allà i mira quants nusos hi ha allà, que és difícil d'arribar a comptar quants n'hi ha entre el balcó i les... i el que és el sostre, no el sostre, la part alta, el terrat i tot, no, el terrat, la terrassa i tot, hi ha moltíssims nusos i alguns de molt complicats, és a dir, que tenen una certa, un cert valor, fins i tot.
0: I encara mantenim també xemeneies, no?
11: Que, sí, xemeneies.
0: A la plaça del Baix i Maria Assumpta,
11: per exemple,
0: que també són d'antigues fàbriques que hi havia hagut.
11: Normalment les xemeneies es conserven bastant bé, perquè l'únic que ha passat per allà és fum, calent, però fum, i no estan molt derruïdes. Però el que és al voltant, doncs, ha quedat destrossat. Llavors, moltes vegades, doncs, el que aprofiten, doncs, els urbanistes és deixar xemeneies. Jo a prop de casa tinc diverses xemeneies, també.
0: I després, sense comptar amb les tres xemeneies de Sant Adrià.
11: Les tres xemeneies, aquelles és una altra cosa, que no són les tres primitives, hi ha hagut moltes xemeneies allà, perquè, de fet, aquella fàbrica, aquell sistema de producció d'energia ha canviat molt.
0: Això és el que encara podem veure pel que fa patrimoni industrial, però també n'hi ha que s'ha perdut.
11: A molts, començant per la Cros. La Cros, va haver-hi un moment en el qual deien si volien salvar-ne alguna cosa, però la pròpia empresa va dir que no volia, i el motiu era perquè no volien que es veiés el que hi havia allà dintre. O sigui, era un caos total i absolut al final. Jo vaig visitar-la un dels últims anys i realment era fins i tot perillós. Era pels que hi treballaven, perquè a part del producte que feien, que era sulfúric, doncs les condicions eren molt, molt, molt precàries, molt precàries.
0: I una de les parcel·les que sobta veure, no?, per la seva gran magnitud, no?, i que estigui buida al centre de la ciutat, entre Coll i Pujol i al centre, és la de Can Llames, on hi havia hagut l'antiga fàbrica de Can Llames.
11: Sí. Bueno, això, és clar, els propietaris suposo que encara deuen ser la família Llames. Em sembla, no n'estic segur. I, és clar, és un espai que suposo que deuen voler valoritzar en un moment o altre, sigui com a naus industrials per a altres aplicacions, o sigui el propi terreny té un valor, té un valor important, i per tant suposo que ho volen conservar.
0: De fet, l'Ajuntament hi té, no sé si és ja propietat de l'Ajuntament, ho dic perquè l'Ajuntament i ha mantingut conversa recentment també amb el Departament, entre d'altres, de Justícia de la Generalitat, perquè hi volen ubicar-hi allà una ciutat de la Justícia, i també s'ha parlat de traslladar-hi les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb
11: això
0: la qual
11: no coneixia.
0: Ens estalviaríem també aquesta necessitat de mobilitat a la muntanya de Can Rut, i més enllà de fer-hi pisos, que també és el que es planteja.
11: És una altra possibilitat.
0: De moment, el que tenim és això, és un solar gegantí en aquest espai entre Coll i Pujol i els pisos de Quintalvia, que li diem. Altres indústries que han desaparegut, per exemple, la Pier.
11: Sí, no? La Pier era una indústria molt important, molt novedosa, molt important en el seu moment, que fabricava productes transistors, que normalment transistors no els aparells, sinó el que diríem ara els xips, no? I que en aquell moment va ser una novetat absoluta, i es anava a visitar, i tothom anava a visitar, i jo vaig anar a visitar en el seu moment quan la van inaugurar, i estava molt bé, molt interessant, molt neta, molt diferent d'altres indústries, perquè era una indústria, esclar, amb sales blanques, i per tant, doncs, allà no hi podia haver contaminació, i estava molt ben feta, molt ben feta.
0: Per què és important, Claudi, què et va portar a tu, per exemple, a obrir aquest blog, no?, dedicat també a la difusió del patrimoni industrial de la ciutat?
11: Bueno, el blog aquest, bàsicament, era per difondre la indústria química i difondre el com tenim els productes químics a casa, per exemple. És a dir, com s'arriba des d'uns productes, des d'unes primeres matèries, que són aire i aigua i minerals i tot això, com s'arriba al final, doncs, a tenir una ampolla de plàstic, per exemple. I això em portava a fer veure què és el que veiem nosaltres de la química quan caminem. Caminem pel carrer i veiem coses que havien sigut química o són química. I aquesta cosa em va cridar, doncs, l'atenció, i vaig anar-hi posant, doncs, exemples de diferents instal·lacions, diferents empreses, diferents fets, o sigui, no fets, instal·lacions, bàsicament, químiques. I bé, i això es va anar estenent, i per ara en tinc 100 i pico d'entrades, i el fet de que hi ha molts museus a Catalunya dedicats a aspectes concrets d'indústria química, per exemple, el Museu del Suro, el Museu de la Pell, o el Museu del... de... molts museus, no s'ha acut, l'últim que vaig visitar, que va ser la setmana passada, però ara no el recordo.
0: Amb tants, segurament, sí, no, no se n'oblida.
11: Bàsicament és un sistema, o sigui, n'hi ha molts, però 27 d'aquests museus formen part d'un sistema que se'n diu el sistema dels Museus Nacionals de Ciència i Tècnica de Catalunya. La central està a Terrassa, el museu aquell...
0: Amb el tèxtil,
11: el tèxtil,
0: no?
11: Sí. I llavors n'hi ha de temàtics. N'hi ha de molts de temàtics. El Museu del Paper vaig estar, això no recordava ara. El Museu del Paper. Tot això són productes que es fabriquen mitjançant processos que en bona part són, en alguns casos, vaja, són processos químics. Llavors explicar com es fa i com es feia i tot això jo trobo que és interessant per coneixement en general, per la cultura en general i per si això serveix per algunes vocacions, de dir, mira, està bé aquest món. I això és el que estic
0: com a font d'inspiració. Doncs, Claudi, ha estat un plaer, com sempre.
11: Gràcies.
0: Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí i fins a propera.
11: Fins la propera.
0: Adéu.
11: Adéu.
12: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
13: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i també els germans Trias i Pujol a Badalona s'han convertit en els dos únics centres de referència a l'estat espanyol per cirurgies del trastorn del moviment. El Ministeri de Sanitat ha designat aquests dos centres catalans com a referents estatals per realitzar operacions que estan relacionades, per exemple, amb el Parkinson, però també amb la distònia i amb els tremolors essencials. Avui en parlem aquí al Badalona Matí amb la neuròloga de la unitat de trastorns del moviment de l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Lourdes Ispierto, què tal? Molt bon dia, com estàs?
14: Hola, bon dia. Encantada de ser aquí amb vosaltres.
0: Els germans Trias i la Vall d'Hebron també manteniu una aliança per cirurgies del trastorn del moviment, no? Des de l'any 2019. Aquí
14: exacte.
0: Es remunta, no? Aquesta manera de treballar, aquest acord per treballar plegats. Ho dic perquè el fet que ara us hagin triat des del Ministeri també és una recompensa a aquest treball global?
14: Doncs podríem dir que, en certa manera, sí, és un reconeixement...
0: Un reconeixement més que una recompensa.
14: Exacte, a l'expertesa que hem adquirit durant tots aquests anys. També és un indicador de qualitat assistencial, o sigui, s'han de complir uns requisits molt estrictes en aquest sentit, o sigui que ens estan dient que estem fent bé les coses, però jo crec que el més important és el que segurament comentarem més endavant, que és el benefici que pot suposar pels malalts.
0: Perquè entenc que aquesta acreditació facilitarà, no?, que tots dos hospitals liderin projectes d'investigació i, per tant, estiguin finançats també en aquest sentit, no?
14: Exacte.

0: aquesta tècnica, parlem de cirurgia dels trastorns de moviment, clàssicament referint-nos a la tècnica d'implantació d'electrodes, l'estimulació cerebral profunda. Aquesta tècnica és molt antiga, ja fa molts anys que està aprovada, de finals dels 90, però és veritat que la seva implementació arreu de l'Estat doncs, ha sigut irregular. No tots els territoris de l'Estat tenen la mateixa accessibilitat i a més és una tècnica que requereix de molta expertesa, llavors interessa molt concentrar aquesta expertesa en uns centres determinats, de manera que amb aquest reconeixement doncs, podrem facilitar l'accés a aquelles comunitats autònomes que potser no tenen aquesta oportunitat d'oferir aquest tractament.
1: Mm-hmm. Perquè fins al moment, quants hospitals hi ha arreu de l'Estat espanyol, se sap això, que tractin aquesta patologia o aquests símptomes associats a patologies concretes, no?
0: Jo el número total de centres no el desconec, no te'l puc dir, però sí que et puc dir, doncs, segurament són més de 10 centres, però de vegades el que succeeix també en aquest tipus de tècnica és que hi ha centres que tenen pocs pacients i no han assolit prou expertesa, no han concentrat l'expertesa que es necessita per atendre molts més malalts. Aquí a Catalunya, per exemple, hi ha 4 centres que ofereixen aquest tipus de tècniques, però el reconeixement com a centre SASUR el que t'està indicant és que tens prou expertesa, però una trajectòria consolidada de recerca i una qualitat assistencial com per poder assumir molts més casos.
1: Mm-hmm. Tot i ser referents, diguéssim, per igual, tant la Vall d'Hebron com els Germans Trias, de quina manera s'especialitza cadascun d'aquests hospitals, si és que ho fa, no?
0: Mm-hmm. Nosaltres vam arribar a aquest projecte de col·laboració fa ara ja quasi 7 anys, farà aquest any, per organitzar-nos de manera que l'atenció pediàtrica es concentrés sobretot allà. La majoria de casos de nens amb indicació d'aquesta intervenció s'estaven visitant allà amb els neuropediatres de Vall d'Hebron, però ells no tenien l'expertesa necessària per poder fer aquesta tècnica. En canvi, nosaltres portem ja 20 anys fent aquest tipus d'intervenció, però no teníem els pacients, no teníem els nens candidats. Llavors vam assolir aquest projecte de col·laboració per intentar que els nens continuessin visitant-se allà, que era el seu centre, on s'estaven visitant habitualment, i l'equip amb expertesa, que som nosaltres, ens desplacem allà a fer la intervenció. Uh-huh. I els adults, doncs, continuem de la mateixa manera que fèiem fins ara. S'estan visitant a Can Ruti i superen a Can Ruti.
1: Perquè estem parlant d'intervencions quirúrgiques, eh?
0: Exacte, sí. Uh-huh.
1: Quina diferència hi ha en el tractament i desenvolupament dels trastorns del moviment en infants i adults?
0: Doncs una de les diferències més importants segurament és la causa d'aquests trastorns. En nens són normalment, poden ser, el més freqüent és la distonia. Això ja és una gran diferència amb els adults, on el trastorn més freqüent és el tremolor i el Parkinson. I la distonia en nens pot ser genètica, té moltes vegades una causa genètica, no és tan freqüent en adults, i també pot ser secundària a malalties minoritàries. Uh-huh. O sigui, la causa ja és una diferència important, i després l'impacte que tenen aquestes malalties en edat pediàtrica. Penseu que de vegades els nens debuten amb edats de 7 anys, 8 anys, i això té molta interferència en l'escolarització, l'adquisició de la lectura, de l'escriptura. En adults l'impacte és diferent. Normalment, ja he dit, les malalties més freqüents són Parkinson i tremolor essencial. Són malalties habitualment degeneratives, no hi ha tanta causa genètica, i també tenen molt d'impacte, però en altre sentit, en tasques més activitat laboral, tasques de la vida quotidiana...
1: Uh-huh. Clar, potser hem escoltat més a parlar de Parkinson o de tremolors, no? Però no tant de distonia, no? En què consisteix exactament aquesta patologia?
0: La distonia és un trastorn del moviment on pot haver-hi hi ha una contracció involuntària d'uns determinats músculs que provoquen una torsió, es torcen i poden agafar postures anòmales. Uh-huh. Es torsiona el coll, es torsiona el braç, i a més de vegades es pot acompanyar d'algunes sacsejades brusques. Uh-huh. I aquest moviment impedeix, per exemple, si tu... et pares a pensar un malalt que es torsiona el braç, si és el braç la mà dominant, doncs no pot agafar una cullera, coses tan senzilles com menjar sopa, o no poden, els nens no poden escriure.
1: El tractament difereix molt

0: d'una malaltia a l'altra, el tractament quirúrgic?
1: La tècnica és la mateixa, realment aquestes tècniques consisteixen a introduir uns elèctrodes en unes zones profundes del cervell. Aquests elèctrodes van units per sota de la pell amb un cable a una espècie de marcapassos, com el marcapassos cardíac. I la diferència seria en la zona on implantem el cervell, l'estructura cerebral on implantem l'electroda de la distonia no és la mateixa que en el Parkinson o en el tremolor essencial, però el fonament és el mateix: envia una corrent elèctrica per intentar que un circuit de neurones que estan funcionant malament treballi millor.
0: I els efectes són immediats?
1: No, en aquest tipus de tècniques la resposta no és immediata. També difereix segons la patologia. De vegades el benefici el veiem més ràpid en malalts amb tremolor. La distonia, per exemple, el benefici pot trigar fins i tot mesos. O sigui, el que els expliquem als malalts és que quan surtin de l'hospital, de l'ingrés després de l'operació, no notaran encara una millora significativa. Han de venir a una sèrie de visites per anar regulant aquest marcapassos i regulant aquesta corrent elèctrica fins a trobar el punt en què hi ha un benefici important.
0: Es pot retrocedir en la millora o una vegada, diguéssim, ja s'ha fet aquesta connexió, no?, correcta, doncs, de cèl·lules, com assenyalava, queda solventat el problema?
1: Les malalties, tant les tres que hem comentat, les més freqüents, tremolor, malaltia de Parkinson i distonia, són progressives. O sigui, això també és una cosa important que normalment expliquem a malalts i famílies. No estem aturant la malaltia, no la curem tampoc. La malaltia és progressiva, però guanyen temps de millora de qualitat de vida. O sigui que continuen, necessiten un seguiment permanent i de vegades has d'anar regulant aquest marcat passos en funció de la progressió de la malaltia.
0: Es pot intervenir més d'una vegada el pacient? Vull dir, si s'ha començat a notar ja un retrocés perquè fa aquesta millora, es pot tornar a implantar aquest sistema d'electrodes al mateix pacient o no?
1: Habitualment, quan hi ha una progressió i un empitjorament, acostumem a poder controlar-ho amb ajustaments del marcapassos amb més corrent elèctrica o canviant alguns altres paràmetres elèctrics. Però si és necessari, en alguns casos sí que hem hagut de tornar a implantar elèctrodes o bé en una altra estructura cerebral, que també se sap que poden tenir un benefici, o fins i tot hi ha casos de malalts, això és més anecdòtic, però existeixen casos de malalts que porten 4 elèctrodes implantats al cervell en diferents estructures.
0: Quantes intervencions d'aquest tipus de malaltia? No parlem de Parkinson, parlem de tremolors, parlem també de distonia. Distonia ho dic bé, oi?
1: Sí.
0: O distonia?
1: Es fan servir indiferentment els
0: distonia,
1: dos.
0: Distonia, sí. Em penso. Doncs quantes intervencions es fan anualment a l'Hospital de Can Roti?
1: Nosaltres estem al voltant de les 20 intervencions en adults i quan ens desplacem a Vallebron, allà entre 8 i 10. O sigui, en total serien gairebé unes 30 intervencions.
0: A cada any, eh? I això pot ser que vagi en augment, degut també doncs, a aquesta certificació, no?, i al fet de potenciar també aquest tractament en hospitals com la Vall d'Hebron i Can Roti.
1: Efectivament, es pot incrementar el número de casos tractats per molts motius. D'una banda, doncs, aquest reconeixement ens permetrà que les altres comunitats puguin arribar, que a dia d'avui no estaven arribant. Però a més, cada vegada hi ha més informació, la població coneix molt més aquestes tècniques, de vegades reben informació a través de les associacions de malalts i el propi malalt consulta pel tractament, es detecten abans i això és també un punt molt positiu per obtenir una millor resposta. O sigui, com més abans facis la intervenció, un cop el malalt té indicació, millor resultat obtindràs.
0: Per tant, el tractament precoç sempre és benvingut. Quina incidència tenen aquestes patologies en la població? Va a l'alça o es manté, retrocedeix respecte a altres anys?
1: En general, totes les malalties neurodegeneratives, o sigui, aquí estem parlant de tremol essencial, Parkinson, però amb l'Alzheimer també succeeix. El que estem veient és que la incidència s'està triplicant en els últims anys, i en els propers anys es preveu, doncs, això, que hi haurà una triplicació.
0: Uh-huh. En relació a l'envelliment de la població?
1: Aquest és el factor més important, efectivament. Tenim cada vegada més esperança a la vida i el principal factor de risc per a aquestes malalties és l'envelliment.
0: El secret que tothom vol saber, com prevenim aquestes malalties?
1: Doncs, com acabo de comentar, el principal factor de risc és l'envelliment. Aquí, malauradament, encara no tenim la cura, no podem fer-hi res, però sí que...
0: No hi ha cap elixir, de moment.
1: Sí, ja ens agradaria, no? En tots els estudis repliquen els mateixos resultats. Estil de vida saludable, i això resumeix en dieta mediterrània, exercici físic, activitat intel·lectual. Això és comú a totes les malalties neurodegeneratives.
0: I socialització, no? Que a vegades...
1: Exacte,
0: també ens deixem aquest factor.
1: Exacte, activitats lúdiques, uh-huh. Sí.
0: Doncs és un secret, no tan secret, un secret, diguéssim, descobert ja per tothom i abastadament doncs, també reiterat, però que sovint ens oblidem, i sembla doncs, que ens deixem portar més per aquesta vida frenètica, per l'estrès, i no parem prou atenció doncs, a aquest ABC tan important per prevenir malalties, que si bé podem tenir, doncs, més val doncs, posar el nostre granet de sorra, per intentar, com a mínim, evitar-ho. Els Germans Trias, doctora, va ser el primer centre, no?, de l'ICS a portar a terme aquest tipus d'operació, de les quals avui estem parlant, però des de l'any 2022 sou també pioners en una altra tècnica, tinc entès, que és l'ablació tèrmica amb ultrasons guiats per ressonància magnètica. Quina diferència hi ha entre aquestes dues cirurgies, i en quins casos s'aplica una i en quins s'aplica l'altra?
1: Sí, aquesta és una altra tècnica quirúrgica. Seria com una cirurgia sense cirurgia, però no acaba de ser més que una tècnica quirúrgica que fem servir...
0: Menys invasiva, per tant?
1: És menys invasiva, efectivament. Fem servir en aquells casos en què el malalt té contraindicacions per la implantació d'electrodes, tenen un alt risc quirúrgic per edat, per presència d'altres malalties que contraindiquen, o fins i tot de vegades quan el malalt... Hi ha gent que té por a entrar a un quiròfan i fer-se una intervenció, no deixa de ser una intervenció al cervell.
0: Hi ha riscos davant d'aquestes intervencions?
1: Amb la implantació d'electrodes hi ha un risc greu, que afortunadament és molt poc freqüent, si no faríem servir aquesta tècnica, que està al voltant de l'1-2% màxim, que és el risc d'hemorràgia cerebral. Repeteixo, és molt poc freqüent, però pot arribar a ser greu, uh-huh. I això espanta. Hi ha malalts que es tiren enrere. Uh-huh. Llavors, gràcies a aquesta altra tècnica més novedosa, doncs hi ha un volum important de població que no podia beneficiar-se de la primera intervenció, que ara poden trobar un benefici en el seu tremolo o malaltia de Parkinson. És una tècnica menys invasiva perquè no requereix entrar un quiròfan, no requereix cap incisió, no hem de tallar res, no hem d'implantar res dintre del cervell, sinó que es fa dintre de la ressonància. Jo sempre explico als malalts, és com una espècie de làser, que no és làser, són ultrasons, però s'assembla, que el que fa és cremar les neurones que estan treballant malament.
0: Uh-huh. I llavors la connexió es dona entre les altres que estan en bon estat, no?
1: I intenta que el circuit funcioni millor a través de les altres que estan en bon estat, efectivament.
0: Uh-huh. Entenc que també amb aquesta altra tècnica, la de l'ablació tèrmica amb ultrasons guiats, també requereix d'una rehabilitació posterior,
1: Aquí hi ha una
0: diferència. Un seguiment posterior, com parlàvem en l'altre cas.
1: Aquí hi ha una diferència amb la implantació d'electrodes, dos diferències importants. Per seguretat, aquests malalts només podem fer tractament en un hemisferi cerebral, en un cantó del cervell. Ha de passar un mínim de temps per poder fer l'altre. Però el benefici és immediat. Aquí, un cop surten de la ressonància, ja noten la millora. Uh-huh. Això sí, hi ha una sèrie d'efectes secundaris que poden aparèixer en els següents dies, i això ens obliga a fer efectivament un seguiment acurat dels malalts, i han de venir a visites també de seguiment.
0: Uh-huh. Hem començat parlant també d'aquesta certificació, no?, d'aquest reconeixement, i que també doncs, implicarà beneficis pels pacients, però també a l'hora de liderar projectes, no?, que rebran finançament i també fins i tot podran ser, doncs, amb equips, entenc que també a nivell internacional, no?, de cooperació internacional. I volia demanar-li en aquesta línia si més enllà d'aquest tipus de teràpia de la qual avui parlem i que potser doncs, d'una requereix intervenció quirúrgica, de l'altra ens deia és cirurgia sense, diguéssim, aquesta intervenció més invasiva, no?, que requereix la de l'ultrasò directament, doncs no sé si s'està treballant, si la recerca passa per trobar tractaments que siguin encara menys nocius, no seria la paraula, però ja em corregirà vostè que sí que la sabrà trobar, no?, més fàcilment, doncs que siguin, diguéssim, més fàcils de cara al pacient i potser també, no?, d'aplicar de cara al professional.
1: Sí, bueno, hi ha molta recerca centrada en intentar millorar les tècniques que ara tenim, o sigui, encara es poden optimitzar més, fer elèctrodes potser més petits, marcar passos més petits, també implantar els elèctrodes en altres estructures per intentar tractar altres malalties, malalties psiquiàtriques i altres trastorns del moviment. I, efectivament, doncs, estan buscant altres tractaments menys invasius amb perfusions de medicació, medicació punxada, medicació via oral... o fins i tot modificadors de les malalties, curatius. Aquí és on encara estem una mica lluny, malauradament, però és on tots estem centrant sobretot els nostres esforços en intentar trobar la cura a aquestes malalties.
0: Mm-hmm. La recerca es fa des de l'IGTP, entenc.
1: Sí, en el nostre cas és a través de l'Institut d'Investigació IGTP, efectivament.
0: Doncs Lourdes Ispierto, neuròloga de la Unitat de Trastorns de Moviment de l'Hospital Germans Trias i Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Badalona Matí. Que vagi bé.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Això com va? Nosaltres podem proposar coses o no?
1: Que si podeu proposar, perdona?
0: Noms, dic.
1: Sí, i tant, podeu.
0: Però escolta una cosa, nosaltres sí. Volíem proposar-vos, no és broma, eh? Per què no feu un premi al pitjor cap, al pitjor jefe?
1: Ui, això no puc decidir jo.
0: I això no pots apuntar-ho i proposar-ho de cara a l'any vinent? Sí, igual que feu els 20 millors directius, fer el pitjor jefe.
1: Com el Premio Naranja i Premio Limón.
0: Correcto, exacte. Sí. No, t'ho dic en sèrio, eh?
1: No sé, això... Poder proposar-les per proposar, no sé si...
2: No, apuntis-ho.
1: Quina serà la reacció, però bueno.
0: Bueno, escolta una cosa, entre tu i jo, hi ha jefes que déu-n'hi-do.
1: Home, hi ha de tot, no sé.
0: Per això t'ho dic, si hi ha de tot, hi ha bons i dolents.
1: Sí. Llavors, la primera proposició que era lo del fer el pitjor...
0: El pitjor jefe.
2: Sí.
1: Val.
0: El pitjor jefe del país.
1: Val, doncs pues em deixa un e-mail i li donarem resposta.
0: Sí, mira, matins...
1: Matins...
0: Arroba...
1: Arroba...
0: RCB...
1: RCB...
0: Puntcat.
1: Puntcat. B alta, no?
0: Sí, B alta.
1: Val, matins sí. Arroba RCB.cat.
0: Sí.
1: El teu nom, sisplau.
0: Carles. Aviam si... Bueno, aviam què diuen.
1: Val.
0: Molt bé, doncs perfecte, gràcies.
1: Adéu, bon dia.
2: No ho hem vist clar, eh?
0: Bé, escolta, és una bona idea, eh?
2: No ho hem vist clar.
0: Bé, escolta una cosa, anem a d'altres temes al dia, anem fins al periòdico de Catalunya. Parlàvem fa un moment del tema de la crisi. Avui m'ha sortit aquest titular, diu, a l'apartat d'economia. Diu, l'amanida es quintuplica de l'or al súper. Això vol dir que és 5 vegades més car des que el pagès
2: la recull
0: fins que arriba al supermercat. Eh? Diu que les mongetes tendres i l'arròs costen un 20% més que fa un any. Mm. És un estudi que s'ha fet sobre l'encariment de la distribució d'aliments. Mm. És fort, això, eh?
2: Sí, però és habitual, eh? Tot el que es recull en el camp després es multiplica.
0: Ja, però per exemple...
2: Ara més que mai, per això.
0: Diu, comprar 250 grams de tomàquet i 5 grams d'enciam i ceba costa als supermercats 75 cèntims davant els 15 pagats a l'horta.
2: 3 vegades més.
0: Sí, de 15 cèntims...
2: Més de 3 vegades.
0: ...a 75 cèntims.
2: Sí, sí.
0: Anem a trucar, com sempre, jo crec que és moment de fer el nostre carrusel de fruiteries. M'he preguntat què val... Tu compres enciam?
2: No.
0: Què val un enciam?
2: No en tinc ni idea.
0: Avui preguntarem...
2: Fruiteries i verdoleries.
0: A la nova fruiteria...
2: Hola?
3: Sí?
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: He trucat a la nova fruiteria.
3: Sí?
0: Et truco d'aquí, de Ràdio Badalona.
3: Digues.
0: Què tal, com anem?
3: Pues anem, que ja n'hi ha prou amb això.
0: Bueno, escolta una cosa.
3: Digues.
0: Què val un enciam?
3: Un enciam, 79 cèntims.
0: 79? Mm-hmm. El veneu 4 cèntims més car o no?
3: Home.
0: És que avui surt el diari.
3: 75.
0: Sí, que val 75 cèntims.
3: A veure, està entre 75, 85, 90, segons com sigui l'enciam.
0: Ah.
3: Perquè, clar, l'enciam n'hi ha de moltes menes.
0: La qualitat.
3: Exactament, ja. La qualitat i el tamany.
0: És que no sé si ho has vist avui al diari.
3: No.
0: Que diu que l'amanida es quintuplica, o sigui, val 5 vegades més car de l'or al súper.
3: Aviam, això no et creguis molt de lo que dius.
0: Home, diu que si ho paguem a l'horta,
3: sí.
0: Val 15 cèntims.
3: Entre 15 i 25, sí, és real.
0: És real?
3: Sí, és real, però...
0: I jo ho compraré a 79 a la botiga.
3: Sí, clar.
0: Doncs normal. Són 5 vegades més car.
3: Sí, sí, és real, ja t'ho diem que sí, però de la botiga, diguem de l'or.
0: Sí.
3: Fins que arriba a la botiga, n'hi ha un procés de camions i d'envàs...
0: Moltes mans, eh?
3: Llavors, no, és que només a l'envàs ja val un dineral.
0: Mm. Ja.
3: Perquè una caixa de fusta o qualsevol cosa d'aquestes et costa millor, no sé, 50 cèntims, 60 cèntims.
0: Clar.
3: Encareix el portar-les per cada una, cobren, eh?
0: Que cobren. Com en dius?
3: Adoración.
0: Adoración.
3: Diu en Dora.
0: Dora, sí. Escolta una cosa, tens maduixes ja?
3: Tinc maduixes.
0: Tens maduixes, però sí. Són del Maresme o són de Huelva?
3: No, del Maresme no n'hi ha encara, eh?
0: No n'hi ha, és molt d'hora encara, no?
3: Són de Huelva totes.
0: Ui, no valen res. A veure, no valen res, espera't, si les compares amb les del Maresme.
3: No, clar que sí.
0: En dones la raó o no en dones la raó?
3: Sí, perquè...
0: Són bones, les de Huelva, però no té res a veure amb les de Sant Pol de Mar.
3: No, tenen res a veure, perquè les d'aquí tenen molta aigua i les del Maresme són més sequetes,
0: sí.
3: No són iguals. Mm. És

0: normal.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, som diferents.
1: Dora, escolta, digue. Que vagi bé el matí.
0: Gràcies, igualment.
1: Vale, i que no pateixis gaire per la crisi.
0: Ai, mare meva, això ja...
1: Home, les mongetes difícil, tendres ja és un producte de luxe,
0: eh? No, la mongeta tendra podem dir que està desfasada.
1: Mm. Val caríssim, no?
0: Caríssim, a 10 en 99.
2: 10 en 99.
0: 10 en 99.
1: És real que val 10 en 99?
0: Va, en sèrio.
2: A ella li fa gràcia, mi cap, eh?
1: Ja, escolta una cosa, s'ha acabat això de menjar mongetes cendres i patates, eh?
0: No, no, gairebé no es pot. Bueno, la patata encara és assequible, eh?
1: Bueno, escolta, però...
0: 70 cèntims es pot menjar un quilo de patata.
1: Serà més car que menjar gambes?
0: Gairebé, gairebé, perquè n'hi ha gambes que són de baixa qualitat.
1: Bueno, la congelada...
0: És de molta qualitat, la que tinc.
1: Mm. Ja, ja. Bé, escolta, veurem què passa tot plegat, però aviat no podrem comprar res, eh?
0: No, no,
1: dic
0: ja,
1: ara.
0: Ja, i tant, i tant. Ni vosaltres ni nosaltres, eh?
1: Mm. Ja, ja.
0: Tots.
1: Tots.
0: Perquè anem en la mateixa roda.
1: Molt bé, gràcies, Dora.
0: Vinga.
1: Adéu, adéu.
0: Apa, adéu, adéu.
1: Anem a una altra?
2: Sí.
1: Friteria Pepita.
2: Pepit.
1: A Barcelona. Anem a Barcelona?
2: Marxem a Barcelona.
1: A veure, aviam què val un enciam.
2: Perquè ara estàvem a Badalona, ara.
1: Sí, aquí a la Morera, la friteria, la nova friteria de la Morera.
2: Ah, sí, passo cada dia per davant, jo.
1: Doncs allà, a la Dora.
2: Ah, doncs ja et saludaré a la Dora.
1: Dora, sí, sí. Anem a la Pepita.
3: Digui'm.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: He trucat a la friteria Pepita?
3: Sí.
1: Hola, mira, perdona que et molesti. Et truco de la ràdio Badalona.
3: Mm.
1: Et puc fer una pregunta?
3: Sí.
1: Què val un enciam?
3: Què val? De quin tipus? Perquè en tinc de
1: bueno,
3: diversos.
1: Mm,
3: el clàssic?
1: El llarg.
3: El clàssic, el llarg.
1: El, pues, el clàssic.
3: Bueno, també jo tinc un tipus de preu, una qualitat, en fi. Sí,
1: bueno, sí. Què val?
3: Va, U20.
1: U20?
2: Sí. Què és aquest estat?
1: U20. Una mica car, no?
3: Sí, no és barato.
1: Sí,
3: no
1: és barato.
3: No.
1: No. La verdura ha pujat, no? Bueno, mongetes
3: no,
1: cendres, les mongetes cendres...
3: La mongeta cendra ha pujat, va, cada any puja.
1: Però escolta,
3: a, després de Nadal.
1: Les mongetes cendres ja no es poden comprar?
3: No, home, sí que es, es
1: home,
3: poden comprar.
1: Home, si tens cinerons perquè... sí, però si no, si, és caríssim.
3: Sí, és car, però escolta'm el que et dic.
1: Digue'm.
3: Cada any, després de Nadal, la mongeta tendra puja. Mm. Cada any. Jo fa molts anys que treballo i ja sé de què va. El que passa que aquest any potser costa una mica més que baixi.
1: Ja.
3: I hi ha moltes classes de mongeta. La Perona, que és la més bona, és la que va
1: sí.
3: cara. La Elda, que és,
1: la Elda,
3: és
1: sí.
3: més ordinària,
1: mm.
3: No té fil i pot... va més barata.
1: Val. Molt bé, Pepita, escolta, gràcies.
3: No, jo no em dic Pepita, ah, Pepita era Pepita. La meva mare, eh?
1: Ai.
3: Jo em dic Rosa Maria.
1: Rosa Maria, ah, perdona, eh?
3: No, res.
1: Que vagi el matí.
3: Mira, no hi ha ningú, així que...
1: No hi ha ningú, hi ha la crisi.
3: Sí, horrible, eh? Horrible.
1: Amb aquests preus, nena?
3: No, no, ja no són els preus, ja no són. Quan la gent vol alguna cosa, paga.
1: Ja.
3: Això també és veritat.
1: Sí, és veritat, la gent vol menjar, no s'hi mira.
3: Potser es miren una mica,
1: no,
3: però...
1: No, però dic en la qualitat.
3: Vol... Mira, saps el que més ven?
1: Què?
3: El tomàquet de penjar, que va
2: feina,
3: a 7 euros.
2: Doncs vinga,
1: a 7 euros.
2: A pata la xerradeta.
3: Però quan la gent vol una cosa bona, que sap que li val la pena...
2: Li podies preguntar qualsevol cosa, que estarem aquí hores i hores.
1: Molt bé. Doncs escolta, gràcies, eh? Rosa Maria o...
3: Rosa Maria.
1: Rosa Maria, gràcies.
3: De res.
1: Adéu.
2: Adéu, adéu.
1: He trucat una... Hem trucat a una fruiteria de la Morera, hem trucat a una altra qualitat, Pepita, Barcelona. Anem a Sant Cris, Frutas Escobar.
2: Frutas Escobar, del Manolo, no?
1: Frutas Escobar.
2: Els hi preguntaràs per Manolo
1: Clar.
2: Escobar? Sí, eh?
1: Frutas Escobar, aviam què val un enciam.
2: Doncs a veure, posem una mica de música de Manolo Escobar per ambientar.
1: I tant.
2: Ara, la minifalda.
1: Esta semana en Radio Teletaxi, la actuación de Manolo Escobar. Hola, buenos días.
4: Bueno.
1: He llamado a Frutas Escobar.
4: Sí.
1: Hola, mira, te puedo hacer una pregunta. Te llamo de Radio Badalona.
4: Dime.
1: ¿Qué val l'enciam?
4: ¿Qué val l'enciam?
1: Sí.
4: Bueno, segons com... A veure, nosaltres som majoristes o segons si és una botiga.
1: Però si jo vinc a comprar un enciam, què em costarà?
4: En una botiga... 90.
1: No, a la teva.
4: A la meva, 65.
1: Ah, 65.
2: Està molt bé aquí.
1: 65, eh?
4: Sí.
1: És que jo he trucat a un altre a Barcelona i m'han dit U20. O sigui, el doble. Com pot ser això?
4: Ah, bueno, però què, era una botiga o era un majorista?
1: No, no, una botiga.
4: Una botiga, no. A veure, en una botiga serien 97.
1: Però tu ets una botiga, no?
4: A veure, és que jo soc majorista.
1: Ah!
4: I també una botiga, però aquesta
1: no és. I a la botiga, a quan vens, el
4: l'ancià?
1: A 90. Aquí volia anar jo. A 90, eh?
4: Sí.
1: Molt bé. Doncs ja està, volia ser això perquè avui surt el diari... que l'amanida es quintuplica, o sigui, val 5 vegades més car de l'or al súper.
4: Sí, sí.
1: És correcte, eh? Molt bé. Escolta, com et dius?
4: Escobar.
1: Però de nom?
4: Indira.
1: Com?
4: Indira.
1: Escolta, i Manolo Escobar, què tal, com va? Com està?
4: Pues mira, no sé.
1: Però ets família o no?
4: Estarà buscant el carro.
1: Oh, però ets família o no?
4: No, no.
1: No.
4: No.
1: Segur?
2: És que va viure a Badalona.
1: Bueno, però va viure a Badalona, Manolo Escobar.
4: Sí, sí, sí, tant.
1: Ni idea, no?
4: I era d'Almeria, jo tinc família d'Almeria.
1: Què dius ara? Però potser és família, no ho saps?
4: No sé, però seria, si fos família seria molt llunyana.
1: Ja, però potser hi ha un nexe d'unió entre les dues famílies.
4: Potser.
1: No ho has mirat mai?
4: No.
1: Home, jo em digués Escobar i seria el primer que hagués mirat.
2: Tant.
4: Sí, bueno, algun dia em ficaré aquí a l'internet a veure què trobem.
1: Ja, molt bé. Poses al Google Manuel Escobar i aviam què et surt.
4: Vaja.
1: Vinga, gràcies.
4: Bueno,
1: adéu.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon. Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
1: No, no.
6: ¿Ha disculpe.
1: No.
2: Si
6: necesita ayuda.
1: Que no.
6: Disculpe, no le he entendido.
1: A ver, ayuda, ayuda.
6: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
1: Ay, por favor.
2: ¿Quién nivel de radio?
1: Operador.
2: ¿Quién nivel de radio?
6: Disculpe por la confusión.
1: Sí. Sí.
6: Gracias.
7: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dilluns 27 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona aposta per l'ús del transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques que han començat aquest dilluns preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, anada i tornada. A més, també es transformarà completament la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que quedarà sense l'aparcament de zona blava actual. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril per als cotxes. Escoltem Daniel Gràcia.
4: Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tussa.
3: Un cop tinguin mig enllestit el nou carril d'autobús, començarà la remodelació de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que preveu l'eliminació de l'aparcament de zona blava per fer-hi un espai íntegrament per a vianants. En plena campanya de bany, les xifres d'ofegaments continuen a l'alça i en molts casos no tenen una relació directa amb un estat advers del mar. De fet, aquest estiu ja han mort a Catalunya 26 persones per ofegaments. Els experts alerten que darrere de molts rescats i accidents hi ha un excés de confiança dels banyistes i reclamen més conscienciació entre la ciutadania. Un dels col·lectius més vulnerables són les persones grans, que sovint van a la platja a primera hora del matí abans que entri en funcionament el servei de salvament i socorrisme. A més, molts confien la seva mobilitat dins l'aigua a les baranes o línies de vida que s'han instal·lat en alguns municipis, com és el cas de Badalona. Amb tot, però, Oriol Canals, director de Proactiva, adverteix que aquests elements poden generar una falsa sensació de seguretat i també poden provocar contusions a persones que quedin revolcades per una onada.
5: Posar una barana fixa en una zona de trencant pot ser un problema, o pot derivar en un problema, en una complicació, en una contusió. Per tant, tots aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els hi donem una volta, cal que expliquem bé, que si no saps nedar, per més que hi hagi una línia de vida, si el mar està en condicions, diguéssim, adverses, potser que no hi entris. La línia de vida no farà que tinguis major seguretat.
3: Fer front a la pèrdua d'espais verds a les ciutats, frenar l'especulació urbanística i reclamar canvis en les polítiques municipals. Amb aquestes línies d'acció treballa la Coordinadora en Defensa del Patrimoni Verd, una plataforma ciutadana que aquest dissabte ha celebrat la seva assemblea mensual al Parc de Can Soleil i Cal Arnús de Badalona. Algunes organitzacions de Badalona i Sant Adrià de Besòs s'hi han adherit recentment, com les entitats ecologistes Més Verd Urbà i la plataforma Defensem Cal Arnús. La coordinadora va néixer la tardor passada a Barcelona i des d'aleshores s'ha anat estenent per diversos municipis de l'àrea metropolitana.
2: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... No és amb qui passis més temps, sinó amb qui tens els millors records. És possible que alguna de les moltes cançons que sonaran a partir d'ara t'apropin aquests bons records viscuts. I si no és així, posa't en contacte amb el programa i digue'ns quina és la cançó especial per tu que tens desitjos de compartir. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Durant molts anys també vam utilitzar el contestador automàtic.
2: Hola, molt bones. Soc el Quico d'Andorra i a mi m'agradaria escoltar molt una cançó de Dire Straits. Si pot ser, Nothing for Nothing.

0: Money from nothing, és a dir, diners per a res. I realment, a vegades, i en moltes circumstàncies de la vida, els diners no serveixen per a res. Esclar, que tu podries dir, home, però ajuden. Va ser un dels tamarros que els Dire Straits van incloure en el seu àlbum Brothers in Arms, Germans d'Armes, però que també va sortir editat en format single, és a dir, en el format més comercial, el més venut, perquè per als joves era el més baratet i també era la manera de treballar habitualment a la ràdio més còmoda. Corria 1985.
1: Això és Cocodril Club.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si no et vols perdre res, recorda que els últims programes emesos estan a la teva disposició per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, quan passeges, quan condueixes, quan voles. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Per exemple, a les plataformes YouTube, iVoox.com o Apple trobaràs els últims programes emesos per si t'has despistat, per si t'has dormit, per si vols regalar-los. I participa. Així ho ha fet des d'Olot l'Àngels Dalmau, que ens diu: hola Albert, felicitats pel programa, moltes gràcies. Fas un programa molt xulo. A mi m'agraden moltes de José Luis Perales. Per exemple, Canción de Otoño. M'agradaria compartir-la amb tots els cocos. Doncs aquí la tens.

canción de otoño. Una canción amagadeta al álbum Entre el agua y el fuego, que José Luis Perales va a publicar en 1982. De allá, estos días grises me ponen triste. Algú va dir que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant i autor, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Perquè es pot disfrutar de la tristesa? Diuen que el cervell el que busca és comprensió. Gràcies per la teva proposta, Àngels Dalmau, d'Olot, que confirma aquesta barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que tenim aquí al Coco. O sigui, Perales ha sonat després dels Dire Straits i abans de Chicago. Perquè des de Sabadell ens escolta i escriu Lluís Domínguez, que diu: hola Albert, t'escolto des de Sabadell, on que sàpigues que tens molts oients fidels de fa molt temps. Alguns perquè jo els vaig recomanar el teu programa. Doncs moltes gràcies a tots els que, si us agrada el programa, el recomaneu als vostres amics, coneguts i familiars. Diu en Lluís: avui he recordat una cançó poc coneguda del grup Chicago, I don't wanna to live without your love. És a dir, no vull viure sense el teu amor. Sonava en una ràdio que teníem posada en un bar d'aquí, Sabadell, un dia que jo em sentia molt ben acompanyat. Els dos bevíem un rom amb Coca-Cola i ens miràvem amb tendresa. I la cançó va posar la resta. Una forta abraçada i segueix així. Una bonica història acompanyada d'una cançó de Chicago del 1988.

Realment, amic Lluís, de Sabadell és una balada amb molta força. I don't wanna to live without your love. No vull viure sense el teu amor. Els Chicago de 1988 amb una cançó bastant oblidada en el temps. Jo, i m'imagino que molts de vosaltres, els vam descobrir amb aquest temazo.

Això era de 1971. I jo, inevitablement, el vinculo als autos de xoc. Sonava tan bé, tan potent, en aquells grans altaveus dels autos de xoc. Amb llumetes de colors i l'etcètera de les coses. En aquell temps en què encara no ens deixaven entrar a les discoteques, allò dels autos de xoc era el més semblant. La cançó es deia 25 or 6 to 4, és a dir, 25 or 6 to 4. I la gent feia lucubracions. Què voldrà dir? Deu ser un missatge misteriós. Però en realitat és molt més senzill. Només fa referència a l'hora. És a dir, el títol diu falten 25 o 26 minuts per les 4. Bueno, i explicava que difícil és per un autor escriure una cançó a aquelles hores de la matinada. Per escollir el seu nom no es van matar gaire perquè es van formar a Chicago. Bueno, però en principi es deien Chicago Transit Authority, és a dir, Autoritat de Trànsit de Chicago. Van haver de retallar el nom per l'amenaça d'una demanda de la Real Autoritat de Trànsit de Chicago, la CTA, que gestionava trens i autobusos. Ah, però 5 anys més tard, tot i que no era el seu estil, va arribar el seu gran èxit per sempre.

Baby, please don't go. Sisplau, no em deixis ara. If you leave me now. La gran balada del grup Chicago. Del 76. L'has ballat alguna vegada de dos en dos? Bueno, si ets habitual de les meves sessions de DJ, segur que sí, perquè sona sovint. I ara, amb el teu permís, si em permets, la meva especial d'avui. Que podria ser aquesta, però aquesta, de moment, només la utilitzem com a introducció a la...

més o menys el 1987 es van juntar per disfrutar, per passar-ho bé, cinc dels més grans de la música. Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne de la Elo i Tom Petty. I van formar la banda Traveling Wilburys, que va durar poc, que va publicar poques cançons, però que va vendre més de 5 milions de discos. En aquest país segurament aquesta va ser la més coneguda d'ells, tot i que no va ser supervendes, però sempre ens ha agradat molt. Avui escollim un altre dels Traveling Wilburys. Not Alone Anymore. Sempre deies que tornaries i que al final tornaria corrents a tu. Jo pensava que eres independent i ara veig que no estàs sola. Et veuré a través de la pluja, a través del dolor i la pena. Dol com mai abans. Ja no estàs sola.

0: veu de Roy Orbison per als Traveling Wilburys el 1988. Algú va dir, la música és com l'oxigen. Els dos alimenten la teva ment.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
1: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos.
1: Oh, quédate con la radio.
0: Queda-t'hi, que aquí no ens estem de res. Mira, mira que entrada, que maco.
4: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

aquest vals. Adaptació musical del poema Pequeño vals vienés de Federico García Lorca. Aquesta cançó forma part de l'àlbum Poetas en Nueva York, que Leonard Cohen va dedicar a Lorca el 1986. With the photographs there and the moths. Durant anys, Leonard Cohen es va aixecar abans de l'alba en un monestir zen de Califòrnia. Barrejava el terra, meditava en silenci, aprenia a buidar-se. Havia deixat enrere els escenaris, els aplaudiments i el soroll del món. Creia que el despreniment també era una forma de pau. Aleshores va arribar la notícia. Mentre ell buscava il·luminació, el seu mànager li havia robat gairebé tot. Els estalvis de vida, les cançons, la bellesa tranquil·la que havia imaginat. Aleshores, Leonard Cohen tenia més de 70 anys. A aquesta edat la majoria es retira. Ell va haver de tornar. I no va tornar per nostàlgia ni per glòria. Va tornar perquè no hi havia opció. Va sortir de gira amb el cos cansat, la veu més greu i una elegància austera. Un vestit fosc, barret, una reverència abans de cantar, com si demanés permís. I una cosa inesperada va passar. A cada concert, Cohen no només cantava, confessava sobre l'amor perdut, sobre Déu, sobre el fracàs, sobre la gratitud de continuar viu. El públic va entendre que no estava veient una estrella, sinó un home que havia perdut tot menys la paraula. Aquestes gires, nascudes d'una traïció, es van convertir en les més intenses i profundes de la seva carrera. La despulla ho havia deixat sense dir.

Aquesta és una de les cançons que jo posaria en aquella cinta de casset que estem gravant entre tots. Som als anys 80, la ràdio estimula la teva imaginació, estàs preparant un viatge amb cotxe, potser de dia, potser de nit, potser per autopista, potser per carreteres secundàries. Però el que és important és la música que t'acompanyi en aquest viatge, que te'l farà més curt, més agradable. Pots trobar-te qualsevol inconvenient. Cues, sense anar més lluny. Ah, però la música genera prodigis. Quina cançó posaries en aquella cinta dels anys 60, 70 o 80? Perquè som els anys 80 quan l'estem gravant. I molts amics encara graven cintes de casset i molts més encara les escolten, perquè allà alguns tenim mitja vida. No les llencis, si encara les tens potser en una capsa de sabata, ocupen poc espai. I si les pots tornar a escoltar, amb cada cançó recordaràs una circumstància que potser havies oblidat. Digue'm quina cançó posaries en aquesta cinta. Només una, sisplau, digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Hi ha molts amics que estan prenent nota de cada cançó i estan gravant aquesta cinta. Realment. En Josep Bové ens diu: per l'apartat de quina cançó posaria en un casset, volia demanar Tornero, de Il Santo, California.

Sí, sí, noi. El tempo passarà. I passarà molt de pressa. Ho recordes com si fos la setmana passada, oi? Aquest tornero. La vam ballar, la vam escoltar el 1974. És la cançó que posaria a la cinta de casset que estem gravant junts, en Josep Bové. Per cert que Il Santo California, el seu intèrpret, no era un senyor, era tot un grup italià, és clar. David Gómez diu que posaria una cançó d'Amèrica preciosa que es diu I Need You.

0: necessito. Va ser un èxit del grup Amèrica el 1972. A la prestigiosa llista Billboard va arribar fins al número 9 i és la cançó que en David Gómez posaria a la nostra cinta. De moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Pere Displàs, que posaria la marxosa Virginia Plain de Roxy Music de 1972. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Estic molt content de notar que tu estàs a l'altra banda en connexió. Moltes gràcies per fer-ho si ets dels habituals. I passa, passa, molt benvingut. Si t'acabes d'incorporar, si ens has descobert perquè t'ho ha recomanat algú o per casualitat navegant per internet o passejant per el teu dial d'FM. Algú va dir, el cor té raons que la raó no entén. Aquesta és bastant famosa, eh? I a més és veritat. El cor té raons que la raó no entén. T'hi hauràs trobat en aquesta circumstància, oi? Però quina és la teva?
3: Hola, Albert. Me'n dic Asunción i m'agrada molt el programa. M'agradaria escoltar Susie Q, me sembla que es diu, de José Feliciano.

Oh, Susie. Susie Q. Oh, Susie Q.

Tito Feliciano va fer una versió més sensual i molt diferent de l'original de Creedence Clearwater Revival dos anys més tard, el 1970. El 1968, la Creedence, amb aquest tamarro, va aconseguir el seu primer supervendes. Era un tema poc comercial perquè era llarguíssim, però molt bo.

durava quasi 9 minuts. I si ens reps en estèreo, veuràs com es gravaven els discos aleshores. Amb l'estèreo molt separat, veus i músiques, instruments, vull dir.

0: i la genial Creedence Clearwater Revival la va publicar exactament el 15 de juny de 1968 als Estats Units. Aquí ja sabeu que aleshores tot arribava molt més tard. Si arribava.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM i algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele. Gràcies a les noves tecnologies, que ja no són tan noves, pots escoltar-nos arreu del món. I si estàs lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, encara t'agrairíem més que et posessis en contacte amb el programa per correu electrònic, sisplau, aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet aquest bon amic que comença el seu correu dient-nos: benvolgut Albert, no sé per on començar. Bé, sí, primer donar-te les gràcies pel teu meravellós programa que escolto aproximadament fa 14 o 15 anys des de Zúric, a Suïssa. Com bé dius, la música ens produeix un sense fi de sensacions, de vegades bones, d'altres no tant, però el que sí que és cert és que els que escoltem el Cocodril Club t'estem molt agraïts per aquesta tasca que dus a terme des de fa 32 anys. Que la música uneix? Doncs segur que sí. Jo t'explico la meva història. A l'octubre del 75 rebo una carta a casa d'uns amics suïssos que vaig fer aquell estiu al restaurant i discoteca Mas Gallau de Cambrils, on punxava feia un parell d'anys. Ah, eres DJ. A la carta hi havia un tiquet d'avió a Zúric. Era una mostra de l'amistat que havíem entaulat durant aquell curt període de temps, naturalment a causa de la música, ja que ells em demanaven alguns discos que els venia de gust escoltar i jo els complaïa. No sé si va ser aquest el motiu, però van estar venint assíduament durant les dues setmanes de vacances a la discoteca on jo treballava. Arribo a Zúric un dissabte a finals d'octubre de 1975 i tot va ser com un món nou per a mi, ja que el més lluny que havia sortit de casa era per anar a Sant Climent de Sescebes. Aquella nit, després de sopar, vam anar a una discoteca a Zúric, Haziland, una mica rústica però amb molt ambient. Allà em van presentar els meus amics al cap de sala com si jo fos una estrella. Em va fer una mica de vergonya, però com que no entenia la llengua en la qual s'expressaven, suís, alemany, em vaig limitar a saludar. Amb mi parlaven en francès. Aquella primera nit me la vaig passar observant i et puc dir que em semblava estar en un altre món. I només hi havia 1.200 quilòmetres de distància, com de Figueres a Sevilla, per exemple, però eren tan diferents que em va sorprendre molt i fins i tot em van agradar les seves formes. El cap de setmana següent vam repetir i jo vaig passar de l'observació a l'acció. En unes taules hi havia, sota l'altell, la cabina i allà dues noies soles. I un dels amics dels meus amics, que era italià, em diu: anem a preguntar-les a les dues per ballar? Com som els italians, eh? I jo li dono l'okay amb el cap. Ens van presentar la taula, els vam demanar per ballar i ens van dir que sí, però quan es van aixecar ens vam adonar que havíem triat al revés. La del meu amic era com mig cap més alta que ell i la meva era mig cap més baixa. Així que una hora més tard vàrem tornar i vam quedar amb el meu amic. Ara tu demanes a la alta i jo a la baixeta. Llavors va ser perfecte per nosaltres. Més tard, la més alta, avui la meva dona, em va dir que la petita volia ballar amb mi. Per això es van quedar més estones, si no, s'haguessin marxat abans. Aquesta és la història i que fins avui és la meva parella, amb la qual tenim dos fills i dos nets meravellosos i residim a prop de Zúric. Per cert, fa uns dies es van complir 50 anys de la mort del dictador, escoltant les notícies per aquelles ràdios d'ona mitjana, amb unes interrupcions ensordidores, vaig saber de la mort de Franco. A 6:45 del matí ens vam aixecar, ella a la dutxa i jo, mentre vaig preparar l'esmorzar, vam brindar amb una copa de cava. Ella no sabia per què i ens vam abraçar perquè, al fi, s'obria una porta a l'esperança. Albert, si et sembla molt llarga la història, talla per on vulguis, ho entendré perfectament. Llarga vida al cocodril perquè puguem gaudir junts de la teva saviesa musical durant 32 anys més. Ja m'agradaria. Una abraçada molt gran, Juan Vicente Bermejo, des de Suïssa. I després ja em comenta una cosa a nivell privat que jo vull agrair molt des d'aquí, la teva invitació, i acaba dient: aquestes són les quatre cançons amb les que vam conquerir a les dues noies. Home, doncs podem escoltar les quatre perquè són molt bones. Ja has vist que no he retallat res. T'agraeixo el temps que has dedicat a explicar-nos la teva història i estem encantats de compartir-la, d'imaginar-nos que estem ara l'any 75 en aquella discoteca amb el teu amic i sona Aphrodite Child. Spring, Summer, Winter and Fall.

Primavera, estiu, tardor, hivern. De 1970. I dels fills d'Afrodita. El grup de Dennis Russos i Vangelis. Que va durar poc, però que aquí no heu oblidat mai. No passa gaire temps sense que algú se'n recordi d'ells i dels seus diversos èxits. Això també és una vegada més una demostració de la bona música que es posava i que es ballava a les discoteques dels anys 70 i part dels 80. En aquest cas, a una discoteca de Zúrich, des d'on ens escolta Juan Vicente Bermejo, que ens ha facilitat les quatre cançons amb les que va ballar amb la que després seria la seva dona. No em dius... No em dius com va acabar la història amb el teu amic, l'italià. Suposo que no es van casar com tu, però potser van mantenir una amistat amb l'altra noia. El que passa és que, segons et va dir la teva dona, a l'altra noia també li agradaves tu. Campeón. Va ajudar també Neil Young. Del 72... Aquest meravellós Heart of Gold.

of Gold. You keep me searching and I'm growing. Una patita obra d'arte. Keep me searching for a heart. Sempre és un gust escoltar Neil Young. La tercera de les quatre de Juan Vicente Bermejo des de Zúrich, des de Suïssa, que no estan escollides a l'atzar perquè li agradin, sinó perquè van ser les quatre que recorda que van facilitar quan ell va decidir passar a l'acció, ballar primer amb una noia, després amb una altra, que es va convertir en la seva dona. Les estem escoltant per ordre de publicació. La que ve ara és del 74 i per mi no és tan sols una de les millors cançons de John Denver, sinó una de les millors balades de tota la història.

com que en diverses ocasions hem traduït la cançó Annie's Song de John Denver, avui sobre ella us diré com la va escriure, perquè ja sabeu que m'agraden les curiositats, i John Denver la va escriure en qüestió de minuts mentre estava en un telecadira a les muntanyes de Colorado i la va dedicar a la seva parella, a Annie Martell Denver, com un homenatge al seu amor i al paisatge natural que estava veient i que va inspirar aquesta gran cançó. Corria 1974 i ha passat a la història com una de les més importants de la carrera de John Denver. Annie, la protagonista de la cançó, va ser una figura important a la vida de John Denver, recolzant la seva carrera, tot i que precisament el seu èxit, la seva fama, va afectar la seva relació, com ha passat tantes altres vegades, i finalment es van divorciar el 1982. Això potser no ho hauria d'haver dit, perquè tots idealitzem una mica, tots o molts, idealitzem una mica aquesta cançó. I bueno, la vida, van acabar divorciant-se. No és el cas del bon amic que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa, on, per cert, ja l'he contestat de que vaig tenir l'ocasió d'estar fa poc. Em sembla que va ser la Setmana Santa passada, sí? I que es diu Juan Vicente Bermejo. La quarta és una altra fantàstica, en aquest cas de 1977. I del grup Kansas, que encara no es creu l'èxit que va tenir, perquè aquest no era el seu estil i resulta que va ser la seva cançó més important. Com diu el meu amic Pedro Navaja, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida. ¿Y qué somos al fin y al cabo?, diu aquesta cançó, Dust in the Wind. Polvo en el viento.

0: Tot el que som és pols en el vent. Dust in the Wind, el gran èxit del grup Kansas. De 1977, un lentorro fantàstic que encara posem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant totes les tardes de diumenges des de les 6 en punt a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on també incluïm tres lents d'or. Amic Joan Vicente Bermejo, bonica història, bones cançons, que sigui per molts anys. Algú va dir, fem sempre quelcom relaxant abans de prendre una decisió important. És un bon consell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club. Oh.

Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè encara queden algunes sorpreses musicals per endavant i fins i tot un convidat.

0: El convidat és l'actor David Verdaguer, que si no et sona pel nom, que jo crec que sí, doncs et diré que va ser el que va interpretar l'humorista Eugenio a la pel·lícula biogràfica i que ara està protagonitzant al cine Siempre es invierno. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, David Verdaguer. Hola, què tal?
1: Què tal, com esteu?
0: Ja saps que tots els convidats els hi fem dues preguntes obligades. Una d'elles és si recordes alguna anècdota, alguna cosa curiosa, bona o no, vale, que t'hagi passat treballant.
1: Mira, diré que és treballant perquè també és treballar per als actors trobar un representant. I jo no tenia representant en aquell moment i vaig trucar us explico molt ràpid, vaig trucar un senyor que no diré el nom, un senyor li vaig dir vols ser el meu repre? I va dir no, perquè ets un actor, jo estic buscant més actrius ara, però bueno, veiem-nos per fer un cafè. Total, que jo em presento en un bar a fer un cafè vestit de dona. Buscava actrius. Però imagineu-me a mi amb barba, molta barba en aquell moment, barba, llavis pintats de vermell, amb una cosa al cap absurda i un vestit de dona.
0: Però amb barba.
1: Amb barba. O sigui, aquell home, al veure'm entrar al bar, o sigui, es va voler morir, però morir. I quan vaig a sobre la seva taula, evidentment, es va morir més. No va ser el meu representant, ja t'he dit que no. No
0: ah, no ho va ser? No, doncs no, només no. Per aquest detall, així jo en el seu lloc t'hagués contractat.
1: Clar, però ja pots agafar-t'ho. Oh, hòstia, que bo, vol treballar, realment l'agafo. O, oh, hòstia, molt bé, t'ho has currat molt, però no t'agafo. I ell s'ho va prendre una mica malament. Però bueno, jo crec que és el representant que no em porta, que més em recorda, per tant...
0: Segur.
1: Per tant, està bé.
0: Molt bona, molt bona. Home, això em recorda una pel·lícula del 82, que era Tutsi, amb el Dustin Hoffman.
1: Sí, home, Dustin Hoffman, sí. Boníssim.
0: El que passa és que ell va més enllà d'una entrevista.
1: I triomfa.
0: David, quina podria ser la cançó de la teva vida?
1: Mira, és tan difícil això que em preguntes, te'n diré una, però m'agrada tant la música i sóc tan... Jo que vaig amb aquestes ulleres de pasta i que la gent es pensa que sóc un moderno del Primavera Sound i aquestes coses, no m'agrada el Primavera Sound, no m'agrada la música electrònica ni moderna ni d'això, i sóc bastant senyora antiga, sóc bastant la meva iaia, des de boleros fins a jazz.
0: Molt bé,
1: M'encanten aquestes músiques. Us diré... Sí, clar, de cançons m'agrada tant. Va, us en dic una, que no és bolero ni jazz, però us en dic una que m'agrada molt. Una cançó del Miquel Gil, que no sé si el coneixeu, que és un tio de Mallorca, i va musicar un poema que es diu L'amor es deu en barca, si no m'equivoco. I jo en aquell moment estava passant una ruptura sentimental. Vaig descobrir aquesta cançó que diu que l'amor és pa amb formatge i que la vida anar païnt i que, bueno, que l'amor és necessari com el pa i el formatge, suposo. I em sembla molt bonica la cançó. La lletra és del Casasses. I, doncs, aquesta cançó, perquè tothom es deprimeixi al mateix temps que jo, escoltant la ràdio. No, crec que és una cançó molt bonica perquè sempre hi ha esperança i ens cal l'amor com el pa i el formatge.
0: I segur que molta gent la descobrirà ara, gràcies a tu. Fins i tot sabem que molts oients es prenen la molèstia d'anar apuntant la cançó de cada convidat, que tenim un convidat cada setmana. Moltes gràcies, David, has estat molt amable.
1: I una salutació a tots els que feu el programa.

L'amor és Déu en barca, publicada el 2001 per en Miquel Gil, que havia sigut membre del grup folk de Catarroja, El Tall. Alguns cocos se'n recordaran del Tall. En Miquel ara té 69 anys i ha estat la original cançó escollida per al nostre convidat d'avui, per al gran actor David Verdaguer. Quina és la teva? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'Andreu Soler des de Sitges. Una abraçada molt forta a tots els cocos que ens escolten des de Sitges, que ens consta que són molts, i que ens demana "I sin embargo" de Joaquín Sabina. Diu: "Albert, m'agradaria compartir aquesta cançó perquè m'han passat coses semblants. Una abraçada i segueix així." Doncs és una cançó de 1996 d'un àlbum anomenat "Yo, mi, me, contigo", escrita per el mateix Joaquín Sabina. És una cançó d'amor, d'amor apassionat, però també de deslleialtat, d'infidelitat, de sentiments de culpa. Joaquín Sabina, que es va acomiadar definitivament en un concert a Madrid, va dir que era l'última vegada que actuava en directe, i va ser un concert realment emotiu per ell i per tot el públic que omplia el recinte on es va fer el concert. Com a curiositat, direm que, segons sembla, el patrimoni de Joaquín Sabina, segons estimacions de les seves inversions i propietats, és de 6,7 milions d'euros. I un altre detall, per exemple, sabem què cobrava per una actuació el 2010. Doncs va cobrar 139.200 euros.

gmail.com, un correu des de Lleida d'en Gabriel Freixas, que ens diu: Hola Albert, fa anys que t'escolto. Gràcies a tu els meus continus viatges de Lleida a Girona per feina són molt més agradables, perquè em descarrego el teu programa i el porto en un pendrive, escoltant en diferit programes anteriors que potser em vaig perdre. I també gràcies a tu he descobert cançons sensacionals. Doncs no saps com me n'alegro, perquè aquest és un dels objectius del programa des de fa 32 anys. Diu, com per exemple, Autopista a Ventura, del grup Amèrica. Em va agradar tant que em vaig proposar circular algun dia per aquesta autopista i conèixer la població de Ventura. Espero que ho pugui fer. Si ho faig, t'escriuré i t'ho explico. Una abraçada d'en Gabriel Freixas de Lleida. Bueno, doncs, a mi m'apuntes, si ho fas, perquè a mi m'agraden aquestes coses. A vegades he fet viatges a llocs dels que parlaven un llibre o una pel·lícula o una cançó, i penso que són viatges, a banda de diferents, són millors que els viatges típics per a fer turisme, no? Bueno, aquesta cançó que ens demanes és de 1972 i jo crec que té una frescura, una vitalitat, un optimisme, i que resulta molt atractiva. Un home vell li diu a un jove: vés-te'n a l'oest. L'autopista a Ventura és una de les principals del sud de Califòrnia. Connecta el comtat de Ventura amb el sud de la vall de San Fernando, a la regió de Los Angeles. Però m'imagino que això tu ja t'ho has mirat, Gabriel, perquè algun dia tens ganes de fer aquest viatge.

Ventura Highway, una de les diverses cançons d'Amèrica que sempre em van agradar molt. És per això, Gabriel, que no em quedo amb una sola. Si em permets, és clar, les seves més famoses són A Horse With No Name, Un Caballo Sin Nombre, que es va dir aquí, o Hermana Pelo Dorado, Sister Golden Hair, però també van fer cosetes realment agradables que vaig tenir l'ocasió de presentar en directe en el seu únic concert a Espanya, a Barcelona, concretament a la sala Luz de Gas, el 1997, organitzat per aquest programa i que vaig poder gravar en directe. Per exemple, aquest, Lonely People. This is for all lonely people. Gent solitària. Thinking

Lonely People, Amèrica, anys 70. I com sempre et proposem ballar. Marxar ballant. Digue'ns una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes. Però digue'm almenys una, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i si no t'importa, digue'm també a quina discoteca hi anaves. Així ho ha fet des de València en Joan Josep Montpó, que ens diu: avui m'he llevat molt d'hora amb una cançó al cap. Per això et proposo que la compartim tots els cocos. Xanadu, d'Olivia Newton-John. Fa uns dies la vaig retrobar en el YouTube. El videoclip és meravellós. És una cançó divertida i entusiasta. Va molt bé per a programar-la en qualsevol moment del programa. Potser per l'espai del bon rotllo. Doncs mira, sí, serveix per l'espai de les cançons que donen bon rotllo, que et proporcionen bon humor, que t'aixequen els ànims. També serviria per l'espai dedicat a les bandes sonores. És un conte meravellós que jo recomano a qui no l'hagi vist que miri de recuperar-la. A més, Olivia Newton-John balla amb un històric, amb Gene Kelly, no? I la música és de la Elo.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Radio Show.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui, amb el fisioterapeuta Ferran Creixell, parlarem de com canviar el cos amb l'edat, de què passa realment als 30, als 40, als 50 i fins i tot als 80 anys, eh? I si, doncs, ens preparem també per tots aquests canvis, no? Si afrontem, diguéssim, amb bona salut i amb bona qualitat de vida, doncs aquests canvis, al final, que són fisiològics i, per tant, naturals del nostre organisme. Què tal, Ferran, com estàs?
5: Bon dia. Sí, avui intentarem trencar una mica aquesta idea de que el cos es va apagant inevitablement. En realitat el cos canvia, però sobretot s'adapta al que li demanem.
4: Per tant, no és una línia de decadència, eh?
5: No.
4: Hi ha un deteriorament que és evitable i aquí és on ens hi volem situar, no?
5: Hi ha aquest deteriorament inevitable, no? I no en el sentit simple que sovint pensem. El cos és un sistema viu i que altament s'adapta. Hi ha canvis biològics amb l'edat, clar, però el factor més determinant és l'estímul. L'estímul que li donem, el moviment, la força, la càrrega, els hàbits. El que no fem servir, el cos ho redueix. I el que fem servir, el cos ho manté i ho millora.
4: De cara als 30, 40 anys, vinga, anem a fer aquests salts generacionals, no? Per dècades, als 30 i als 40 ja hi ha un canvi important pel que fa al nostre organisme, a la nostra mobilitat?
5: Comencen els canvis, però molt progressivament. Aviam, estem tota l'estona al mateix, no? Si no hi ha entrenament de força, es pot iniciar una pèrdua lenta de massa muscular, el que coneixem com a la sarcopènia inicial. També disminueix lleugerament la capacitat de recuperació del teixit i la tolerància a les càrregues altes si hi ha sedentarisme.
4: Uh-huh.
5: Però la bona notícia és que el cos respon molt ràpid si es torna a estimular.
4: Per tant, s'ha de treballar.
5: Clar que s'ha de treballar.
4: Aquesta pèrdua es pot recuperar, eh? Anem als 50. Aquí ja, si no has fet res per recuperar aquesta pèrdua, diguéssim, natural, vas una mica justet, però encara hi ha marge d'error, no? Tot i que menor.
5: També hi ha millora. Al final, si no fem res, el posar-nos a fer alguna cosa també millorem molt ràpid, uh-huh. No? En aquesta franja d'edat, no, sempre de forma global, és on apareixen més aquests canvis més evidents a nivell hormonal i metabòlic, sobretot diferències entre homes i dones, no? Perquè les noies entren a la fase de la menopàusia, no? Llavors aquí pot afectar, no, a la densitat òssia, no?
4: Uh-huh.
5: I de forma global també tant a la força com a la recuperació de qualsevol esforç, de qualsevol teixit.
4: L'estímul també ha de ser diferent en cada edat, entenc, adaptat.
5: L'estímul realment ha de ser un estímul de força, no? Realment seria el mateix, l'únic que ha adaptat al nivell que té la persona, no tant a l'edat, sinó al nivell, no? Si no he entrenat mai força, no començaré a aixecar 50 quilos del que sigui, no?
4: Però sobretot ara es parla molt, hi ha aquesta moda d'entrenament de força i és el que ens convé realment.
5: Sí, ja no és que sigui una moda, perquè fa 20 anys ja la ciència va determinar que això era el que generava un canvi, no? A millorar, no? Que el cos s'adaptava a això. L'únic que avui en dia també, gràcies a les xarxes socials i a tot el bombardeig comunicatiu que tenim, no? Com que ja ens arriba i ja no és que sigui una moda, les modes potser serien les diferents marques o tendències que els gimnasos fan, no? Pues ara està de moda fer body combat, ara està el ballet fit, ara està el no sé què, no? Això potser serien les modes, però a nivell de ciència ja fa molts anys que això s'ha determinat.
4: Mm-hmm. Els 60, si ens plantem als 60 o vol als 60 i volem treballar aquesta autonomia, no? Continuar sent autònoms i no perdre aquesta força funcional, com ho hem de fer?
5: Clar, aquí la idea és més clara, ja no és tant el guanyar força, sinó el no perdre funcions, no? El no deixar de fer el que jo feia, no? Comencem a veure més impacte de la combinació entre la pèrdua muscular i els canvis ossis i tendinosos si no hi ha activitat, no? Fractures que poden aparèixer per estrès o per un cop, no? I aquí la força és clau no per al rendiment, sinó per aquesta vida diària. Poder aixecar-se, caminar segur, pujar escales, evitar les caigudes. Hi ha la relació entre l'equilibri i la pèrdua de força, que és un peix que es mossega la cua. Si tinc menys força, de forma conseqüent tindré menys equilibri perquè la meva musculatura no s'activarà igual. Mm-hmm. No? I el més important de tot això, sinó que la capacitat de millora continua sent molt alta en aquesta franja d'edat.
4: Mm-hmm. Clar, i ens plantem al 70, 50, i ara has parlat de l'equilibri, no? Que al final és un concepte, no? Que al final, diguéssim, és un eix d'estabilitat també, que a partir dels 70 és crucial si volem evitar, doncs, les fractures que abans també anomenaves, no? I sobretot ser funcionals, autònoms.
5: Exacte. Aquí als 70 el principal factor no és només muscular, sinó també neurològic, no? Hi ha canvis en la velocitat de la resposta al sistema nerviós. Això que ens afecta, no? La precisió i el control, la correcta activació. No és que no pugui fer la funció, però potser necessitaré escalfar una mica abans per poder fer les meves funcions. El que ens explica molts cops la gent gran, de que al matí m'aixeco fatal i, ostres, no atino res. Bueno, potser necessitem aquesta fase d'adaptació, d'escalfament, que diríem, no? Perquè hi hagi aquesta correcta velocitat del sistema nerviós.
4: Tu recomanes, quan ens llevem al matí, fer alguna mena de pràctica? Ho dic per... abans d'anar a fer el cafè, eh? I de treure't les aranyes, què fem?
5: Tot depèn de la franja d'edat d'on estem, de quin nivell tenim, no? I de la nostra vida diària, perquè està clar, doncs, que si tenim entre la franja dels 40-50 i hem de portar els nens a l'escola i hem de fer a preparar les coses, doncs potser no podrem dedicar aquest temps, no? Potser aquí fem més focus, no?, en aquesta franja alta d'edat, que potser sí que haurien de fer una petita activació, ja sigui amb gomes, ja sigui alguna sentadeta des d'un, no?, des d'una cadira, no?, per poder funcionar al llarg del dia millor.
4: Molt bé. I a més fer-ho de manera progressiva, eh? També anem escalfant el nostre organisme, no? Augmenta el risc de caigudes als 70, i aquí també és molt important l'entrenament, no? Imagino, per prevenir-ho.
5: Molts cops amb els pacients de consulta, sobretot en aquestes franges d'edat, a vegades fem sessions d'entreno que són des de si estic a terra, com m'aixeco de terra, no? Per exemple, que és una cosa tan senzilla que no ens ho plantegem, però quan arribem a aquesta franja d'edat és, ostres, busquem diferents recursos per aixecar-nos de terra, no? Per si caiguéssim, per si hem de recollir alguna cosa, per, no? I entrenar aquests moviments de la vida diària que per la gent, diguem, no, d'una edat més estàndard, no, és, ni ens plantegem, no, que pugui arribar a sorgir.
4: I als 80 ens plantem en aquesta altra etapa, que està clar que si hem estat persones actives, no sedentàries, sinó que hem mantingut el nostre, diguéssim, organisme amb una bona qualitat de vida i d'exercici físic, segurament ho notarem molt quan arribem en aquesta edat. I que podrem adaptar encara l'exercici, no?
5: Sí, exacte. Vull dir, quan arribem als 80, aquí es marca ja la diferència més gran, no? De que el cos pot ser fràgil, però no necessàriament ha de ser dependent o inactiu, no? Tot depèn de l'experiència prèvia. Fisiològicament, el que passa és que hi ha una disminució més evident de la massa muscular si no s'ha treballat, aquesta sarcopènia avançada en alguns casos, la menor capacitat de reserva del sistema cardiovascular, que cor i pulmons no aguantin, no aguanto el ritme, faig una caminada i m'ofego, això és entrenable. La reducció de la velocitat de resposta neuromuscular, ho diem simplificant, és que el sistema elèctric no va tan ràpid, no?, i que potser necessitem aquest escalfament, aquesta activació per les activitats de la vida diària, i més sensibilitat o més facilitat a la inactivitat.
4: I una de les, anava a dir excuses, no sé si és la terminologia més apropiada, però vaja, sí que a vegades del dolor en fem humor, no?, per dir-ho d'alguna manera, una excusa a l'hora de reprendre l'exercici. I el dolor justament pot millorar amb l'activitat, no?
5: Exacte, sí. El dolor, sobretot en aquesta franja d'edat, no és el dolor no és un marcador directe d'edat ni de desgast, encara que la gent s'ho cregui, no? Estic molt desgastat, per això tinc dolor. Hi ha gent jove amb molt de dolor, sense desgast, i gent gran amb molt de desgast i zero dolor.
4: I de què depèn?
5: Depèn de factors com la càrrega, la sensibilitat del sistema nerviós, l'estrès, el context, el nivell d'activitat física, i per això no podem reduir-lo a és normal per l'edat, no? Vull dir, perquè podem fer un canvi. Al final, la tolerància al dolor...
4: No ens acostumem a viure amb dolor, eh?
5: Exacte, i a més el dolor és una forma de captació del cervell, vale? No per tenir més desgast hem de tenir més dolor.
4: Com protegim el cos, Ferran?
5: Doncs el que portem explicant a totes les sessions que estem aquí, no?, fent activitat física, exercici físic, no?, treballant aquesta força, perquè això impacta en la densitat òssia, en l'equilibri, l'autonomia, el metabolisme, la prevenció de caigudes, no?, i combinada amb aquest moviment diari, és la millor eina de salut que tenim.
4: Per tant, a moda de conclusió, als 80... podem seguir guanyant força?
5: Sí, absolutament. Encara que sigui més progressiu. El sistema neuromuscular continua adaptant-se. A vegades hem de, potser, en aquesta franja d'edat, donar un punt de suplementació, no? Ja sigui pues, de proteïna extra o de carbohidrats extras, no? Per suplementar el que no processa el cos.
4: I caminar, ja que diu, no, si jo ja camino, surto a caminar cada dia, és suficient?
5: El caminar és molt bo, no? Cor, pulmons funcionen molt bé i circulació, però cal complementar-ho amb aquest treball pues, de força i d'equilibri, sobretot en aquesta franja d'edat.
4: I el dolor és inevitable als 80 o aquí ja hem begut oli?
5: Inevitable total, no. És freqüent, però no sempre l'hem d'explicar el desgast, vale? Al final tots, a totes les edats, tenim dolor, no? Però podem fer coses per solventar-lo.
4: Molt bé. Ara pensant en els iogurts, si volem allargar la data de caducitat del nostre organisme, entrenem, no?
5: Exacte, el cos no té una data
4: no
5: de caducitat.
4: Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Ferran, per haver-nos acompanyat i fins la propera. Que vagi bé.
5: Moltes gràcies.
2: Adéu. Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Com va? Com estàs?
1: Com estàs, Núria? Com esteu tots? Bé? Espero que ha anat bé la Setmana Santa, totes aquestes coses.
0: Molt bé, no? I ja tornem a estar de ple aquí al Badalona Matí, tancant aquesta setmana, avui divendres també, que com cada divendres, doncs aprofitem per parlar de cinema. Ara fèiem aquest repàs a les novetats de la cartellera, però ja sabeu que en Miquel també ens porta sempre, doncs, el repàs d'algunes de les trajectòries del cinema més sonades, pel que fa a direcció.
1: Pel que fa a directors, efectivament. I ara està sonant una música que una música general, diguem-ne, però va fer servir la banda sonora d'una pel·lícula que va portar l'estrellato, com aquell que diu, és a dir, va revelar al món la figura de Quentin Tarantino.

0: Quentin Tarantino, que la música que sonava abans era la de Reservoir Dogs, i la que sona ara és la pel·lícula per excel·lència potser més popular de Quentin, que era Pulp Fiction, aquesta pel·lícula que es va fer famosa per la utilització de la violència, per el guió que barrejava temps, situacions, moments, personatges que anaven d'un cantó a l'altre. A mi em fascina, per saber, Pulp Fiction, t'haig de dir. Ha fet altres coses, ha fet, per exemple, Jackie Brown, i ha fet una cosa que ara, precisament aquesta setmana, i ara crec que ho hem comentat, s'ha reestrenat, que és Kill Bill. Kill Bill va fer-ho en dues parts, en el seu moment, Volume 1 amb Volume 2, i ara s'ha estrenat la versió conjunta.
1: És a dir,
0: tot junt, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Però ara, aquesta mateixa setmana, la podem veure. Després ha fet també coses com, per exemple, Prueba de Muerte o Abierto hasta Amanecer, que tot eren... O sigui, Quentin Tarantino és un home que li agrada molt el cine de gènere. Per exemple, li encantava l'espagueti western, no? I, per exemple, va fer Django Desencadenado, que és un espagueti western. Django era un personatge típic dels espaguetis. O Los Odiosos 8, que no era exactament espagueti, però era un western també així una mica curiós. Ja dic, té un estil... També ha fet... versions amb aquest to com d'humor, però alhora un homenatge a les pel·lícules bèl·liques, Malditos Bastardos, no? És una pel·lícula extraordinària. I l'última que ha fet, de moment, que sembla que podria ser la penúltima, perquè ha dit que farà una pel·lícula més i s'ha acabat la seva carrera, això ha dit. Però bueno, aquest
1: és... Quants anys heu tenir, Quentin Tarantino?
0: 50, bastants.
1: Jove.
0: 56, una cosa així. Doncs l'última que ha fet ha estat una pel·lícula també meravellosa, que a mi em va encantar, perquè a més és un homenatge al Hollywood dels anys 60, i més en concret una pel·lícula que es deia, que no la coneix ningú, que es deia The Wrecking Crew, i que aquí ara no recordo com es va titular, però que era una sèrie, una pel·lícula molt popular en el seu moment. Però jo la recordo perquè la vaig veure de molt petit i em va encantar. Estem parlant de Érase una vez en Hollywood.

0: Que si música se s'entera, que sí, d'aquell moment.
1: Que ja trasllada l'època, eh?
0: Sí, sí, ja trasllada l'època, i en aquella... Que, per cert, sortia Bruce Lee, el personatge, o sigui, Bruce Lee, l'actor, que ja començava a fer alguna cosa. No va durar molt la seva carrera, perquè va morir al 73, i això estem parlant de l'any 68, però ja sortia aquell personatge de Bruce Lee. Doncs això, aquesta és la figura, com dèiem, de Quentin Tarantino. Vols que anem a veure un altre?
1: Vinga, va, descobrim un altre director. Danny Boyle.
0: El de Trainspotting.
1: Anem avançant també dècades, eh? Des de que vam començar la temporada amb aquest repàs de...
0: Bueno, avancem, però al final...
1: Farem un pas enrere.
0: Els dos que venen després fem un pas enrere molt profund i l'altre déu-n'hi-do. Danny Boyle, efectivament, aquest és més nou. Quentin Tarantino, més o menys coetani de Danny Boyle. Aquest és anglès. Va començar a fer pel·lícules, com una pel·lícula que es deia Tumba Abierta, on el protagonista va ser Ewan McGregor. Amb ell va fer també aquest Trainspotting, que ha marcat una època. És aquella pel·lícula que és una adaptació d'una novel·la i que parla d'un grup de joves molt ficats en el món de la droga, de la delinqüència, a l'Edimburg dels anys, també jo crec que era els anys 80, no? Però a més amb un toc d'humor, saps? És aquest Trainspotting, del qual després hi ha hagut una segona part, T2 Trainspotting. Però després ha fet també amb Leonardo DiCaprio, un gran actor, The Beach, i, atenció, ell, Danny Boyle, ha tornat en tot plegat amb 28 anys després.

0: La veritat és que estic una mica embolicat, perquè hi ha hagut tres versions del 28 aquests. Hi ha hagut el 28 dies després, que és la que va dirigir, de fet, Danny Boyle, però després es va
1: 28
0: fer...
1: 28 setmanes,
0: 28
1: no,
0: setmanes i 28 anys, que s'ha estrenat ara fa no gaire. Vull dir que, i, bueno, i una altra, una continuació d'aquesta última, també es dit no sé què dels ossos, que s'ha estrenat fa no gaire. Bueno, una pel·lícula de zombis, bàsicament, o unes pel·lícules situades en un món futur on els zombis dominen la Terra d'alguna manera, no? Aquesta pel·lícula, ja et dic, fabulosa, aquest 28 anys després, però també m'agradaria destacar, perquè no tothom ho recorda, que Danny Boyle ha fet un musical, i no solament un musical qualsevol, sinó un musical situat a la Índia i amb un tema com de drama, perquè era la situació de la Índia més pobra i d'un noi que volia triomfar i participava en un concurs, si no recordo malament. I...
1: Recordant el Bollywood, no?
0: Sí, el Bollywood, la música bàsicament és de Bollywood, no? Els balls que hi ha. La pel·lícula, ja et dic, era també fabulosa, em va agradar moltíssim, i es diu Slumdog Millionaire.

0: Home, Bollywood total i absolut, això ja, ja es veu. Ha fet també, Danny Boyle, una pel·lícula molt curiosa que es deia 127 hores, amb James Franco, sobre un home que va quedar atrapat en una muntanya, bueno, una muntanya, amb un...
1: Sí, com a, un paisatge que recorda una mica Colorado, una escletxa que hi ha...
0: Una escletxa,
1: no?
0: Sí, una escletxa petitíssima i no podia sortir. Va caure, però va quedar
1: allà
0: atrapat.
1: En un carreal.
0: Ni anar cap amunt ni anar cap avall. I les 127 hores que va parar va estar allà atrapat. I una altra pel·lícula que es diu Jobs, que et sona d'algú aquest nom, Jobs? Steve Jobs, el creador d'Apple, doncs, va fer una pel·lícula biogràfica sobre Steve Jobs. Steve. És a dir, una carrera molt eclèctica, molt variada i molt dispar.
1: Sí, de... amb temàtiques molt diferents.
0: Daddy Boyle. Sí, sí.
1: Vinga, canviem de director.
0: Canviem cap a, al principi del cinema, quasi bé, eh?
1: La música, és capaç d'anar-nos també situant...
0: Cap a aquella època.
1: En aquesta línia
0: temporal. Aquesta època, ho diu el títol d'aquesta pel·lícula de la qual estem escoltant la música, eren els turbulents anys 20, que és, de fet, on va començar la seva carrera com a director Raoul Walsh. Un senyor que havia començat com a actor va sortir, ni més ni menys, que a la pel·lícula primera, que es considera la primera gran producció, gran superproducció i gran pel·lícula que explicava una miqueta, utilitzava ja les tècniques narratives posteriors, que era El nacimiento de una nación, la pel·lícula de Griffith, la primera gran superproducció que va haver-hi. Ell feia de l'assassí d'Abraham Lincoln en aquesta pel·lícula. Però després, ja et dic, aquest senyor ha fet això que estem escoltant, The Roaring Twenties, que és una pel·lícula dels anys 30, encara que digui dels 20, però dels anys 30, sobre els gàngsters de Chicago. Va fer pel·lícules sobre gàngsters, sobretot amb James Cagney, per exemple, que és un dels actors favorits, però també va fer una pel·lícula que es deia The Big Trail, La Gran Jornada, que era una cosa molt, molt novedosa en el seu moment. La va fer l'any 30, una pel·lícula amb pantalla panoràmica, que no existia, és les pantalles, o sigui, les pel·lícules abans es projectaven en un format quadrat.
1: Com s'ho feien, tècnicament?
0: Però no sé com ho van fer-ho, perquè només va ser aquest invent, no sé si van fer alguna cosa més, però ja fins als anys 50, 52, em sembla,
1: no es va recuperar
0: i es va crear el cinemascop. Aquesta és una pel·lícula, La Gran Jornada, que a més va ser el primer gran paper protagonista de John Wayne, que després es va passar a fer pel·lícules tontes de l'Oeste durant molts anys, fins que als anys 39 va tornar a la primera fila amb La Diligencia, no? Doncs això. I ja que parlem de La Diligencia i de pel·lícules de l'Oest, també Raoul Walsh va fer pel·lícules de l'Oest. Per exemple, la famosíssima Murieron con las botas puestas.

Veus que es nota aquí, és el sèptimo de cavalleria, no? Com aquell que diu, perquè és la cavalleria, efectivament, que és la que dirigia el general Custer, que és el personatge protagonista d'aquesta pel·lícula, on apareixien el paper de Custer, Errol Flynn i Olivia de Havilland, una parella emblemàtica durant els anys 30, van fer 3 o 4 pel·lícules junts, i van fer molt populars, no? Amb Errol Flynn va fer també Raoul Walsh una pel·lícula de guerra, com era Objetivo Birmania. I després van a continuant, ja et dic, també van fer moltes coses, moltíssimes. Va fer amb Clark Gable, amb el gran actor, el de Lo que el viento se llevó, no va fer Lo que el viento se llevó com a director, però sí va fer Los Implacables o El rei i quatre reines. A més d'una pel·lícula també molt curiosa, una pel·lícula que es deia L'esclava libre. Band of Angels.

0: música que està entre lo que viento se llevó i Elena Francis, la que està sonant.
1: Sí, una mica sí, és molt entre aquestes dues.
0: Perquè era una història d'època, que per cert, de l'època de lo que el viento se llevó, i per cert, sortia també Clark Gable, però en aquest cas era la història d'amor entre un home i una dona que resulta que tenia, estem parlant del segle XIX, Amèrica, avantpassats negres. És a dir, era negra ella, de fet, encara que la cara fos blanca, per això anava aquesta pel·lícula, L'esclava libre, això és aquest títol.
1: Com, doncs això, com la condició de la pell, li atorgava també aquesta llibertat en ser blanca.
0: Va continuar fent West, va fer de tot, i fins i tot va fer un èpic, saps què és un èpic? Una pel·lícula d'aquelles que parla d'èpoques antigues, de la Bíblia, per exemple, que era Esther i el rei.
1: I em faig creus, Miquel, aquestes alçades de la temporada, que hem anat parlant de directors al llarg d'aquest any, que encara no hagi aparegut en aquest espai un director com és Alfred Hitchcock.
0: Aquí està. Això que escoltem no és d'una pel·lícula d'Alfred Hitchcock, sinó que és d'una sèrie de televisió que es deia Alfred Hitchcock
1: Presenta, no?
0: Que sortia ell al principi, sempre sortia aquesta música, que és una música clàssica, de fet, sempre sortia al principi, sortia la famosa silueta de Hitchcock, ja saps que era un home més aviat grassonet, bueno, bastant, i ell sortia al principi explicant una història que sempre eren històries molt hitchcockianes, saps? Històries així de, com de crims que havien de passar o de coses que sorprenien els personatges que es trobaven en fets insòlids, bueno. Era molt bona,
1: de l'època,
0: No sé si l'has vist, Alfred Hitchcock presenta alguna.
1: No, he vist algun petit fragment, però
0: és boníssima, és boníssima. Eren episodis o són curtets, mitja hora, crec que no arribava, però molt bons. Vinga, doncs, anem a parar les pel·lícules de Hitchcock, com per exemple, Senyores i senyors, perquè, clar, ens hem quedat sense música. Però per què ens hem quedat sense música? Perquè, primer, la sintonia era molt curta, i després perquè cal estar preparat per escoltar la música d'una de les pel·lícules que més por ha fet passar la gent a la seva història, un dels grans èxits de Hitchcock, Psicosis.

0: Això és la, hem anat ja al, quasi que al final de Hitchcock, diguem-ne, però per posar aquesta música de la carrera, vull dir, perquè Psicosis, que la va fer l'any 60, l'any 60 en concret, va marcar un abans i un després a les pel·lícules de por. Després ja tot ha sigut molt diferent, perquè ja tot això de sang i fetge. Però llavors ell va fer una cosa molt original, que posar una noia, una actriu famosa de protagonista, Janet Leigh, i matar-la a la meitat de la pel·lícula, la famosa escena de la dutxa, saps, de Hitchcock. Sí, sí. La va matar, llavors el públic va quedar en aquell moment que tot era molt... Diu, però com, han matat a la noia?
1: Ja s'ha acabat la pel·lícula, no?
0: I llavors el protagonisme anava a parar al dolent de la història, que era Anthony Perkins, no? Sí, fabulós. Doncs he posat la Tippi Hedren, The Birds, Los Pájaros, perquè no tenia música. No se sent ni una sola música, no
1: en
0: se
1: tota
0: sent el so dels ocells. Com a so, diguem, el so dels ocells de Los Pájaros. Però sí que, ja que estem parlant de grans pel·lícules de Hitchcock, una miqueta abans de Psicosis va fer la grandíssima Vértigo.

0: I sensacional. De fet, està considerada, hi ha una llista que fan els crítics del món, i gairebé sempre està a la llista de les 10 millors pel·lícules de la història del cinema.
1: Vértigo, eh? Vértigo. Si tu n'has de destacar una d'aquest director, seria aquesta.
0: És que a mi m'agraden gairebé totes. A mi Vértigo m'agrada moltíssim, Psicosis m'agrada moltíssim, la que et diré ara després també, de les primeres també, el que passa que eren en blanc i negre. I ara...
1: No et mulles, no et mulles, eh?
0: Però si no, Vértigo, segurament Vértigo. Eh?
1: Vértigo.
0: Vértigo amb James Stewart i Kim Novak, una història sensacional. És una miqueta més lenta que les altres, però és que no puc explicar detalls de la pel·lícula perquè llavors es revelaria bona part del fons, però una gran pel·lícula. I més o menys per la mateixa època va fer L'hombre que sabia demasiado i va fer també una història extraordinària que aquí es va dir Con la muerte los talones, però el títol original era North by Northwest.

0: Aquesta sí que era més una pel·lícula també de suspense, però era de molta acció. Cary Grant, que la protagonista, Eva Marie Stein, que encara és viva, l'actriu encara és viva, amb 101 o 102 anys, i encara està bé, es veu. Doncs van fer aquesta història, anaven d'un cantó a l'altre, no? Ens hem deixat pel mig, perdó.
1: Ai, aquest coll.
0: Una carrera llarguíssima de Hitchcock, una carrera que va començar als anys 20 a Gran Bretanya, als anys 20, i que després ha continuat, doncs, va traslladar-se a Hollywood als anys 39, em sembla, 38-39, i aquí va fer Rebeca, que no l'hem citada, però, bueno, fabulosa. Recuerda, Encadenados, que per mi també és una de les grans pel·lícules de Hitchcock, en Cary Grant i Ingrid Bergman. La Soga, que és una història de les primeres que es va fer, que representa que passava tota amb un sol plano, saps? Tota, o sigui, però no era veritat, sinó
1: com
0: que
1: si fos un pla seqüència.
0: Sí, però no podíem fer-ho, no podíem fer el pla seqüència perquè tècnicament no es podia, els rotllos de cinta duraven 10 minuts, llavors aprofitava,
1: però simulaven,
0: passava per una esquena, per exemple, llavors feien el tall en aquell moment i seguia després. Però sí, ha fet moltíssimes coses i molt destacable, un dels grans directors de la història del cinema, amb el qual acabem avui aquesta secció, Alfred Hitchcock.
1: Miquel, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Saludem la Rosa Sánchez. Què tal, com està, Rosa?
3: Hola, bon dia.
2: Avui vens molt ben acompanyada, eh?
3: Doncs sí. Avui vull parlar d'un tema del qual sovint costa parlar, però que de forma part de la vida de moltes famílies, el comiat de les dels nostres animals. Uh-huh. He convidat a la Maria Piferrer, veterinària, amb més de 32 anys d'experiència clínica. Al llarg de la seva trajectòria ha atès més de 100.000 animals i ha acompanyat a més de 2.500 famílies en el moment del comiat.
2: Molt bon dia, Maria, com estàs?
4: Bon dia.
2: Gràcies per haver-nos acompanyat. Ens fa uns 5 cèntims, un petit resum també de quina ha estat la seva trajectòria i per què tenim avui aquí la Maria La Rosa, eh?
3: Exacte. Mira, és autora de dos llibres, Més enllà de l'adéu, adreçat a les famílies que travessen la pèrdua d'un animal, i Dels últims dies de les nostres mascotes, una guia pràctica i emocional per als professionals veterinaris. Impulsa un canvi necessari en la manera d'acompanyar el final de la vida de l'animal, defensant la humanització del comiat i la cura del benestar emocional dels professionals i veterinaris. Actualment, coordina del programa Més enllà de l'adéu i dirigeix l'expert universitari en dol animal i acompanyament veterinari, que iniciarà la seva primera edició aquest 1 d'octubre.
2: Uh-huh. I per això avui volíem parlar, precisament.
3: Exacte,
2: amb ella.
3: Exacte, de tot una miqueta de... Molt és un tema molt...
2: Ens costa molt parlar de la mort, i ho tenim molt assumit en persones, no? Però això també passa amb els nostres animals de companyia.
4: Bueno, la mort està present com la vida. És el yin i el yang, la vida
2: sí,
4: i la mort.
2: Sí, però no parlem fins a que ja no hi ha un altre remei, no? Segurament en molts casos.
4: Perquè no ens n'ensenyen, perquè ens fa por, perquè no la considerem part de la nostra vida. Uh-huh. I sense mort no hi ha vida i sense vida no hi ha mort. Per tant, ens costa, però això no vol dir que no ho hàgim de fer. I ho hem de fer sense por, sense tabús i enfrontant en realitat el que és com el que és.
3: Uh-huh. Maria, després de més de 30 anys de professió, què t'han ensenyat els animals sobre la vida?
4: Doncs dues coses molt importants. Una és viure el moment. Ells no tenen ni ahir ni demà. És el moment present, sí, només. I una altra cosa que m'han ensenyat és estimar sense límits. Uh-huh. Ells només t'estimen. No tenen cap més interès més que estimar-te i acompanyar-te i fer-te... Bueno, ja està amb tu. Per tant, és el que busco... És el que en realitat busquem sempre, una presència, i si hi ha presència i hi ha amor, tot canvia.
2: Com viuen, no? Tu que ets veterinària, com viuen les famílies aquest procés de, doncs, de comiat? I com viuen els mateixos professionals, també, no?
4: Bueno, són dos mons diferents. Clar. Perquè, clar, cadascú...
2: Com es dona i com es rep la notícia, no?
4: El tutor, quan rep la notícia, és devastadora, perquè de sobte li estàs dient que la seva vida canviarà per sempre. Sí. I a vegades, jo sempre tinc una imatge d'un gos que tenia un tumor, bueno, tenia problemes respiratoris, li van fer una radiografia i tenia els pulmons plens de tumors. Mm. I jo em recordo que estava mirant la pantalla i al mateix temps estava pensant, quan em gira i els ho diga, es canviaré la vida per sempre. I això et destrossa com a persona. Has de tindre el teu caràcter i la teva professionalitat molt ben recolzada i molt ben aposentada. Normalment les famílies, el problema que tenen és que ho procuren sempre amagar i no volen mai parlar del tema fins que no arriba el moment. Mm. I llavors tenim sorpresa, tenim dolor, tenim por i tenim molta por al dolor, en realitat.
3: I per què ens fa tanta... ens costa tant parlar de la mort de la mascota?
4: En realitat, a la nostra societat vivim d'esquenes a la mort constantment. No en parlem mai. De la mascota, de les persones, sí, és igual.
3: És
4: la mort és que no. No existeix. I de sobte arriba i no saps com adreçar-t'hi i et sents culpa, mm, i et sents impotent i no saps què dir. I això genera un patiment absolutament innecessari.
2: I com a professional, creus que el dol, faríem un millor dol i un millor comiat, també, no? Ja no només el després, sinó l'abans, no?, d'aquesta mort, si ho preparéssim amb temps.
4: El gran secret d'un bon comiat és l'informació i estar recolzat anímicament. Uh-huh. Que se't validin els teus sentiments, que no et diguin allò típic de «Ah, si només és un gos!». Uh-huh. Bueno, en realitat no és que sigui un gos, és el vincle que tu tenies amb aquell animal. Aleshores, si aquesta família està ben informada i ben recolzada o ben acompanyada, ho acceptarà d'una altra manera i es transformarà d'una vivència dolorosa en un record agradable de tindre. Mm-hmm.
2: Clar, hi ha famílies, ara estava pensant, no? Mm. Aquí, a les quals doncs, l'animal és un més d'una família que pot ser molt nombrosa, no? Mm. I que pot tenir molts complements, moltes mirades, moltes doncs, vivències, no? I records, però hi ha famílies, i ja estic pensant en persones grans, no? I en la soledat no desitjada, on la mascota potser és l'única família, no? I aquesta pèrdua doncs es deu viure d'una manera molt intensa.
4: Per això la importància de no dir, bueno, és que només era un gos. Uh-huh. Perquè el vincle que la persona té amb aquell animal des de fora no es pot entendre. Des de fora tot el món veiem a la gent caminar pel carrer, doncs van amb els nens, o caminen de pressa amb el seu maletí, o resulta que està conduint el cotxe, o ja que sé què. Però després a casa nostra cadascú tenim la nostra realitat i hi ha persones que l'animal els fa una companyia brutal o inclús jo he tingut clients que l'animal els ha acompanyat durant la recuperació d'un càncer, per exemple. Mm-hmm. I han sigut fonamentals. Aleshores, els vincles que nosaltres creem amb aquests animals no tenen res a veure amb el que la gent pensa des de fora.
3: Mm-hmm. I com afecta emocionalment els veterinaris acompanyar constantment els finals de la vida d'una mascota? O sigui, tindre que dir fins aquí.
4: Bueno, primer està això té un diagnòstic dolent, que és la primera part, i després fins aquí hem arribat, i després...
3: És dura aquesta part.
4: Què hem aconseguit, no? Bueno, ens afecta molt més de lo que se'n parla. En realitat, els veterinaris en parlem molt poc d'això, perquè tot el món ens demana «Ai, que va divertir, no? Ai, gossets i gatets, ai, que sí que...». Jo que parlo de petits animals, val? «Ai, pues que interessant, que xulo, pues jo tinc un gos, pues jo tinc un gat, bla, bla, bla, bla». Però ningú parla de lo que significa, no? Donar una mala notícia, de lo que significa tindre que recolzar una família perquè pugui suportar un tractament de quimio, etcètera, etcètera. Uh-huh. I és que, a més, és tan trist que ni tan sols nosaltres, els veterinaris, parlem d'això. Uh-huh. Jo et puc dir que amb els meus més de 32 anys de professió he tingut que aprendre-ho a base de moments d'usos, de situacions doloroses i de patir. Uh-huh. I el que jo pretenc és que les noves generacions no tinguin que passar per tot això. No necessiten 35 anys per aprendre a fer un comiat, per aprendre a recolzar una família que estimava la seva mascota.
2: Maria, com se sap, no? Com podem saber i com donar a entendre d'aquesta manera a la família, no? Quan és el moment adequat per prendre la decisió d'acomiadar-nos, no? Ho dic perquè no sé si hi haurà famílies que voldran allargar el procés més del que tu amb els teus ulls de veterinària desitjaries, no? O veuries que seria convenient, i potser fins i tot al contrari, no? Que com que és un gos o és un gat, doncs potser consideres que s'ha estat llançant la tovallola abans del que també desitjaries com a veterinària. No sé si també es dona això.
4: Sí, però sempre, entre els dos casos, és per ignorància, o sigui, per no tindre tota la informació. Hi ha vegades que et diuen «No, és que jo no vull que el meu animal pateixi». I dius «Bueno, però no et preocupis, perquè ara resultarà que li farem aquest tractament, estarà una miqueta així durant 15 dies i després ja tornarà a estar bé». «Ah, bueno, doncs així ja em deixes més tranquil, no?». O a vegades «No, perquè jo vull provar tot, perquè jo vull fer tot, perquè tal». I llavors és quan t'has de seure amb ells i dir-los «Bueno, pues lamento molt dir-te que no anirem més enllà». Uh-huh. Val? Perquè no és que no anirem més enllà, sinó que l'animal no podrà anar més enllà. No perquè jo tira la tovallola, sinó perquè el seu cos ja no pot més. Uh-huh. I com sabem que és el moment adequat? Pues és complexa. És complexa perquè cada món i cada patologia i cada situació i cada família multiespècie depèn una mica. Perquè no tot el món té la capacitat, a lo millor, de poder fer determinats tractaments, no ja pel tema econòmic, sinó perquè necessiten una dedicació física. Val? Uh-huh. I l'únic que hem de pensar és, bueno, lo que sempre jo sempre explico, no? Que davant de la medicina humana, que el que busca fonamentalment és curar, la medicina veterinària el que busca és una bona qualitat de vida. I sempre que la qualitat de vida estigui garantida, podem continuar endavant.
3: Uh-huh. Si ara s'escolta algú que acaba de perdre el seu animal, què li diries?
4: Que no està sol. Que el que sent és correcte. Que validaria senzillament aquest sentiment perquè té tota la raó del món, ha tingut una pèrdua dolorosa i que no ho faci sol. Que hi ha altres maneres de viure aquests moments i que busqui companyia, que em truquin o el que vulguin, però que no es quedin sols i que ho comparteixin. Perquè si nosaltres aconseguim comprensió, calma i acompanyament, aquesta situació es viurà d'una altra manera menys traumàtica.
2: Uh-huh. Maria Piferrer, veterinària, amb més de 32 anys d'experiència i recordeu, autora també dels llibres Los últimos días de nuestras mascotas o Más allá del adiós. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé i per aquests consells, i també la Rosa Sánchez, que vagi bé.
4: Molt gràcies
3: bon
4: a vosaltres.
3: Adéu. Bon dia.
1: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
0: Badalona Matí, edició d'estiu.

El 21 de març de l'any 630, l'emperador romà Heracli entra triomfant a Jerusalem i després d'una guerra extenuant contra els perses sassànides, retorna la Vera Creu al seu lloc sagrat. La glòria de Constantinople sembla restaurada i l'imperi romà d'Orient es presenta com a l'últim bastió del món clàssic. Però més al sud, a la península aràbiga, un nou poder comença a néixer, l'islam. Encara sense saber-ho, Heracli serà el primer emperador romà a enfrontar aquest moviment emergent. Els primers encontres entre l'imperi bizantí i l'islam van ser incipients, però aviat esdevindrien un conflicte que redefiniria el Pròxim Orient i el Mediterrani. La figura d'Heracli no passarà desapercebuda a la tradició islàmica, que el projectarà gairebé com un personatge legendari. Benvinguts a l'Encontre de Dos Mons, benvinguts a les Portes de Troia.